0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
3: Tony Modulation.
4: Una persona de lo más particular.
5: Recuerda hablar lo menos posible.
6: Solo hay que ver lo que sale de mi boca.

0: transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys.

0: Estàs escoltant?
1: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
2: Jo, el tema de la pasta, els espaguetis, quan els treus i els tires contra la paret, si es queden enganxats a la paret, és que estan al seu punt perfecte.
3: Ho he escoltat, aquest truc sí. L'he escoltat, però clar, després deixes la paret una mica al revés.
4: Tu agafes els espaguetis.
5: Manel,
4: vols dir un espagueti o tota l'olla sencera?
2: A veure, veig que s'estan obrint, ara el Danilo també participa. No és el saber vivir de la cuina, això, eh?
5: Tenim un crac a l'entrevista del dia.
2: Doncs mira, ara li preguntarem. Fora d'entrevista, fora carta, mai millor dit, et fem aquesta pregunta, Cisco. Té algun tipus de base o això és una cosa que m'he inventat jo?
6: En teoria és cert, és a dir, que és una cosa certa.
2: Clar, entenc, Cisco, que en el teu cas un xef de la teva reputació no va tirant els espaguetis contra la paret. Crim, això, seria un crim.
6: Alguna vegada, quan fem el dinar del personal i això, sí que jo per fer la gracieta, doncs... Veus un espagueti encrestat contra la rajola i dius, ja estem jugant al joc de l'espagueti.
2: Molt bé, Dani, tot teu, va.
0: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
7: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
8: No sabia que t'agradessin els musicals.
9: Des que escolta La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar, que s'ha aficionat.
10: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
8: Aquest no ets tu.
9: No, és el Gene Kelly. La Porta de l'Escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Podria dir que hi ha hagut un increment, ara sí, de compra-venda de vehicles de segona mà. Les branques que ens separen molt clarament les diferents circumstàncies és si comprem amb una empresa, un concessionari, o si comprem a un particular. Canvia bastant. Canvia bastant, sobretot, amb la garantia legal. Quan compres a un particular, són 6 mesos.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Cocodril Club, el programa revival més veterà de Catalunya. Els divendres de 8 a 10 del vespre, els diumenges a la nit de 10 a 12 i ara també els dissabtes al migdia de 12 a 14 hores. Aquí a Ràdio Premià de Mar, 95.2 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vivint.

0: www.premiamedia.cat. Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
1: Funky Tracks Radio.
2: Elegido producto del año por los consumidores.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Doncs estic molt content de poder participar en aquesta fundació, en aquesta competició de la ACB, i és una oportunitat molt gran per a mi. És un orgull, no m'ho crec, la veritat. Doncs és una nova competició inclusiva organitzada per la Fundació ACB i està dirigida a persones amb discapacitat intel·lectual. En aquesta competició es reuneixen 18 equips, cadascun representant un club de la Lliga Endesa i amb l'objectiu de promoure l'esport inclusiu.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
3: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
4: A la xarxa Més, 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant. Per explicar fil per randa rutes de senderisme. I per descriure viatges a qualsevol racó del planeta. Surt dels camins de sempre i endinsa't a les nostres sendes.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants. Premià
2: Mèdia. Estoy envuelto en llamas y voy.

0: transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Podria dir que hi ha hagut un increment, ara sí, de compra-venda de vehicles de segona mà. Les branques que ens separen molt clarament les diferents circumstàncies és si comprem amb una empresa, un concessionari, o si comprem a un particular. Canvia bastant. Canvia bastant, sobretot, amb la garantia legal. Quan compres a un particular, són 6 mesos.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.

Sound System. Un programa dedicat a l'impuls de les músiques que determinen la cultura que ens mou. Jazz, soul, funk, jamaicanes, llatines, africanes, rareses, col·leccionisme, convidats... Tot ben relligat.

0: els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Quan comences coses noves, quan necessites saber què passa, quan hi ha històries a classe o al carrer que s'han d'explicar, quan somies nous projectes, quan necessites desconnectar, viatjar i trobar-te amb els teus, sempre som al teu costat. La Xarxa. Busca'ns a les televisions i ràdios locals i a la plataforma La Xarxa Més.
3: Diruzak karrak bihotzik ez du lotuko duteko goro eta estuaz...
4: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar per sobre de les modes i tendències musicals.

0: Estàs escoltant?
1: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
2: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
1: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
2: Home, testimonis.
1: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
2: A la teva ràdio local.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Un, dos, tres, quatre, cinc. I ara estrenem la sisena. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
5: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
3: Fem Salut, el programa on parlem de temes de salut amb professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut, cada setmana a la teva emissora.

0: dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Estàs escoltant?
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Sí, de fet, la novel·la és un homenatge a tota aquella gent que, vinguda des dels confins més llunyans de l'univers, perquè llavors Granada era molt lluny, van venir a aquest país buscant una vida més digna i l'han fet gran. I les germanes Jiménez, que viuen a Premià de Mar, el van fer gran com elles en sabien, que és creant una escola com l'Escola El Pilar, que fa 60 anys...
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
2: També hi ha una altra qüestió, que és que el port no era tan gran com és ara. El port era infinitament més enllà, on hi ha la torre del Club Nàutic, no?
3: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari du a un Lleida Ràdio. Cada setmana amb Francesc Balanyà.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia. Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar
0: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
2: Hola, sóc l'Albert Morral de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell i us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
3: L'univers infinit.
2: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.
4: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Media.
1: A nivell mensual, podríem dir que més o menys en convint usuaris que agafen el vehicle de forma regular. 3,5-4 euros de preu hora, de mitjana, i al dia 35 o 40 euros. Avui us expliquem com fer servir el vehicle elèctric de Premià de Mar. Una vegada us hagin validat, disposareu a l'aplicació de mòbil amb el vostre compte d'usuari i ja podreu començar a fer la reserva.
0: Matinal Premià Media. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Media.
1: Una vegada dins del cotxe, li donem a engegar el cotxe i tenim el que seria la conducció endavant, endarrere i el punt mort.
2: Jazz. Quatre lletres que defineixen tot un univers musical.
3: Ladies and gentlemen.
2: I el programa que us porta jazz sense límits i per a tots els públics es titula Jazz It.
4: Jazz It.
2: Cada setmana a la vostra emissora de proximitat, Jazz It.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
3: Si fóssiu molt rics, què contractaríeu?
4: Jo una persona que em cuinés, et diria.
5: Perquè reconec que quan em toca a mi menjar sempre tires per fer-lo fàcil.
6: Un dietista de torracollons, no? Val,
5: molt sí, una mica, sí, dit
3: escolta'm,
5: així.
3: Escolta'm, no sé si la Maria Àngels ens està escoltant, però jo crec que s'ofendrà, Martí, si tu dius que vols contractar.
5: La Maria Àngels és la meva mare, per qui ens està escoltant, sí.
3: I tapa uns tàpers de 10.
5: És veritat.
3: I Dani?
6: Jo contractaria un xofer particular. De dir, ei, porti'm on jo li digui i estar tranquil i anar fotent la xerrada amb amics, companys i saludats. No?
3: Doncs mira, és bona idea,
5: jo, segons quin preu s'estableixi, puc oferir jo candidat,
2: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
7: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie. L'espai de sèries du a un Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
8: Por la noche tenía miedo.

0: Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que el que intenta, com sempre, és fer-te veure la televisió d'una altra manera. Esteu preparats, preparades per saber el contingut d'avui? Doncs vinga, som-hi! Oh! Convidada, Letícia Sabater. Que es presenta el seu hit de l'estiu, Hoy te dejo yo. Valor para decirte adiós. Clar que sí. Ya no creo a tus amigos. Parlarem del conflicte de Passapalabra amb el periodista i comunicador David Montufo, que ens explicarà què està passant entre Antena 3, Telecinco, Mediaset, A3Media... No me llames más. Nosaltres no t'aixem. Nosaltres volem que estiguis amb nosaltres. I també tindrem, com sempre, l'Assumpta Vitòria. Amb ella parlarem de la història de la tele. No us ho perdeu perquè avui us agradarà. Feu-me cas. I per acabar, com sempre, el Toni Rovira amb la seva secció del seu racó en el que hi pot passar de tot i més. Amb convidats, gent de tota mena, no us ho perdeu. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil, eh? Busqueu-nos. I res, nosaltres comencem ja, perquè si no, escolta'm, com a vegades diem, se'ns covarà l'arròs i no pot ser. Vinga, preparats, preparades, comencem!
2: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
1: Doncs amb aquesta sintonia tan bonica de Miramar...
3: Aquí amb el Joan Bosch.
1: Arriba l'Assumpta Vitòria. Quina alegria, dona, aquí, com sempre, tenir-te a l'estudi.
3: Aquí, a la ràdio.
1: En vivo i en directo.
3: Escolta, jo volia dir que jo dic, treballava... No és que parli sempre de televisió espanyola.
1: No, clar.
3: No. És que no hi havia més que televisió espanyola.
1: No hi havia més canals.
3: Espanyola.
1: Exacte.
3: I aleshores dèiem, però bueno, en quin canal? I jo deia, no. És que no hi havia cap més canal.
1: La U?
3: I no ho entenien.
1: Clar.
3: No era ni la U, era la tele.
1: I ja està, era la tele.
3: I no hi más.
1: I punto.
3: I no hi más. I de on vas? Vaig a la tele.
1: I la tele, ja està. Ah,
3: i aleshores no hi havia més que televisió espanyola. Televisió
1: i a la
3: espanyola.
1: Ràdio també anaves, eh?
3: No, a la ràdio.
1: A la ràdio
3: això,
1: part.
3: Ràdio sí que n'hi havia moltes.
1: Molta.
3: Hi havia Ràdio Barcelona, Ràdio Espanya, sí, Ràdio sí. Nacional, no sé què. Però de tele sol havia esta.
1: Ni més ni menys, és un territori.
3: I una vegada em van cridar des de Ràdio Barcelona que feia un programa del celler de la cançó catalana.
1: Ah, mira.
3: Això és una batalleta petita.
1: Explica.
3: Amb el Salvador Escamilla. I em van dir que escollís entre Ràdio Barcelona o Televisió Espanyola.
1: Ai, Déu.
3: I aleshores jo vaig escollir Televisió Espanyola, perquè estava més segura,
1: clar.
3: I era més nou, i tot era diferent.
1: Estava
3: ràdio.
1: Ja n'havien
3: fet
1: emergent,
3: molta,
1: clar,
3: aleshores.
1: Sí. I tant.
3: I aleshores, doncs, bueno, van continuar Televisió Espanyola, i als anys 80 van començar una sèrie molt important, però molt important.
1: Molt important.
3: Molt important, però no estava feta a Catalunya.
1: Ah, no?
3: Doncs era feta a tot Espanya.
1: Per tot
3: que
1: Espanya.
3: Es deia...
1: Com es deia...
3: Verano Azul.
1: Vinga, doncs
3: era
1: escoltem...
3: Preciós.
1: Posem la sintonia i parlem de Verano Azul.

0: quins records, quina sintonia aquesta sèrie d'Antonio Mercero.
1: Diu, la sèrie explicava les aventures d'un grup de nois i noies durant l'estiu en un poble de la costa. Els personatges més coneguts eren Chanquete, Pancho, Bea i Tito. El Tito encara està allà amb, amb un vaixell.
0: Que fa visites i tot,
1: sí?
0: Allà a Nerja.
1: I li fan visites i li pregunten coses.
0: Escolta, un dia me l'hem de portar al programa.
1: Seria molt important.
0: Que ens expliqui anècdotes.
1: Sí, sí. I el recordo molt, la gent. I ell està igual, eh?
0: Com sens
1: quan
0: dubte.
1: Era un nen petitó.
0: I va ser tot un èxit a tota Espanya. I encara avui és recordada i,
1: sí,
0: la,
1: sí, sí, sí.
0: I la tornen a posar.
1: La tornen a posar i si la volen veure van buscant per les cadenes i la trobaran.
0: O a RTV Play.
1: Exacte. Eh? Home,
0: allà
1: i tant.
0: Està tot.
1: Clar, funcion. Està tot. Tot, tot, tot.
0: Tot i més.
1: I el Cat 2.
0: El Cat 2,
1: no
0: el 2CAT.
1: El 2CAT,
0: el 2CAT
1: això,
0: que
1: sí.
0: També el veiem nosaltres. Des d'aquí una salutació a la gent de Sant Cugat.
1: Són maquíssims, bon,
0: molt
1: amics
0: molt
1: de, tota
0: gent,
1: la
0: de tota la vida. Assumpte que tu saps que t'aprecien molt.
1: Jo també els aprecio molt. És com una cosa sèria.
0: Exacte,
1: no puc
0: exacte,
1: dir-ho més.
0: Amor, amor.
1: Després hi ha una altra cosa que també es va fer.
0: Un altre concurs, potser.
1: Als anys 80,
0: sí.
1: Que va ser El Precio Justo.
0: El Precio
1: Justo. Que ara fa el Sobera una mica,
0: ara
1: més o
0: menys.
1: Ara
0: fa el Sobera, eh?
1: Ah,
0: ha tornat, eh? Ha tornat. Sí. Mira, escoltem la sintonia. A mi m'encantava aquesta sintonia. A veure, jo t'he de dir que sóc un friqui de les sintonies de televisió.
1: Són precioses totes,
0: mira,
1: totes.
0: A la nit, a vegades, em poso sintonies per anar a dormir.
1: Ai, quina idea més bona.
0: Clar, em poso sintonies i recordo programes.
1: No te pones meditació per a dormir.
0: Jo no. Jo em poso sintonies. Gran Hermano, Operació en Triunfo, de tot. Em poso
1: clar.
0: Tot. I una sintonia que a mi em va agradar molt és El Precio Justo. A veure,
1: home,
0: explica de què anava aquest concurs.
1: Que
0: assumpte.
1: Deia a jugar al Joaquim Prat. Sí, sí, sí.
0: Te recordes aquest concurs presentat per al Joaquim Prat on els concursants havien d'endevinar el preu.
1: I també va fer
0: productes.
1: Un milió per al mejor a Joaquim Prat.
0: Ni més ni
1: que
0: menys.
1: Que també era de diners, tot era qüestió de diners.
0: Ai, sí. Doncs, escolta, ara fa el Sobera...
1: Precio Justo, la maleta amb els diners.
0: I l'han tornat a renovar.
1: També,
0: perquè el Sobera
1: també.
0: Ho fa molt bé, eh?
1: Home.
0: O no?
1: El Sobera és el Sobera.
0: El Sobera és el Sobera.
1: Hombre, por favor.
0: Sí o no?
1: Sí, sí,
0: amb el
1: sí.
0: Programa també de cites, aquell que fan.
1: Oi, a mi m'encanta.
0: És molt divertit.
1: Tant tant. Sí, sí,
0: és
1: sí,
0: divertit,
1: sí.
0: També.
1: Sí, perquè cada qual té el, teu, el seu...
0: El First Dates.
1: Sí.
0: Eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Que escolta'm, que hi ha de tot allà, eh?
1: I bueno, queda una cosa que també m'agradaria dir...
0: Home, bé, digues,
1: més seriosa,
0: Assumpta.
1: Eh? No tant.
0: Sí? Més sí, seriosa?
1: Que era Informe Semanal.
0: Informe Semanal, Assumpta.
1: Que tothom ho posava perquè era molt important a Televisió Espanyola.
0: Mira, escoltem la sintonia.

0: Quins records.
1: Que va ajudar a moltes persones a entendre l'actualitat durant una etapa molt important de la història d'Espanya, especialment després de la transició democràtica.
0: Tu vas viure?
1: Aniria molt bé, molt bé, i tant.
0: Te'n recordes?
1: I tant, si ho vam viure. Per Mare
0: tant,
1: de Déu.
0: Jo crec que podem dir que els anys 80 van ser una etapa d'or per Televisió Espanyola.
1: Van fer uns programes molt bons, va ser un despertar, va ser una cosa preciosa, i a més, tothom tenia una gran il·lusió, perquè tot eren descobriments.
0: Exacte.
1: Descobriments. No hi havia res fet. I es anava fent pasito a pasito.
0: Dia a dia.
1: Coses precioses.
0: I tant.
1: Precioses.
0: I tant, i tant, i tant.
1: El Joaquim Maria Pujal... Hi havia tanta gent.
0: El Jordi Hurtado, el Jordi que va començar Hurtado. Ben jove.
1: El Jordi Hurtado, sí.
0: Un dia
1: sí.
0: També el portarem. I també el nostre bon amic...
1: L'Olga Viza, la Milà, mare de Déu.
0: Quants presentadors han passat? El Joan Pere, Assumpta, que feia aquells, aquells
1: feia
0: teatres.
1: Feia el Senyor Caparrós
0: amb el Capri. Ai, mare meva, que ens posem nostàlgics, però ens agrada recordar-ho.
1: No barregem tant que la gent es farà un lío.
0: No. Doncs escolta'm, Assumpta, avui hem parlat una mica de grans programes dels 80.
1: Parlem d'un programa... I després van sortint.
0: Exacte,
1: sortint,
0: van sortint com bolets.
1: Sortint com bolets.
0: Escolta'm.
1: Sí.
0: Com sempre, un plaer tenir-te aquí al programa. Marxem amb la sintonia d'informe setmanal.
1: Sí, que va ajudar a entendre l'actualitat.
0: Apa, seguim.

0: Vols estar al dia del que passa a la tele? Doncs estigues atent.
1: Doncs arriba el moment de parlar d'actualitat televisiva i concretament parlem de la polèmica amb Passapalabra. Sí, sí, senyores i senyors, hi ha una polèmica important entre les dues cadenes implicades, entre Antena 3 i Telecinco. I tenim amb nosaltres un especialista. Ell és David Montufo, periodista i crític televisiu. Amb ell doncs, hem parlat de moltíssimes coses i que ha treballat a molts programes de televisió. I anem a saber i a treure l'entrellat de tot això. David, endavant, explica'ns.
2: Hola, Joan. Hola a tots els oients de La Caixa Tonta. Bueno, vinc a parlar del tema de la setmana,
1: Mare meva.
2: I, de fet, jo crec que un dels més revolucionaris dels últims anys a la televisió, que és el tema Passapalabra. És molt fort el que està passant, no? Realment, totes aquestes últimes informacions que estan sortint, tot ve de l'any 2009, quan Passapalabra estava a Telecinco i va començar aquesta guerra en la qual Telecinco tenia els drets de Passapalabra per emetre'ls, però hi havia aquesta disputa, no?, de que realment creia que ITV no tenia els drets del Rosco, llavors va deixar de pagar els drets de Passapalabra en aquell moment, seguint emetent el programa mentre judicialment s'arreglava tot aquest tema. Què ha passat? Que, clar, quan va haver-hi la sentència que deia que el tema del Rosco, o sigui, que els drets del Rosco pertanyien a una empresa holandesa, no Telecinco, va deixar d'emetre Passapalabra d'un dia per un altre, per això Sálvame el van allargar, i Antena 3 va aprofitar per agafar Passapalabra per emetre'l ell. Què ha passat? Que ha estat emetent Passapalabra pagant els drets d'ITV, d'una empresa, una productora britànica, i ha estat emetent el programa mentre també, paral·lelament, es resolvia judicialment el tema d'aquesta empresa holandesa que reclamava que els drets justament de la prova del Rosco eren seus. Llavors, què ha passat? Que mentre tot això s'estava fent, Passapalabra, o sigui, s'ha seguit emetent a Antena 3. Què passa ara? Que el Tribunal Suprem ha dit, escolteu, els drets del Rosco, de la prova del Rosco, pertanyen a l'empresa holandesa. Per tant, Antena 3, si vol emetre el Rosco al programa Passapalabra, ha de pagar els drets del Rosco a l'empresa holandesa, a part de tenir els drets, no?, que està pagant a l'empresa britànica. Què passa ara? Que, clar, la gent dirà, és molt fàcil ara que Antena 3 parli amb l'empresa holandesa, arribin a un acord i, per tant, es pugui seguir emetent el Rosco a Passapalabra. Què ha passat? Que en aquests últims mesos, segons algunes informacions que diuen, Telecinco hauria arribat a un acord amb l'empresa holandesa. Per tant, ara Telecinco tindria els drets del Rosco i Antena 3 té els drets de Passapalabra. Per tant, podria emetre Passapalabra, però sense el Rosco. I ara Telecinco pot crear un format o alguna cosa amb el Rosco, perquè té els drets. Però què ha passat? Que ara també una altra resolució judicial ha dit que Telecinco ha de pagar, crec que són 73 milions d'euros per haver estat emetent durant tots els anys que va estar emetent Passapalabra a Telecinco sense els drets de l'emissió, no? Llavors, bueno, hi ha un jaleo aquí muntat que aviam com acaba això. Una abraçada forta.
1: Gràcies, David. Déu-n'hi-do, quin lío que hi ha muntat amb el tema de Passapalabra. En seguirem la pista en properes edicions. Seguim amb el programa.
0: Cada setmana, una veu. Cada setmana, una entrevista. Oh!

0: La gent el critica, li diu de tot, però amb ell això li importa un bledo. Ja sabeu qui és, no? És el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu, el mateix. Anem a connectar amb ell, a veure si el veiem a través de la nostra tele dels encants. Toni Rovira! Toni! Sembla que s'ha espatllat la tele. Toni Rovira! Toni! Ara, em sembla que el veig ja. Toni!
1: Què tal, l'amic de la Caixa Tonta? De nou amb vosaltres, sóc en Toni Rovira i per la xarxa, a veure què passa per aquí, pel plató, sempre abans de començar el programa. Doncs hi ha coses interessants que us puc apropar doncs, a vosaltres per passar-ho una mica millor, perquè la vida el que es tracta és de passar-ho bé. I avui, doncs, mira, en el programa tinc una cantanta que ja torna per, no sé si tercera o quarta vegada, que és una noia que fa un cant a la terra perquè té connexió directa amb la naturalesa i que es diu, perdó, Hippia, per culpa d'un caramel, eh? I que estan aquí per presentar-se al seu últim EP. Què tal, Hippia?
2: Hola, Toni, doncs encantada d'estar aquí amb tu.
1: Ui, bueno, molt hippie et veig avui, eh?
2: Sí, com sempre, amb la meva línia blanca aquí a la barbeta.
1: Què significa aquesta línia blanca?
2: És un crit de força indígena, arrel indígena, però com també soc catalana, doncs per això faig les meves cançons en català i en anglès per expandir el català per a tot el món.
1: A tu et diuen la catalana indígena, no?
2: Indígena perquè tinc ànima indígena, perquè soc terra, estimo la natura respecte als animals i tinc el cor català perquè he nascut aquí i per això vull demostrar amb les meves cançons el meu amor per la meva terra i aquesta fusió de català-anglès i afrohaus. L'afrohaus té que estar present, aquests tambors per a que et pugi la vibra.
1: Afrohaus què significa?
2: Afrohaus és música electrònica, però un beat repetitiu amb tambors, que és el que es porta ara més de moda, i això funciona doncs, per a alegrar-te el dia, que és el que jo vull, que crear experiències, no només que escoltis la meva cançó, sinó que sentis i que et creï una experiència mentre ho estàs sentint.
1: Que entri una mica en connexió amb la terra, potser. Okay.
2: Totalment. De fet, la cançó Gaia, que és la deessa de la terra, no és només una cançó, sinó que és un recordatori. Vull que la gent només balli, sinó també recordi d'on ve.
1: Gaia significa terra? O...
2: Sí, és la deessa. És la deessa de la terra. Llavors, aquest cant és cap a Gaia.
1: I de on et ve, tu, aquesta espiritualitat tan gran?
2: Doncs em ve de fa 5 anys, realment. D'un abans i un després que vaig tindre amb una lesió molt greu al nervi mitjà i vaig estar un any amb mi mateixa, amb el meu dolor, fora del món actual i em vaig donar compte de lo que és realment la vida, que s'ha d'agrair cada dia i aquesta connexió amb la natura i amb els animals perquè formem part del mateix fil de la vida.
1: I això els dic cada dia, en els monòlegs, que cada dia em dona gràcies per veure la llum, per poder obrir les finestres de la nostra vida i saber que estem encara vius i formem part d'aquest univers de la Terra.
2: Això és la vida. I és important també saber que tenim que crear la nostra realitat, també. O sigui, que si vibrem baix, que si sempre estem pessimistes, al final serà una bola de neu que cada vegada l'univers ens dirà, ah, vale, tu vius així, doncs et donaré això. Però si vivim amb alegria, ens donarà abundància a l'univers.
1: I com sempre, doncs, unifiques el ball amb la música, no? Perquè tu eres ballarina, no? Mm-hmm. I que fins i tot havies treballat amb la Shakira.
2: Totalment,
1: La gran Shakira.
2: La gran Shakira. Sí, he treballat 2 cops amb ella, que ha sigut per a mi doncs, una experiència increïble, perquè aprens molt. I com a ballarina professional, doncs tinc aquesta fusió que avui veureu al programa de música electrònica i de ballarina.
1: Tu muntes les coreografies, també, clar perquè ets coreògrafa també, i directora també de ball, i bueno, i què més ets ja?
2: Sí, com tu, Toni.
1: Compositora, sí. I què més?
2: Bueno, tinc els meus productors musicals, que són Estem Produccions, però he de dir que la cançó de Gaia i la cançó de I Dream in Catalan l'he produït jo, l'he fet jo. Igualment, tinc el recolzament dels meus productors, eh? Això s'ha de dir.
1: Crec que la Shakira ha fet un concert que ha batit rècords d'audiència, no? Ha tingut més gent que la pròpia Madonna, no?
2: Va tindre, crec que 2 milions d'audiència al seu concert de Brasil.
1: Tan gran és la Shakira.
2: És molt gran. I cada vegada més. Si és que està a l'última, si no para.
1: Des que s'ha separat, que jo crec que ha anat més.
2: Pues sí. Sí, perquè jo quan la vaig conèixer encara estava a l'etapa antiga, però ara la veig molt renovada i hem de seguir tot el que fa.
1: Això és un exemple per aquells que ploren quan se'ls acaba una història d'amor. Tu, que no passa res, que tot té punt i seguit.
2: Sí, no. S'ha de continuar, s'ha de tirar endavant i el que el que tenim a la vida també ets tu mateix, perquè venim sols i ens anem sols, és el que hi ha, no? Llavors, doncs, et tens a tu mateix, doncs segueix la vida amb tu.
3: Molt bé, doncs vés de preparar pel programa, no? Sí. Ja els hi hem adelantat als nostres amics. Welcome to Hippia, es diu, Welcome. El seu treball.
2: Sí, sí. Welcome to Hippia és l'EP d'aquestes 5 cançons.
3: Pues apa, que n'escoltin la que més els agradi.
2: Exacte.
3: Va, recomana una perquè posin ara mateix a la ràdio.
2: I Dream in Catalan.
3: Hala. Bueno, pues vés a arreglar. Corre, jo me'n vaig a veure què passa per aquí. Ui, ui, ui, perdoneu, però és que... No calla, la xerra. Què xerres? De què xerres?
4: Què dices, Toni? Que estoy preparando el proyecto.
3: Ui, ui, ui, perdoneu, però és que... No calla, la xerra. Què xerres? De què xerres?
4: ¿Qué dices, Toni? Que estoy preparando el proyecto Huellas, que he traído un cajetón así de gordo.
3: Ha tardado 15 días en preparar la caja.
4: Ah, no.
3: Por favor, pero qué lentitud.
4: Grande, importante.
3: Qué lentitud.
4: No, lentitud nada.
3: Una caja grande que estará vacía.
4: No, ya está llena.
3: ¿Está plena? De fum.
4: De aire.
3: Plena de fum. Yo había visto por aquí al Jorge de los Sultanes y no sé dónde está. No hi és, el Jorge de los Sultanes. Ah, però hi ha el David. Hola, David. Com estàs? Sembles a Venus, eh?
5: Bé, i tu?
3: Aixeguda a la xeslón.
5: Sí.
3: Quants quilos peses?
5: Ai, no ho sé, no m'he pesat.
3: Ah, ara té vergonya de reconèixer-ho.
5: No ho sé, Toni.
3: Reconèixer que estàs massa gros, eh?
5: Ja, però on hi ha quilos, hi ha alegria, carinyo.
3: Segueixes tenint molta d'allò, no? Molta sol·licitud, no?
5: Sí, justament aquest divendres vaig quedar amb un.
3: Ah, sí?
5: Sí.
3: Segueixen caient a la teva xarxa, els homes?
5: Correcte, Toni, segueixen caient...
3: De quina edat cauen?
5: Pues entre 30 i 35. I alguns de 45, però alguns de 45 estan amb dones.
3: Però a tu t'agrada la gent jove o la gent gran?
5: La gent jove.
3: Però tu quants anys tens?
5: Vaig a fer 30 el 6 de juliol.
3: I t'agraden de quina edat?
5: Entre 30 i 45.
3: I no t'has enamorat mai un dia amb tants homes que coneixes?
5: Escolta, Toni, jo mai m'he enamorat. Jo faig amb els homes un polvet i s'acabo. Si l'he vist, no m'acuerdo.
3: David, bueno, l'home que vol triomfar a les xarxes, que és creador de contingut,
5: sí.
3: I què més?
5: I, bueno, el Toni em va entrevistar, va fer una entrevista amb mi.
3: Ah, sí, que si la volen veure, veuran quin tio més serio, encara que no ho sembla. On te la poden veure?
5: A YouTube.
3: Al canal de Toni Rovira, no?
5: Correcte, sí.
3: David Jiménez?
5: Sí.
3: El mateix. Sembla si la veieixo asseguda aquí en el sofà, bueno, com una Venus, en aquí. Com van les xarxes? Com van les xarxes, Sergi?
6: Ui, les xarxes van que cremen, perquè ja volen... La xarxa? La xarxa a televisions locals.
3: No, home, no, les xarxes. Ah. Com van les xarxes? Tu porto
6: molt
3: les xarxes.
6: Molt bé, estem a tope. Estem amb el projecte Huellas, compartint, ajudant aquí a Íñigo Tina. Ara estem fent la caixa de la Charo, que com tu dius...
3: Ha tardat 15 dies en preparar una caixa.
6: Però ojo quina caixa, És una caixa ben grossa. Això és
3: important és que posin monedes. Perquè
6: molts diners. Ara la muntarem.
3: Digue'ls-hi al becari que em prepari la informació que els hi ha demanat, sisplau. Vols recordar-los?
6: I tenim una burbuja freixenet aquí. Bueno, qui és?
3: Una burbuja freixenet.
7: Sos el tapón codorniu, el más viu.
3: Jorge de los Sultanes, però qué mariquita que va.
7: Però què haces, Toni? Què haces? Què és una xarxa? Me estaba vuelvo loco. Una xarxa no és esa que se pone a cuatro patas en una casa, una xarxa.
3: Però vas todo dorado.
7: De burbuja freixenet, Toni.
3: Però és muy gay, este look, ¿eh?
7: Este gay quiere decir, este look es muy gay, Toni, es muy gay. Hoy venimos preparados para llenar la caja, el chaquetaje y la Charo que cabe dentro de la caja. Fíjate.
3: A ver, cántame un poco, pluma gay, ¿o cuál es otro de tus
7: estilos? Agente, deténgame pronto.
3: A ver, ¿cómo hace la canción? A ver, ¿cómo fa la canción?
7: La canción fa, agente, deténgame pronto. ¿Esto quieres decir?
3: Claro. A ver.
7: Porque una locura voy a cometer, voy a meter a la Charo en esa caja y te lo juro que va a caber. ¿Qué te ha parecido,
3: Pluma gay.
7: Marica tú, marica yo, marica quién, marica... Oh, oh.
8: Marica... Oh.
3: Com podeu veure, això és una olla de cols que està bullint i bullint i bullint. M'has preparat la informació, nen? De demà, qui ve demà?
8: La Alba Moreno.
3: Qui és Alba Moreno?
8: Pues una cantant molt, molt important.
3: És una cantant que és un nou llançament d'Universal.
8: La Vega,
3: sí que... Vega, tu m'estàs preparant a... Què li passa a la Vega?
8: No sé, no sé què li passa a la Vega.
3: Tu estàs enamorat de la Vega, no?
8: No, no.
3: Sí, però t'ha dit que no, que li van les noies. T'ho ha dit davant meu.
8: Sí, sí, m'ho ha dit. Però a mi m'agrada les noies.
3: Ara que ha marxat ella, t'has quedat parat.
8: això no em pugis a la ràdio.
3: No, perquè tu et havies fet il·lusions. Sí. Però això no vol dir res. Avui en dia la gent jove, un dia els agrada una cosa, demà una altra.
8: Claro.
3: Clar, tu pots seguir somiant. Estàs trist.
8: Uf, molt, molt.
3: Que és, mira, en vez d'estar-me preparant la informació, estàs jugant. A què estàs jugant?
8: Perquè ja t'ha preparat. Al tenis.
3: Al tenis. Bueno, Vega, m'has preparat la informació o no?
9: Sí, l'he preparada.
3: De qui?
9: D'Alba Moreno.
3: No, això la feia ell. Tu em feies aquest noi de color.
9: Ah, ostres.
3: Que no m'heu preparat el noi que ve? Pues si tinc convenat a tu, l'Orlando, Quiñones. Ai, ai, ai, ai, estan distrets, Déu meu. Bé, amics de la Caixa Tonta, us deixo perquè tinc que fer el programa. Gràcies per deixar-me, doncs, sortir a la vostra finestra.
0: A tu, Toni.
3: I ja sabeu una cosa, Catalunya, t'estimo. Adéu-siau, adéu, Joan.
0: Gràcies, com sempre, Toni, Rovira i tu. Pluma, gai, pluma, pluma, pluma, gai.
10: Marica, qui és? Marica, tu. El racó de Toni Rovira. Marica, ja, ja. Marica, qui és? La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
11: Hola, sóc el Lluís Sánchez i envio una salutació al programa La Caixa Tonta de la xarxa. No deixeu d'escoltar les meves cançons. Petonàs!
0: Doncs no ho deixem de fer perquè el Lluís acaba de treure nou single, No sé què he fet malament. Exconcursant d'Eufòria i que sempre doncs, ens atén molt amablement. Gràcies a Letícia Sabater, que l'hem tingut avui. Gràcies al David Montufo, que ens ha parlat de la polèmica de Passapalabra. Gràcies a l'Assumpta Vitòria, que ens ha portat la història de la tele. I al Toni Rovira, que ens acaba el programa, com sempre, amb aquest broche d'oro, amb aquest racó del Toni Rovira. Del Toni Rovira i tu. Us deixem amb el Lluís. Aquest temasso, no sé què he fet malament. Gràcies per escoltar-nos, com sempre, gràcies a totes les emissores que ens feu confiança. I recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. A reveure. Adéu-siau.

Senyores i senyors, fins aquí l'emissió de La Caixa Tonta. Esperem que us hagi agradat. Que sigueu molt feliços.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. El Departament d'Educació ha reclamat a la plataforma 03 demandes concretes per treballar i ha promès millores ben aviat. Ho ha explicat una portaveu del col·lectiu de l'etapa inicial de l'educació després d'una reunió aquest divendres a la conselleria de prop de 2 hores. La trobada havia de tenir lloc divendres passat, però el departament la va ajornar a última hora. S'han abordat diversos temes i totes dues parts s'han emplaçat a una nova cita sense avenços concrets. Els responsables d'educació sí que han mostrat la voluntat de mostrar als representants de la plataforma en aquesta pròxima reunió una proposta de llei sobre la qual han estat treballant amb experts per veure com s'hi poden encabir les reivindicacions del col·lectiu. I el papa Lleó XIV ja es troba de camí a Madrid, on comença avui el seu viatge oficial de 7 dies dins l'estat espanyol, un viatge apostòlic que comença a Madrid, on s'estarà fins dimarts, continuarà amb 2 dies i 2 nits més a Barcelona i acabarà amb 2 parades a les Illes Canàries, a Las Palmas i a Santa Cruz de Tenerife. L'agenda del pontífex inclou trobades oficials amb els reis d'Espanya, el president del govern espanyol, presidents autonòmics, diputats del Congrés i autoritats locals. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
2: Molt bon dia. Comencem aquest primer cap de setmana del mes de juny amb un ambient fresc a aquestes hores del matí al conjunt de Catalunya i també algun ruixat a la Costa Daurada i de cara a les properes hores també es deixarà veure a la Costa Central. Amb un matí que dominarà l'ambient molt més assolellat a l'interior de Catalunya, sí que és cert que serà molt més variable a l'interior de les comarques de Barcelona i també de Tarragona. Amb una tarda que tornarem a tenir l'aparició de ruixats, sobretot a comarques clàssiques com el cas de la Garrotxa, el Ripollès, també el Solsonès, el Lluçanès o també el Berguedà. I tot plegat amb un migdia i primeres hores de la tarda que en conjunt les temperatures es recuperaran i tornarem a superar la barrera dels 30 graus, sobretot a la Vall de l'Ebre. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu molt bon dia.
1: I en plana de successos, els bombers han donat per controlat poc després de 8:45 d'aquesta passada nit l'incendi de la planta de 20.000 metres quadrats de Montes a Onda del polígon Torre del Rector de Santa Perpètua de Mogoda, que va començar ahir a 3:45. El foc ha calcinat, recordem, completament la nau que ha col·lapsat i ha obligat a evacuar naus pròximes i a confinar-ne d'altres al mateix polígon. I en els esports, en bàsquet, victòria de la Penya al segon partit de la sèrie de quarts de final del play-off de la Lliga CB. Els badalonins es van imposar al Baskonia per 82-63 i demà es jugaran el pas a les semifinals del tercer i definitiu partit a la pista dels bascos. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
4: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
3: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
5: Quina setmana més animada. Tots els carrers estan plens de flors, de gent, de festa.
6: Oh, és que és Corpus, i vulguis que no, malgrat de vegades pensem que la nostra societat està molt secularitzada, sí que ho està, però les festes tenen l'arrel que tenen i el Corpus és la festa de les festes.
5: Sí, aquest... sí, i forma part de la nostra identitat, evidentment.
6: Ep, llum vermella, comencem. Benvinguts i benvingudes al Festa Festa, el programa de cultura popular i associacionisme que s'escolta per la ràdio i per internet.
5: Hola, Amadeu, hola a tothom. Avui som a divendres 5 de juny de 2026, diada de Sant Bonifaci i Sant Doroteu. I atenció, perquè estem davant del programa número 848 de la nostra etapa digital i el 2637 de tota la nostra història.
6: Com sempre, ens trobareu al web festafesta.cat i encarem un cap de setmana on el groc de la ginesta i el so del tabal ho inunden tot. Estem en ple Corpus i això vol dir que a Berga i a tot el país batega el ritme de festa.
5: I tant, Amadeu, i és que avui el programa respira patum pels quatre costats. El nostre tema central el dediquem precisament al llibre de l'Albert Rumbo, Històries de la Patum, per aprofundir en els secrets, alguns inconfessables, d'aquesta festa que és patrimoni de la humanitat.
6: Tenim per endavant 55 minuts de tradició, de música, de cultura popular, de la bona de veritat. Veniu, ens acompanyeu.
5: Ara sí, comença el Festa Festa.
7: Festa Festa. Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.
6: Re, Recordeu que el Festa Festa el podeu seguir per les xarxes socials, per Facebook, per Instagram, per X i pel nostre canal de Telegram. I tota l'actualitat la teniu a l'abast a través del portal Tornaveu.
5: I també ens teniu a Apple Podcast, Spotify i Overcast. I una salutació molt especial també als que ens escolteu des de les emissores de ràdio locals que cada setmana emeten el programa.
6: Avui tindrem l'actualitat amb l'Emma Robres, el baròmetre castellà amb la Sara Soriol i les nostres seccions habituals. Dites i refranys amb en Víctor Pàmies, els remeis de l'ermità amb Fra Valentí Serra de Manresa, un va de joc amb la companyia de jocs L'Anònima i les cançons que tornen de Josep Maria Dell.
5: Però ara anem per feina amb el reportatge central d'aquesta setmana que ens aproparà a la Festa de la Patum amb el llibre Històries de la Patum, d'Albert Rubó.
7: Festa, festa!
8: Amb Laia Camproví
7: i Amadeu Carbó. Festa, festa és un programa patrocinat per l'Agrupació del Bestiari Festiu de Catalunya i la Federació d'Ateneus de Catalunya, amb la col·laboració de l'Agrupació Cultural Folclòrica Barcelona.
6: La setmana passada, al Festa Festa, ja vàrem començar a anunciar-vos que teníem la Festa del Corpus a tocar. I ara ja hi som de ple, i com vàrem anunciar, el país bull de festa. Corpus es manifesta de moltes maneres i amb múltiples expressions. Una, i potser la de més renom del país, és la Patum de Berga. L'any passat, el 2025, l'historiador i arxiver Albert Rumbo Soler va treure un llibre sota el segell de l'editorial Gavarres, que du per títol Històries de la Patum. En el seu moment, al Festa Festa no en vàrem poder parlar com volíem parlar-ne d'aquest llibre, i amb l'autor vàrem convindre que ho faríem quan toqués, per Corpus. I ves per on, un any més tard de la seva sortida, ha arribat el moment. S'ha de dir que al Festa Festa les buitades són molt llargues. Històries de la Patum d'Albert Rumbo és un llibre que parla de les petites i grans històries que han vist o que han fet els protagonistes de la festa, els patumaires. El volum relliga a la perfecció la Patum dels papers i la Patum dels carrers. I on pot pensar que vist així és un anecdotari, però no és així. És la Patum des de dins, dels que la viuen i la fan viure. I si l'autor m'ho permet, és un fil de continuïtat entre els patumaires del passat, del present i fins i tot del futur. Com us podeu suposar, hem anat a trobar a l'Albert Rumbo i Xerra que xerraràs. Ens ha explicat com neix Històries de la Patum.
9: Bé, de fet, en aquest llibre podríem dir que s'han ajuntat la gana amb les ganes de menjar. Jo fa més de 30 anys, quan vaig començar a investigar temes de Patum, em vaig donar compte que hi havia aquest petit, aquestes històries, aquest petit, ho comentaves, anecdotari, històries, de fet, de pes de la festa, però que no transcendeixen els papers, tot un seguit d'elements que, si algú no els posava negre sobre blanc, s'acabarien perdent. I em vaig preocupar d'anar-los recollint amb la idea d'un dia fer-ne alguna cosa, no? Algun dia publicar-ho. I, de fet, al llarg d'aquests 30 anys jo he anat escrivint coses, eh? He anat escrivint capítols, parts de capítols, anècdotes, redactant, anotant, però no acabava de decidir-me treure res perquè tenim prou feina i, bueno, sempre hi ha alguna cosa que passa davant. I aquí va haver-hi el tema aquest, doncs, de que l'editorial Gavarres, amb l'Àngel Madrià al capdavant, es van posar en contacte amb mi justament per demanar-me que fes allò que jo feia 30 anys que volia fer. Per això dic que es van ajuntar la gana amb les ganes de menjar. I aquest ha sigut el detonant sense el qual, doncs, segurament, bueno, més tard o més d'hora potser hagués vist la llum, però en tot cas segurament no ho hagués fet ara.
6: I és clar, tot i que ara la mirada no està posada en els documents ni en la comparseria, és un treball exigent i rigorós. Nosaltres hem volgut saber quines són les fonts principals d'aquest llibre.
9: Bé, aquí hi ha dos tipus de fonts principals. D'una banda, sí que hi ha els papers. Tu comentaves això del Patum dels papers, el Patum dels carrers. Sí que hi ha els papers, és a dir, hi ha històries, històries en minúscula, de la gran història en majúscula de la festa, que surten de paper, surten de documents, surten de comptes municipals, d'actes, de premsa, i que a partir d'aquí doncs pots refer una d'aquestes històries. Són una part petita, potser. És una part important, també, perquè hi ha alguns documents que no aportaven, o qui els havia trobat, o no els havia trobat ningú, encara els hem trobat nosaltres, doncs semblava que no aportaven massa informació. Però n'hi ha algun que porta, a part de l'anècdota, de la gràcia que pot fer la història en concret, aporta una informació brutal, crec jo. I després hi ha, sobretot, aquesta és la font primària i principal d'aquest llibre, sobretot les experiències, les vivències d'aquella gent que han fet el batum dels carrers, dels patumaires, dels geganters, dels guitaires, dels vestidors de plens, etc etc. Aquelles coses que t'explicaven, i que tu, quan t'ho explicàvem, deies, bueno, això en un llibre, diguem-ne, seriós, en un llibre o d'història oficial, diguem-ho així, de la festa, no hi poden anar. No hi poden anar perquè són, tenen un caràcter anecdòtic, no hi poden anar perquè en realitat no modifiquen, no estructuren la festa, són detalls, són anècdotes, són això que dèiem, petites vivències, però que a mi em sabia greu que es perdessin perquè, de fet, no ens enganyem, els que han fet la història de la Patum són els patumaires, de la mateixa manera doncs, que qualsevol cosa, el que fa la història són la gent de peu. I llavors, el fet de perdre aquestes vivències per mi suposava perdre una part important d'aquesta història. Llavors, en gran part, doncs, aquest llibre també és, en gran mesura, és fruit doncs, de nombroses entrevistes, comentaris, trobades, recopilacions, etcètera, etcètera.
6: El llibre Històries de la Patum no us penseu pas que és un abocat d'informació singular i curiosa i avall. Si fos així, segur que no seria de l'Albert Rumbo. La informació o les històries estan organitzades per temes i apartats.
9: Sí, les històries estan estructurades a partir d'uns capítols, diguem-ho així, justament per això que has dit que si no fos així segur que no seria de l'Albert Rumbo. No sé si m'ho he d'agafar com un compliment, m'ho agafo com un compliment, o com a què, però jo tinc la mania, els historiadors i els arxivers tenim molt aquesta mania d'estructurar i d'intentar quadrar les coses. I en aquest cas, doncs, el que em vaig proposar, perquè de històries aquí n'hi ha entre 60 i 70, no recordo el número exacte, però n'hi ha una barbaritat que podíem haver-ne fet tres volums d'històries del Batum, perquè el material per fer aquests tres volums el tenim, Llavors, el que sí que vaig intentar, més que prioritzar, que potser és el que hagués prioritzat algú altre amb ganes de vendre llibres, les més divertides, les més, les que tenen més ressò, etc. Jo vaig intentar, que és una de les meves manies, doncs que hi sortís una mica tot i tothom. Llavors, aquí tenim històries de la Patum que fan referència doncs, als patumaires, a les comparses, als músics, a la Patum, tot tipus de Patum, les passades, patums de plaça, patums de fora plaça, patums fora de Berga, anys que no s'ha fet Patum, temes d'artistes i artesans... és a dir, he intentat que hi hagués una mica de tot plegat. I que, per exemple, les comparses, hi ha comparses que són més propius, que tenen més facilitat perquè et surtin històries. Bàsicament, perquè són comparses que les fan més gent i surten més, les guites, els vestidors de plens i masses, els geganters, els que participen als passacarrers, doncs tenen més bagatge, més hores de vol, per dir-ho així, no? Doncs per fer aquestes històries. I, en canvi, doncs, les comparses que senzillament només salten a la plaça en tenen menys. Però avui aquí hi hagués doncs, totes les comparses que una mica es veiés representat tothom aquell qui se sent Patum. Per tant, doncs, d'aquí ve aquesta estructura i aquesta organització que ha acabat tenint el llibre.
6: Històries de la Patum parla de patumaires. Sense ells no hi ha Patum. És cert que sense comparses i el mar que li és propi, tampoc. Però el pes dels festers fa que sigui una tradició viva i que cada generació deixi el seu pòsit. En 273 pàgines del llibre ho certifiquen. Però nosaltres, que som tafaners de mena, hem volgut saber si han quedat gaires històries fora del llibre.
9: Bé, una mica és el que comentava abans. Històries n'han quedat moltes fora del llibre. I n'han quedat moltes, i també era una mica la voluntat d'aquest treball, el fet de dir, escolta, jo recullo, recopio, escric, publico això, escolteu, la gent que en tingui, que en sàpiga, que em pugui explicar anècdotes, facècies, atzagaiades, que posem també al llibre, doncs que vingui i us expliqui, bàsicament amb un afany, que és el principal del llibre, de no perdre aquesta informació, perquè el que és cert és que tot aquest tipus d'històries que no són transcendents, o major part, en el moment que passa la generació que les ha viscut, màxim o següent, acaben desapareixent. Llavors, jo el que vull és que justament que no desapareguessin. La major part d'històries que hem recopilat doncs, són del segle XX, n'hi ha alguna del XIX, n'hi ha diverses del XIX, n'hi ha alguna fins i tot del XVIII, alguna del tombant del XVIII, gairebé del XVII, però són coses molt puntuals. Si haguéssim fet aquest llibre doncs, fa 150 anys, doncs segurament en tindríem moltes, no segurament, total certesa, que ara s'han perdut. Per tant, una mica la idea era aquesta, no? De no perdre informació. Llavors, n'han quedat moltes, n'han quedat moltíssimes, i n'han quedat moltes que un cop presentat el llibre, publicat, i que la gent se l'ha llegit, et ve i et diu, escolta, per cert, no sé si saps que... Bueno, i això, tot això va sumant, no? Algunes són repetitives, algunes no, algunes tenen gràcia, algunes no. Algunes són curioses o divertides o interessants, però no donen per fer una història, perquè tampoc donen per escriure massa més. De fet, en el llibre, jo el que també he intentat és que aquestes històries fossin una excusa perquè aquell qui no hagués llegit o no conegués el Patum en pogués aprendre a partir de les dades complementàries que hi afegeixes. És a dir, si parlem del canvi de la barra de la guita, de la llargada, doncs parlem de la barra de la guita, com funciona, què significa, etcètera, etcètera, doncs justament per intentar que la gent aprengui més. Però, bueno, això donaria per fer un segon i un tercer volum, si convingués.

0: Per acabar, Albert Rumbo ens fa un tastet d'una història de les històries de la Patum.
1: Jo, si m'hagués de quedar amb una de les anècdotes que presentem, amb una de les històries, em quedaria amb la primera del llibre. A més, és la més antiga. És una història que hem intitulat El primer patumaire, un patumaire de pebrots, perquè és una història que ens dona el nom del primer patumaire conegut de la festa, un senyor de l'any 1700, un regidor de l'Ajuntament, Miquel de Viladomat, que era, com dèiem, doncs, regidor, en ple inici de la lluita entre fioitistes, tot el tema de la guerra de successió, això seria ara molt llarg d'explicar, però en tot cas aquest és un senyor que els seus adversaris polítics el persegueixen i intenten desacreditar-ho presentant-li tot de càrrecs en contra seu. I entre els càrrecs que li presenten, doncs l'acusen d'haver robat amb el seu cunyat Bot, que aquí en diuen Bot de Lluna, posa, d'haver escupit en públic, d'haver ensenyat ses parts vexendes en públic, d'haver arrendat l'hostal de la vila, ara en diríem tràfic d'influències, i d'haver ballat el gegant per un preu estipulat. I llavors diu, de totes aquestes coses, les dues més greus són justament la d'ensenyar les parts vexendes en públic i ballar el gegant per un preu estipulat. Això és anecdòtic i divertit, o vull dir en favor de Viladomat que el van absoldre de tot plegat, per tant no van demostrar que pogués ser culpable. Però el més interessant, el que dèiem abans, que aquestes anècdotes t'acaben portant de la petita història a la gran història. Tots els historiadors fins a la Guerra Civil deien que antigament eren gent de casa bona, nobles, gaudins, els que feien la Patum, no com ara gent del poble, a vegades diuen quatre torrats arrencats de les tavernes. Bueno, resulta que aquest senyor, com que era regidor, estava mal vist que ballés el gegant cobrant. Per tant, això et demostra justament que tot el que diuen les cròniques posteriors és mentida. Bueno, aquesta és una història divertida que crec que pot exemplificar una mica, pot servir de resum una mica de tot el treball.
0: Moltes gràcies, Albert Rumbo i Soler, autor d'Històries de la Patum, d'Editorial Gavarres, per atendre els micròfons del Festa Festa. Nosaltres continuem amb el programa.
2: Festa Festa!
3: Si voleu tornar a escoltar el reportatge o qualsevol secció del programa, ho trobareu tot al web festafesta.cat. A més, pots conèixer amb tot detall els orígens i la història del programa, estrenat l'any 1989. També hi pots participar enviant-nos els teus comentaris i suggeriments, tot a un sol clic. Festafesta.cat, la cultura popular i tradicional a la ràdio i a internet.
4: I seguim en clau berguedana. Escoltem el primer tema musical d'avui. I és, ni més ni menys, que el Ball de l'Àliga de la Patum, interpretat pel grup Criatures.

0: Magnífica versió la d'aquest quartet. Gràcies, criatures. I ara connectem amb l'actualitat per saber què bull en el món associatiu. L'Emma Robres ens porta les notícies del Tornaveu.
1: Festa, festa.
2: Les notícies del Tornaveu.
3: La competició sana torna al món campaner. Després de l'aturada a causa de la pandèmia, el 20 de juny torna el concurs de campaners a les Borges Blanques amb la seva 6ª edició. Es tracta d'un esdeveniment únic i serveix com a punt de trobada dels campaners d'arreu del país, però també per fer valdre aquesta tradició, la tasca que hi ha al darrere i les particularitats de cada poble. Els repics de campanes seran lliures i cada participant disposarà de 6 minuts per desenvolupar-ne 2. El jurat, format per membres del món campaner, musical i cultural, valorarà la tècnica, la melodia, l'originalitat i el conjunt dels repics per escollir el guanyador. Els participants es dividiran en 2 categories, entre menors i majors de 16 anys. El motiu darrere d'aquesta decisió ens l'explica Felipe Martínez, campaner i professor a l'Escola de Campaners de les Borges Blanques.
4: Posar en valor el relleu generacional, no? Perquè durant molts anys els campaners que han resistit són persones grans d'una edat i per això és posar en valor aquesta canalla que puja, que vol aprendre.
3: Des de l'escola, que ha reprès també l'activitat en els últims mesos, esperen agrupar una 80ena de persones i 25 participants. Tothom reunit per assegurar-se que les campanes continuen sonant. El barri barceloní del Poble Sec es prepara per tenir una de les cites més emblemàtiques, la 34ena Mostra d'Entitats. L'esdeveniment anual enguany se celebra el 6 de juny i vol posar de manifest la diversitat i la riquesa del teixit associatiu local, la seva vida comunitària i els seus projectes transformadors. L'avinguda Paral·lel, l'artèria principal del barri, entre rades i tapioles es tanca el trànsit i es converteix en un espai peatonal, facilitant així la interacció d'assistents i entitats. D'entitats se'n podran veure de tota mena, relacionades amb l'esport, amb la cultura, amb les tradicions, amb la recerca històrica o amb els jocs, totes formant un teixit associatiu que, com explica Montserrat Pla, la presidenta de la Coordinadora d'Entitats del Poble Sec, cada vegada està més enfortit.
5: Nous projectes, noves ambicions i la gent va creant entitats o associacions.
3: Malgrat la vivacitat de les entitats, però des de fa un temps han detectat una gran dificultat, explica la presidenta.
5: Són les entitats que ara es troben que si no hi ha una renovació de voluntari, són entitats que, clar, cada vegada va quedant menys gent per poder estar a la mostra.
3: La coordinadora espera, doncs, no només mostrar les propostes associatives del barri, sinó captar nous voluntaris per continuar fent del Poble Sec un dels barris més participatius de Barcelona.
6: Moltes gràcies, Emma, per tota aquesta informació d'actualitat. I de les notícies passem a l'actualitat de les places amb el baròmetre casteller.
2: Festa, festa.
1: Baròmetre casteller, amb Carles Esteve.
2: Sants se suma a les colles de nou.
7: Hola, companys, tornem a ser aquí per actualitzar el baròmetre estrella. Aquesta setmana els castellers de Sants han inaugurat la temporada dels 9 pisos amb el 3 de 9, la segona vegada que els borinots aixequen un castell de nou durant el mes de maig. L'anterior va ser fa 10 anys. A Valls s'han vist els primers castells de 8 amb el Pilar al mig, dels xiquets de Valls. La colla vella ha presentat el 4-8 amb el Pilar i també la colla joves, que a més han tret el 2 de 8. La colla de Sant Pere i Sant Pau ha recuperat el Pilar 7 carregat, no el coronaven des del 2022. Els castellers de Barcelona també han avançat feina i han presentat el 7 de 8 i han coronat el 2 de 8. Els capgrossos de Mataró han tret el 3 de 8 i els tirallongues de Manresa han revalidat un matiner 4 de 8. Els castellers d'Esplugues han presentat el 3 de 7 per sota, els castellers del Poble Sec han estat anant a la gamma mitjana de 7 amb el 5 de 7 per bandera, els castellers de Berga han sumat el 7 de 7 i els minyons de l'Arbós ja han revalidat el 3 de 7 i 4 colles han tret el 4 de 7. Els carallots de Sant Vicenç, els atlots de Llevant, els bous de la Bisbal i els castellers de Viladecans, per la seva banda, han sumat el Pilar de 5. Els castellers de Mallorca han revalidat el 2 de 6 i, finalment, 3 colles han sumat castells de 6. Els castellers de Zúric, els xiquets de Copenhagen i els castellers de Santa Coloma. I això és tot per avui. Recordeu que podeu consultar el llistat sencer de les colles al nostre web baròmetrecasteller.cat.
0: Moltes gràcies.

0: Quina potència que té. Moltes gràcies a Insha Brass Band.
1: Festa, festa!
0: I de la música passem a la saviesa de la paraula amb en Víctor Pàmies. Avui, a Dites i Refranys, analitzem una expressió que tots hem sentit alguna vegada. Fer la travessia del desert.
2: Fes ta festa.
3: Dites i Refranys. Amb Víctor Pàmies.
4: Fer la travessia del desert. Aquesta frase feta ens remet a la Bíblia, a l'Antic Testament, i fa esment del periple que va patir el poble hebreu, comandat per Moisès, abans d'arribar a la Terra Promesa. En política, quan un partit pateix una forta davallada en unes eleccions i es veu sobtadament apartat de les quotes de poder, es diu que ha de fer la seva particular travessia del desert. Aquesta travessia comporta la pèrdua de molts actius, reinventar l'estratègia i fins i tot patir les plagues bíbliques que va sofrir el poble hebreu per a regenerar-se i tornar a optar a tenir la confiança de la ciutadania. Si se sap aprofitar, és un bon moment per a la regeneració i construir un nou projecte il·lusionador.
5: Moltes gràcies, Víctor Pàmies, per aquestes dites i refranys i t'esperem la setmana que ve.
3: Festa, festa!
5: I aquesta setmana toca un Festa, festa Gran Reserva.
0: A veure què ha trobat en Josep Maria d'ell aquest cop.
3: Festa, festa Gran Reserva.
6: 29 de juliol de 2022. Festa, festa especial dedicat al centenari de Maria Matilde Almendros.

L'any 1922 va néixer a la capital del Bages, a Manresa, la que hauria de ser la veu més sentida de la ràdio catalana, que, per cert, la ràdio s'inauguraria al cap de 2 anys d'haver nascut ella, el 1924. Ens estem referint a Maria Matilde Almendros, que ens toca molt de prop, ja que va ser la precursora del nostre programa de cultura popular i tradicional, el Festa Festa. Ella el va començar.

0: per intentar conèixer una mica millor l'actriu i locutora, per excel·lència que va ser Maria Matilda, ens hem rodejat de les persones més coneixedores del tema. Començarem amb Pilar Gonyi. Locutora de la cadena SER, al Bages, va ser escollida comissària de l'any del centenari de Maria Matilda Almendros i per això s'ha encarregat d'organitzar tot un seguit d'actes, activitats teatrals, col·loquis, ballades, concerts i exposicions que ha dissenyat en base a tres objectius principals.
1: L'any Maria Matilda Almendros Carcassona ens va semblar de posar-hi tres punts, tres eixos. Un és la reivindicació del paper de la dona a la ràdio, que recordem aquelles locutores que els hi deixaven dir l'hora i la temperatura i amb prou feines. Amb això, doncs, ha hagut de fer una gran feina des de dins i des de fora, però molt des de dins, des de la mateixa dona. Ella va tenir programes en què l'autèntica protagonista era ella. Per tant, això diu molt de la personalitat de Maria Matilde Almendros. Va passar a ser protagonista en els seus propis programes que presentava, realitzava i produïa.
0: En som testimonis els que ens podem considerar una mica els seus hereus. El Festa Festa és, efectivament, hereva del treball iniciat per Maria Matilde Almendros, perquè Maria Matilde Almendros era una dona emprenedora.
1: Hem considerat que havíem de destacar que és una emprenedora en l'àmbit de la cultura, perquè quan cap dona del món del teatre tenia una companyia de teatre, ella tenia una companyia de teatre, ella s'hi jugava els seus diners i, a més, dirigia l'obra i, a més, feia la protagonista.
0: A la seva època, hem de recordar sempre que no era fàcil per una dona moure's en el món de la cultura popular o en el de la cultura, o més genèricament, en el món en el sentit més ampli. En aquells anys, el paper de la dona era pràcticament silenciat o menys tingut, com ens continua explicant Pilar Gonyi, comissària de l'any Maria Matilde Almendros.
1: Ella va promoure la cultura catalana a través del teatre i de la ràdio, fent obres del teatre català de tota la vida, però també algunes obres de gent que començava, autors emergents, dels quals ella doncs, va estrenar les seves obres. I, per altra banda, en la ràdio no deixava escapar moment per recitar poesia en català i, per descomptat, per parlar de Manresa.
0: Enric Frigola va compartir 8 anys al micròfon amb la Maria Matilde Almendros.
2: Maria Matilde Almendros va ser, probablement, una de les primeres estrelles a la ràdio en una època, els anys 50, 60 i 70 del segle passat, on no era freqüent, no era gaire possible aplicar aquest qualificatiu a una dona. Per altra banda, no sempre les grans estrelles són també grans professionals, però ella sí que ho va ser, i molt gran. Una gran popularitat que li va arribar a través de la ràdio, però amb una solidesa artística que la va aconseguir, crec jo, molt abans d'incorporar-se al món de les ones, i la va aconseguir a través del teatre. A través del teatre català, en una època molt difícil per la nostra llengua.
3: Hi han cançons de grans cantants, cantants autors, que són poemes. Potser no sempre s'escolten lletra sola. Un cas podria ser el d'aquesta cançó de la mare que va escriure Ramon Pelejero i Sanchís. Sabeu qui és? És clar que sí, en Raimon. Escoltem el seu poema, Cançó de la mare. He deixat ma mare sola a Xàtiva, al carrer Blanc. Ma mare, que sempre espera que torni com abans. He deixat germans i amics que em volen i esperen, com ma mare, que jo torne com abans. He vingut ací perquè crec que puc dir-vos en la meua maltractada llengua paraules i fets que encara ens agermanen. Paraules i fets que encara ens fan sentir homes entre homes. Paraules i fets que encara ens agermanen en la lluita contra la por, en la lluita contra la sang, en la lluita contra el dolor, en la lluita contra la fam, en la sempre necessària lluita contra el que ens separa i ens fa sentir-nos a tots nosaltres estranys. He deixat ma mare i els meus germans. He deixat els amics i la casa i tots els que esperen que jo torne com abans. I crec que he fet bé. I crec que he fet bé. Jo sé, jo sé, jo sé, jo sé que tornaré al carrer Blanc. Però ara sí, crec que també és ma casa. I crec que puc dir-vos amb el cor obert a tots vosaltres, germans. Germans.
4: Festa, festa!
0: I per no perdre el ritme, tornem a la plaça de Sant Pere amb la Marxa de la Patum, l'emblemàtica composició del mestre Lambert, interpretada avui per la Cobla Berga Jove.

0: Gràcies a la Cobla Berga Jove per aquesta marxa de la Patum del mestre Lambert. Seguim avançant i ara saludem a Fra Valentí Serra de Manresa, que ens porta un nou remei casolà una mica exòtic. Ens explicarà com el mango ens pot enfortir l'organisme.
1: Festa, festa.
2: Els remeis de l'ermità. Un espai produït amb la col·laboració del calendari de l'ermità dels Pirineus. Guió i veu de Fra Valentí Serra de Manresa, arxiver dels caputxins.
3: Pau i bé. Déu us guard. Pau i bé. Avui us vull parlar de les fruites i hortalisses que ajuden a enfortir l'organisme. Mireu, alguns experts en nutrició aconsellen de reforçar la dieta amb fruites i hortalisses que ajudin a remineralitzar i revitalitzar l'organisme. I també ens aconsellen de prendre aliments que frenin el progrés de les malalties com ara el colesterol. Prioritàriament si ingerim verdures agraciades amb fibra, com ara la col, la ceba i els raves. També algunes hortalisses, com les bledes i els espinacs, són una font natural de vitamina A i de minerals tan necessaris com el ferro, el magnesi i el calci. En temps recents, en els mercats de casa nostra, han aparegut algunes fruites exòtiques de gran riquesa vitamínica, com per exemple el mango, que és una fruita riquíssima en la pròpia vitamina A i amb la vitamina C, i que, a més, té la virtut de contribuir a ajudar a l'organisme a absorbir correctament el ferro i a fer-lo més resistent a les infeccions. També s'ha descobert en el mango una peculiar capacitat de dissoldre les mucositats, i, per altra banda, el seu alt contingut de fibra li otorga unes destacades propietats laxants. Com que els antics frares no coneixien encara el mango, només la conegueren quan anaren en països de missió a ultramar, per tal de dissoldre les mucositats, se solien servir de la infusió de fulla de murtre, i per vitalitzar l'organisme solien menjar figues seques, que són un bon remineralitzant ossi, molt agraciat amb calci i amb ferro. Moltes gràcies per l'atenció.
4: Gràcies, Fra Valentí Serra de Manresa. Menjarem mango per estar ben forts, ja ho hem sentit.
5: Festa, festa!
4: I ara, a Cançons que tornen, en Josep Maria Adell ens proposa recuperar un tema de Xavier Elías, el piset.
6: Festa, festa!
7: Cançons que tornen.
6: Unes pinzellades a l'entorn de la nova cançó amb les veus dels seus protagonistes. Recull i presenta Josep Maria Adell.
8: Càpsula número 16. Xavier Elías. Sense deixar encara l'any 1963, continuem el nostre passeig pels records de la nova cançó amb la incorporació del setè membre dels 16 jutges, Xavier Elías. Estudiant d'Econòmiques i anys més tard dedicat al món editorial, Xavier Elías descobreix els 16 jutges quan assisteix a un concert organitzat per la Universitat de Barcelona on se sent esperonat per la cançó Els Fariseus, que hi canta Francesc Pi de la Serra quan diu això.
9: No!

0: Xavier Elias recull el guany, pren el repte, agafa el guitarrot i fa una cançó. Amb poc utillatge més, només amb un parell de cançons, però amb tota la il·lusió del món, s'incorpora a 16 jutges el mes d'abril del 1963 sota el padrinatge de Delfí Abella. Xavier Elias agafa la guitarra i es posa a cantar, inspirat principalment en el seu admirat cantautor francès Georges Brassens. Val a dir que aquest és ja un bon punt de connexió amb els fundadors dels 16 jutges, que no li impedeix patir també els efectes de la censura.
1: S'havia d'anar a Via Laietana de tant en tant, o sigui, de tant en tant es havia una denúncia perquè hi havia un senyor que li havia semblat que amb aquella cançó que es cantava s'estava agredint aquí a Su Excelencia i coses d'aquest tipus. Evidentment, quan actuàvem teníem sempre un representant de la policia que ens controlava que cantéssim les lletres, que les teníem que passar per censura, és a dir, era tot un espectacle, diguem-ne, de control sobre la nostra activitat, i alguna vegada, doncs algun d'aquests grupos del movimiento pues, ens havien realment intentat tirar pedres i coses d'aquestes, però vaja, de veritat, o sigui, que mirat amb distància, eren com molt tronats tots els altres, no?
0: Entre anades i vingudes a Via Laietana, on està a la comissaria dels Grisos, anem a escoltar la música de Xavier Elias, mort el 2010 a l'edat de 69 anys, qui aporta als 16 jutges l'admiració per Brassens, que el du a escriure les seves pròpies cançons en una certa línia amanada de la chanson, com aquesta peripècia que li recordem ara, titulada El piset.
2: Mira, Xavier, que em vull casar i no tenim pis. Com un boig jo vaig posar-me a buscar el pis somiat. Mare meva, quin escàndol, quins preus m'han deixat glaçat. Sort que hi ha nobles empreses filantròpiques, socials, benemèrites, lloables, que et curen de tots els mals. Mira, Xavier, que em vull casar i no tenim pis. Pagues mig milió d'entrada o un milió, això tant se val. I la resta, mica a mica, si és que encara et queda un ral. Els pisos són fets a mida pels senyors de molts diners. Allí tenen les amigues que no saben, les mullers. Mira, Xavier, que em vull casar i no tenim pis.

0: 16 recomanacions i has d'anar a omplir 30 impresos a 14 institucions. Mira, Xavier, que em vull casar i no tenim pis. Hi ha els pisos de les caixes que t'engeguen al moment. Si no ets un imponente o no hi tens, compte corrent. Però un pis protegit te'l donen, això de donar és un dir. Si portes un bon enxufe o si tens un bon padrí. Mira, Xavier, que em vull casar i no tenim pis. Finalment, un pis és apte, m'ha sortit fora ciutat. Adéu, viatge a Mallorca, no podrem passar del Prat. És justet i baix de sostre, no ens podrem ni posar drets. Sortirem per les finestres quan arribin els marrecs. Corre, Xavier, cap a l'església, que tenim pis.
1: El piset, una de les poques cançons enregistrades per Xavier Elias l'any 1965, dos després d'incorporar-se als 16 jutges amb la posició número 7. Ha estat la cançó que ha tornat avui al Festa Festa.
2: Moltes gràcies, Josep Maria Adell. Ens retrobem ben aviat. I ara acabem la ronda de col·laboracions amb ganes de jugar. La companyia de jocs L'Anònima ens parla avui de com divertir-se amb els càntics.
3: Festa Festa.
4: Va de joc.
3: Un espai de la companyia de jocs L'Anònima. Escret i presentat per Víctor Baroja, Aurora Cupani i Òscar García.
5: Juga amb nosaltres.
6: Nom del joc, Càntis. A on? Argentona, Cadaqués. Quan? Per festa major.
7: Quanta gent no té a casa càntis de fang o de ceràmica com a objecte de decoració? Però quanta gent jugaria amb un càntic? El càntic o doll, segons el territori, era un objecte present a totes les cases, doncs garantia el subministrament d'aigua. Anar a la font a cercar aigua era d'una de les tasques que normalment feien les dones o les nenes des de molt antic. De càntics hi ha totes formes i materials, de manera que formen part de la cultura humana. A Catalunya hi ha dues poblacions on per festes el càntic o doll pren un protagonisme cabdal: Argentona i Cadaqués. A Argentona, el 4 d'agost, es celebren les festes de Sant Domènec, dia que es fa la benedicció de l'aigua, documentada des de 1551. Es fan tot d'actes al voltant del càntic, entre d'altres jocs, passar-se el càntic intentant que no es trenqui, llançar un raig d'aigua al més lluny possible, bufar amb el pel gros, pescar el càntic, etc. Però si és coneguda aquesta festa, és pel concurs d'aixecada de càntics. Un nombre d'uns 12 càntics que van des dels 2 litres fins als 200 han de ser alçats i els participants han de beure aigua dels càntics. S'ha de fer en el menor nombre de temps possible. En cas d'empat, guanya qui ho hagi fet en el menor temps. Aquesta prova ha format part del concurs de l'home i la dona més forts de Catalunya. L'altra població que té el càntic com un dels protagonistes de la festa és Cadaqués. La preciosa vila costanera inclou una cursa de dolls, que és així com s'anomenen allà. Aquestes curses reprodueixen les curses que els joves del poble feien per anar a la font i tornar a casa abans que les altres. El càntic ple d'aigua es recolza el cap amb una tovallola enrotllada que li fa de coixí. Les participants han de recórrer una distància establerta el més ràpid possible sense que caigui el càntic.
6: Hi ha algun canti famós a Argentona?
7: Sí, el Jordi González. El popular presentador va fer portar el canti gros a un programa de televisió que presentava en directe. El canti tenia aigua, però no estava ple del tot. El presentador el va agafar per la nansa, donant una sacsejada que va moure l'aigua de l'interior, provocant una vibració que va trencar el canti. Vaja, va provocar un tsunami.
6: Es trenquen molts cantis a Cadaqués?
7: Cap. Doncs són tan hàbils les dones que poden caminar cap endarrere, ajupir-se i fer un seguit d'habilitats amb el càntic al cap que, si ho intentem nosaltres sense practicar, no hi guanyaríem per càntics.
2: Moltes gràcies als amics de l'Anònima i a tots els col·laboradors i col·laboradores que ens heu acompanyat avui, que són l'Emma Robres, la Sara Suriol, en Víctor Pàmies i Fra Valentí Serra de Manresa.
8: Festa, festa.

0: I gràcies també a tot l'equip que fa possible que el Festa Festa cada setmana giri i puguem fer aquest programa setmanal, que són l'Helena Mayor, la Marta Ibaña, del Joan Serra, el Josep Maria Dell i els que us estem parlant, la Laia Camproví
1: i l'Amadeu Carbó. Ens acomiadem ara amb una peça que s'ha convertit en la sardana més ballada a Berga. Es tracta de Corpus a Berga, una composició que mossèn Marià Miró i Guitó va escriure l'any 1927. L'escoltarem en la versió que van registrar la Cobla Salvatana. Us deixem, doncs, amb aquesta sardana i ens retrobem la setmana que ve.
0: Que tingueu una molt bona festa de Corpus fins la setmana que ve i que us vagi molt i molt bé.
1: Adéu.

0: Estàs escoltant?
1: Premià Media ha superat per primera vegada les 100.000 visites a premiamedia.cat al llarg d'un mes.
2: La crisi de Rodalies, els temporals de vent o de pluja o l'incendi del carrer Núria han servit perquè ens escolliu per informar-vos.
3: Però les visites web no són l'únic indicador que confirma la tendència a l'alça dels canals digitals de Premià Media.
4: Hem renovat el web perquè puguis trobar els nostres continguts de manera més fàcil i visual.
5: Apostem per nous espais de podcast i noves seccions amb entitats. I millorem registres a Spotify i a iVoox.
6: A TikTok doblem els seguidors. A Instagram superem els 5.000 seguidors i els nostres vídeos acumulen ja més de 600.000 reproduccions.
7: A YouTube s'han fet més de 3.800 reproduccions aquest mes, sumant 355 hores de visualitzacions.
8: Gràcies per escollir-nos.
9: I fer entre tots més gran Premià Media.
10: Cada setmana a les ràdios de la xarxa, Reguem. Us oferim entrevistes, cròniques o reportatges a artistes de música reggae i d'arrel jamaicana. Amb Raquel Mabo, des d'Ona la Torre, Reguem.
11: Dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
12: Premià Media. Comunicar en tots els sentits.
11: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. El Papa Lleó XIV ja es troba de camí a Madrid, on comença avui el seu viatge oficial de 7 dies a l'estat espanyol, un viatge apostòlic que comença a la capital, on s'estarà fins dimarts, continuarà amb 2 dies i 2 nits més a Barcelona i acabarà amb 2 parades més a les Illes Balears, a Las Palmas i Santa Cruz de Tenerife. L'agenda del pontífex inclou trobades oficials amb els reis d'Espanya, el president del govern espanyol, presidents autonòmics, diputats del Congrés i autoritats locals. I aquí a Catalunya el Departament d'Educació ha reclamat a la plataforma 03 demandes concretes per treballar i ha promès millores ben aviat. Ho ha explicat així la portaveu del col·lectiu de l'etapa inicial de l'educació després d'una reunió aquest divendres a la conselleria de prop de 2 hores. La trobada havia de tenir lloc el passat divendres, però el departament la va ajornar a última hora. S'han abordat diversos temes i totes 2 parts s'han emplaçat a una nova cita sense avenços concrets. Els responsables d'educació sí que han mostrat la voluntat de mostrar als representants de la plataforma en aquesta pròxima reunió una proposta de llei sobre la qual han estat treballant amb experts per veure com s'hi poden encabir les reivindicacions del col·lectiu. I en successos, els bombers han donat per controlat poc després de 9:15 d'aquesta passada nit l'incendi de la planta de 20.000 metres quadrats de Montes a Onda del polígon Torre del Rector de Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental, que ha començat a 4:15. El foc ha calcinat completament la nau, que ha col·lapsat i ha obligat, a més, a evacuar naus pròximes i a confinar-ne d'altres al mateix polígon. I d'altra banda, la central nuclear de Vandellòs 2 ha notificat al Consell de Seguretat Nuclear la parada no programada de la central aquest divendres, poc després de 11:45 del migdia, per l'aturada automàtica de la turbina. Tant els responsables de la planta com el CCN indiquen que tots els sistemes de seguretat han funcionat adequadament. La planta es troba en la situació anomenada parada calent o mode 3. L'equip tècnic de la central treballa ara per identificar la causa de la incidència i per preparar i emprendre les actuacions correctives que corresponguin. I en cultura, a ritme de Pictures of You, de Love Song, de Just Like Heaven o de Lullaby, The Cure ha enamorat el públic del Primavera Sound, que ha pogut assistir al retorn de la banda al festival 14 anys després de la seva actuació al Parc del Fòrum. I en els esports, victòria de la Penya al segon partit de la sèrie de quarts de final del play-off de la Lliga CB de bàsquet. Els badalonins es van imposar al Baskonia per 82-63 i demà es jugaran el pas a les semifinals al tercer i definitiu partit a la pista dels bascos. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
3: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, al matinal Premià Mèdia.
4: Parlem d'aquesta escola popular, d'aquest projecte educatiu. Què vol dir això de vocació emancipadora, Tamara?
5: Bueno, doncs nosaltres vam començar l'escola popular fa 5 anys. Estem enxarxades amb altres escoles populars d'arreu de Catalunya que tenen com aquesta idea d'educació popular, d'un espai de formació, però que alhora també sigui un espai de lluita, un espai on generar consciència crítica.
4: Hi ha l'Abubakar, també, que és, en aquest cas, el fill de l'Acadi, que és qui avui també està portant els seus comentaris, no?, en aquesta entrevista. És un dels entrevistats més joves que hem tingut mai.
6: I que també participa a l'escoleta, a la ludoteca.
7: A la ludoteca,
6: no?
7: Exacte.
6: Mentre tenim el grup de dones, tenim un espai de ludoteca pels peques.
3: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
8: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. Acompanya'ns a Estrenes.
9: Anys connectant veus, emocions i comunitat.
10: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
9: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
11: Bon dia, sardanistes! Una setmana més aquí, a la sintonia de Premià Mèdia, ha arribat l'hora de Fem Rotllana.

0: Benvinguts al Fem Rotllana, el programa de sardanes de Premià Mèdia amb Maite Llatjà i Joan Vinyals.
1: Benvingudes i benvinguts a Fem Rotllana, el programa sardanista a la sintonia de Premià Mèdia, aquest oasi musical a través del 95.2 de la freqüència modulada del dial del vostre receptor i també el portal web premiamedia.cat. Fem Rotllana, un programa on els oients poden intervindre mitjançant el telèfon, el WhatsApp o bé el correu electrònic.
2: Exacte, ja anirem dient aquests números que els nostres oients han de marcar per posar-se en contacte amb nosaltres, però de fet ja són força coneguts, ja segurament els tenen apuntats a la nevera. Perquè ara mateix el que hem de dir són les tres paraules que ens fan encendre aquesta flama sardanista cada setmana. I avui el que fem en directe, com ja és dijous i el fem en directe, diem... Mercat, sardanes i arròs. El mercat ja està en funcionament, des de primera hora del matí. I nosaltres, en aquest punt de trobada que estem rotllant, anem per les sardanes. Després, què vindrà? L'arròs. Després ja vindrà l'arròs.
1: Sí, amb un suquet molt bo.
2: Ah, exacte.
1: I saludem el company Carles Soler, que el tenim als comandaments tècnics. Bon dia, Carles,
2: bon
1: i gràcies.
2: Dia. I avui aquí a l'estudi, posant-hi la veu, i som aquesta parella, que estem, com sempre, en busca i captura,
1: sí.
2: És a dir, la Maite Llatjà i un servidor de vostès, Joan Vinyals. Maite, bon dia.
1: Bon dia, Joan. Bon dia a tothom. Anem, doncs, pel programa número 839 de Fem Rotllana. I el que farem és informar de la gran final dels Premis Preludi, que es va celebrar dissabte passat, 30 de juny, al Teatre Patronat de la Garriga.
2: Hi ha un petit error, és 30 de maig, no 30 de juny.
1: Ah, no, que 30, encara no hi hem arribat.
2: 30 de maig, exactament.
1: Ja hagués passat Sant Joan i tot.
2: Hi ha un petit error aquí.
1: Jo passo ràpid, això.
2: Un petit error de 30 dies.
1: Sí, 30 dies.
2: 30 de maig. Anem, doncs, als Premis Preludi.

0: I Joan, com va quedar aquesta primera edició dels Premis Preludi? Quines van ser les guanyadores?
1: Bé, doncs, dir que es va celebrar, com molt bé deies, Maite, la final dels Premis Preludi, que valoraven les sardanes estrenades durant l'any 2025. Es va fer al Teatre Patronat de la Garriga dissabte passat, 30 de maig, naturalment, no de juny, sinó 30 de maig, i les guanyadores van ser les següents. La guanyadora del Premi Audiència, que votava el públic assistent al teatre, i també qui el veia per la televisió a través del canal del YouTube dels Premis Preludi, i també per la plataforma La Xarxa Més, podia votar també a través de l'aplicació mòbil de Som Sardana. Va ser l'obra de la compositora tarragonina Anna Abad, que escoltem a continuació, interpretada per la Cobla La Llobregat, Galanesa.

0: galanesa.
1: Gran sardana, eh?
0: És
1: gran
0: molt bonica, sardana, la veritat, sí. És que és molt bonica.
1: Sí.
0: És de l'Anna Abad i Gils. Es va estrenar el 23 de febrer del 25 en el Parc de la Guinaueta de Barcelona, amb la Cobla La Llobregat. Era el 70è aplec de la sardanista Dolors Tona.
1: Sí, el 70è aniversari de la sardanista Dolors Tona.
0: Sí, senyora.
1: És dedicada a aquesta sardana.
0: Molt bé. I les votacions van anar de la següent manera. Es van comptabilitzar 432 vots. En tercera posició va quedar la sardana Sardanistes Muntanyencs, de Lluís Alcalà, amb 835 punts. La segona classificada va ser Montserrat Caupena, a Montserrat Caupena, d'en Jordi Molina, amb 866 punts. I la guanyadora del premi
1: premi Audiència,
0: amb 891 punts, aquesta galanesa, de l'Anna Abad, que acabem d'escoltar.
1: Exacte. Doncs heu connectat amb Ràdio Premià de Mar, Premià Mèdia, al 95.2 del dial del vostre receptor, i també per internet al portal web premiamedia.cat. Recordeu que si voleu fer alguna petició, marqueu el número 93-752-2544, passeu en directe i parlem un momentet.
0: I tant. I el jurat compost per Antoni Rosmarbà, Javier Pagès, Corella i Francesc Gasó va otorgar el Premi Musical a l'obra d'en Joan Droguet, que escoltem a continuació, interpretada per la Cobla Sant Jordi, Quan no es troben les paraules.

0: Quan no es troben les paraules, de Joan Druguet i Sallent. En Joan Druguet és santallenc, de Centelles. Es va estrenar el dia 10 de març de 2025 al Teatre de l'Aliança del Poble Nou de Barcelona. L'hem escoltat per la Cobla Sant Jordi i aquesta sardana, Quan no es troben les paraules, és dedicada a Josep Antoni Sánchez, fundador de la Cobla Sant Jordi.
1: Veus?
0: Va haver de deixar la cobla. Doncs aquesta sardana va ser el premi musical d'aquesta primera edició dels Premis Preludi.
1: Sí, sí.
0: I el Premi Joventut com va anar, Maite?
1: Mira, la guanyadora del Premi Joventut, la sardana guanyadora, és valorat i otorgat pel jurat dels tres músics que ja havíem anomenat, va ser per la partitura del jove compositor de Blanes, en Martí Delgado, que porta per títol, l'escoltem interpretada per la Cobla Llobregat, es diu País, Atzur i Or.

0: Aquesta sardana que acabem d'escoltar és la guanyadora del premi Jove, diem que d'aquesta primera edició dels Premis Preludis, del Premi Jove. País d'Atzur i Or, de Martí Delgado i Pont, estrenada el mes de juny del 2025. L'hem escoltat per la Cobla La Llobregat. Aquesta, dèiem, va ser la guanyadora del Premi Joventut d'aquesta primera edició dels Premis Preludis. Jo no m'atreviria a dir que és la continuació del que era la sardana de l'any, perquè realment no té res a veure. Ara ho comentàvem
1: amb la... radical.
0: Sí, amb l'amiga Maite. Els preludis donen molt més protagonisme als compositors i a les noves tecnologies. Una bona iniciativa, això s'ha de dir, de Som Sardana, que, per cert, va comptar amb la presentació durant tot el certamen del compositor, cantant i guitarrista Arnau Tordera.
2: Fem rotllana, el programa de sardanes de Premià Mèdia amb Maite Llatjà i Joan Vinyals.
0: Maite, anem a Calella aquest cap de setmana.
1: Sí, perquè si, a Calella també s'hi està bé, eh?
0: Sí.
1: Allà al passeig Manuel Puigvert. Hi ha una copla, hi haurà una copla a la Sant Jordi, ciutat de Barcelona. Uh-huh. I serà a 6:45 del vespre.
0: Això és dissabte.
1: Això serà el dissabte.
0: Dissabte, perquè fan l'endemà, ara anirem informant, fan el 98è aplec de la sardana, eh?
1: Important,
0: I això ja és... això és un concert, el dia abans, a 6:45 de la tarda,

0: Són dos quarts, quarts d'onze.
1: Dos quarts, sí. Són dos quarts.
0: El 93... Sí, són dos quarts.
1: Dos quarts.
0: Aquest, hi ha un telèfon, que és el 93-752-2544, perquè truquin tots els oients que vulguin.
1: Qui vulgui,
0: i tant. I expliquin qualsevol cosa. Us atendrà en Carles.
1: Demanin sardanes.
0: Mm? Sí, o el que vulgueu,
1: el que vulguin, també.
0: Podeu demanar... Que us... Estem aquí per...
1: Per servir, sí. Per servir els nostres,
0: sí,
1: clients.
0: Sí, sí, sí.
1: Exacte, deies que els atendrà la trucada l'amic Carles Soler,
0: sí,
1: que té el telèfon allà al costat.
0: I a continuació atendrem la petició de les nostres amigues, la Marta Clotet i la Marta Ventalló, que en nom dels Amics de la Sardana i de tots els sardanistes volien dedicar una sardana a una parella que van ser pares fa un parell de setmanes, a la Montse de la Ginesta i en Joan, que són els avis del nen que es diu Max.
1: Max, Max, sí.
0: És una coseta que jo l'he vista i és moníssim. El seu avi és un conegut locutor, això sí que ho sabeu, eh? És sardanista de Premià Mèdia. Doncs, de part de les Martes i de les famílies, en representació dels Amics de la Sardana i de tots els oients de Fem Rotllana, dediquem una sardana a en Max i als seus pares, la Marina i en Víctor. Escoltem tots seguits la sardana del mestre Ricard Viladasau, que ens ofereix la Copla Mediterrània. Marina.

Thank you.

0: Marina, de Ricard Viladesau i Caner. Hem escoltat aquest enregistrament en directe, però es deixava escoltar força bé. De l'any 1992 és aquesta sardana i l'hem escoltat per la Cobla Mediterrània. Aquesta Marina era la germana del Ricard Viladesau i li va dedicar aquesta sardana.
1: Que mona, molt bé.
0: De part de tots els amics sardanistes, pel Max, els seus pares, la Marina i el Víctor, i els seus avis, la Montse i un servidor de vostès. Enhorabona.
1: Doncs sí. Recordeu que tenim aquest telèfon 93 752 25 44, i truqueu quan vulgueu. També hi ha un WhatsApp que és el 649 19 82 07, perquè es feu un missatge de veu. Exacte. O de text. Està a la vostra disposició.
0: Molt bé, doncs. Havíem anat a Calella. Podem anar també a Badalona. Sí. Aquest dissabte a les 7 de la tarda, aquest dissabte dia 6 de juny, hi ha una ballada de les sardanes per la Cobla Baix Llobregat, a la plaça de Trafalgar de Badalona.
1: Molt bé. On és? Ho saps tu, on és això?
0: No.
1: Jo tampoc.
0: No, però no crec. Tu poses Google, poses Google Maps i t'hi porta.
1: I la següent sardana que escoltarem és una petició de la nostra amiga oient, la Salvadora Graupera, que volia dedicar una sardana a la seva neta, la Berta, que diumenge passat, el 31 de maig, celebrava el seu sant. I la Salvadora la volia felicitar amb una obra del compositor de Tortellà, en Francesc Joanola, que ens presenta tot seguit la Cobla Ciutat de Girona. Atractiva!

0: Atractiva, de Francesc Joanola i Reixac, estrenada a Sabadell el dia 11 de març de 1962, i en aquesta ocasió l'hem escoltat per la Cobla Ciutat de Girona. Aquesta sardana atractiva és de lluïment
1: i saltadora.
0: Lluïment de tota la cobla. L'hem dedicat a la Berta, neta de la nostra amiga, la Salvadora Graupera, la Berta que celebrava el seu aniversari diumenge passat, 31 de maig. Per molts anys, a la Berta.
1: Per molts anys.
0: Bé, anem recordant aquest telèfon del directe al 93-752-2544, marqueu-lo, passeu per antena i feu les vostres peticions. També tenim un correu electrònic, que és femrutllana@hotmail.com.
1: Això. I ja el dissabte, que parlàvem d'això de Calella, de la Plec, aquest dissabte a les 10 de la nit hi ha una doble ballada de vigília al 98è Aplec Pairal de Catalunya. Coples, la principal de Llobregat, la principal de la Bisbal, i és el passeig Manuel Puigverd de Calella.
0: Exacte.
1: I més sardanes,
0: doncs,
1: va, o no?
0: Sí, sí.
1: Dedicades en aquesta ocasió, també felicitem a la Marga i la Magalí. No la felicitem.
0: No, hem de passar a la següent.
1: Ah, d'acord. Hem de passar a les sardanes, això, de Fem Brullant. En aquest cas, és una de la nostra amiga, la Leonor.
0: Uh-huh.
1: Ara sí que ho dic bé. La Leonor Font, de Premià de Mar. Volia dedicar a tots els sardanistes i oients de Fem Rotllana. Es tracta d'una creació del mestre de Calonja, en Ricard Viladesau, que ens interpreta tot seguit la copla Els Mongrins, el bon hereu.

0: El bon hereu de Ricard Viladesau i Caner, estrenada l'any 1975 i interpretada en aquesta ocasió per la cobla Els Montgrins. Una sardana que és dedicada a Joan Bonhereu, un jugador de bàsquet de Mataró. Una gran sardana que hem dedicat a tots els oients de Fem Rotllana i a tots els sardanistes de part de la nostra amiga i oient Leonor Font.
1: Fem Rotllana. Les sardanes a Premià Mèdia.
0: Molt bé, doncs, podem anar a Calella. Estem informant d'aquest aplec de Calella, exactament, dissabte, dia 6 de juny, a 6:45 de la tarda, hi ha aquest concert de sardanes i música per a cobla, amb la cobla Sant Jordi, al passeig de Manel Puigvert de Calella.
2: Sí, senyor. I de Josep Maria Boix i Ricerc, interpretada per la cobla Gili, tenim una sardana preparada.
0: Sí, que es diu?
2: Es diu Conversa Animada.

0: El bon amic sardanista de Josep Font i Font, de Torroella de Montgrí, que és fill de Martirià Font, el gran mestre Martirià Font.
1: Sí, sí.
0: El bon amic sardanista va ser estrenada al 62è aplec de Figueres el dia 21 de maig de 2023. L'hem escoltat per la cobla Els Montgrins i és dedicada a Martí Auger.
1: Molt bé.
0: I encara tenim uns minutets per escoltar-ne una altra.
1: Jo crec que no?
0: N'escoltem una altra. Una del Francesc Marrós, que acabarem aquesta primera hora ballant.
1: Sí.
0: Quina és,
1: Maite?
0: A més
1: que la dediquem a tots els nostres oients que avui ens han fet...
0: No hi ha hagut cap trucada.
1: No,
0: a la segona hora tinc una feinada de por.
1: Potser. Aquesta primera no. Pues escoltarem La Pastora Enamorada, dedicada a tots els nostres oients.
0: D'acord. Doncs anem per La Pastora Enamorada amb la cobla Flama de Farners.

0: Doncs escolta'm, aquesta pastora enamorada de Francesc Marrós, que és de l'any 1942,
1: Déu-n'hi-do.
0: Té uns quants anyets.
1: També corria, per això.
0: Sí, també, d'aquelles que la cobla tenia pressa d'acabar, que era la flama de Farners. Bé, amics i amigues, ho deixem aquí momentàniament. Escoltarem les notícies de la xarxa de les 11 del matí, de les 10, si esteu escoltant el dissabte la repetició, i reu, deixem aquí 5 minuts, ens despedim amb la Maite
1: fins
0: la setmana que ve, perquè
1: va per les
0: teves
1: coses. Exacte, en Joan tornarà d'aquí una estona, sí. jo fins dijous que ve, despedim, i bueno, que sigueu feliços, però diem una coseta.
0: Allò, va, no marxeu gaire lluny.
1: Que encara n'hi ha més.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. El Papalló 14 es troba de camí a Madrid, on comença avui el seu viatge oficial de 7 dies a l'estat espanyol. Un viatge apostòlic que comença a la capital, on s'estarà fins dimarts, continuarà amb 2 dies més a Barcelona i acabarà amb 2 parades més a les Illes Canàries, a Las Palmas i Santa Cruz de Tenerife. L'agenda del Pontífex inclou trobades oficials amb els reis d'Espanya, el president del govern espanyol, presidents autonòmics, diputats del Congrés i autoritats locals. I aquí a casa nostra, el Departament d'Educació ha reclamat a la plataforma 03 demandes concretes per treballar i ha promès millores ben aviat. Ho ha explicat una portaveu del col·lectiu de l'etapa inicial de l'educació després d'una reunió aquest divendres a la conselleria de prop de 2 hores. La trobada havia de tenir lloc el divendres anterior, però el Departament la va ajornar a última hora. S'han abordat diversos temes i totes dues entitats s'han emplaçat a una nova cita, això sí, sense avenços concrets. En aquest sentit, els responsables d'educació sí que han mostrat la voluntat als representants de la plataforma de proposar en aquesta pròxima reunió una proposta de llei sobre la qual han estat treballant amb experts per veure com s'hi poden encabir les reivindicacions del col·lectiu. I seguim parlant d'educació perquè el govern recomana als estudiants intentar arribar una mica abans a les proves de la selectivitat que comencen aquest dimarts a Catalunya per pal·liar qualsevol situació, tenint en compte que els exàmens coincidiran amb la visita del Papa i també amb una nova vaga de docents. En una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio, la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha assegurat que entén el neguit i els nervis dels estudiants, però demana tranquil·litat i serenor perquè s'ha treballat amb rigor per garantir el desenvolupament normal de les proves. Montserrat ha dit que els actes del Papa no coincideixen amb els horaris ni d'entrada ni de sortida de les PAU, però ha recordat que sempre hi ha flexibilitat per a casos de força major. Seguim parlant ara de cultura, perquè a ritme de Pictures of You, de Love Song, de Just Like Heaven o de Lullaby, The Cure ha enamorat el públic del Primavera Sound, que ha pogut assistir al retorn de la banda al festival 14 anys després de la seva darrera actuació al Parc del Fòrum. Un altre dels recitals destacats ha sigut el de l'artista nord-americana Addison Rae, que ha desplegat un enèrgic i sensual espectacle davant un públic molt entregat, ballant a ritme de hits com Diet Pepsi o Fame Is a Gun. I tanquem amb els esports. En bàsquet, ahir victòria de la Penya al segon partit de la sèrie de quarts de final del play-off de la Lliga CB. Els badalonins van imposar el Baskonia per 82-63 i demà es jugaran el pas a les semifinals del tercer i definitiu partit a la pista dels bascos. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
3: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
2: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
4: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
5: Anem a fer un repàs a la pregunta del dia. Sergi Ferrer, recorda'ns què preguntem avui.
6: Doncs us preguntàvem si us compraríeu unes ulleres amb intel·ligència artificial incorporada.
7: Primer, que les provin altres i quan estigui demostrat la seva... diguéssim...
5: Utilitat, no? Que funcionen.
7: Utilitat, sí. Utilitat, com funcionen, ja anirem a l'òptica o a on siguin que les venguin.
5: Sergi, tu portes jo, ulleres.
6: Primer necessitaria les ulleres pel daltonisme.
5: Clar.
6: I després les de la IA.
5: Sabem quan valen aquestes ulleres? Tenim alguna aproximació del preu que tenen?
6: 300 euros.
5: Jo pensava que més, eh?
7: Jo em pensava que molt més.
6: Són unes Ray-Ban que van amb la IA Meta, crec que és.
7: Són pijes, Ray-Ban, eh? Ray-Ban, eh? Són pijes.
4: Ona Maresma. Cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
8: Hola, em dic Joan Brugués i us proposo escoltar el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar per deixar entrar els sons més mariners.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: Continues escoltant Fem Rotllana, les sardanes a Premià Mèdia.
1: Bé, doncs, anem per la segona part d'aquest punt de trobada que és Fem Rotllana. Aquest oasi sardanista, dèiem que avui emetem l'edició número 839 per servir-la amb safata a tots vostès, amics i amigues oients. Recordeu que avui som en directe i dissabte que ve a partir de les 9 del matí la repetició, sense canviar de sintonia, tot aquí a Premià Mèdia, al 95.2 de la FM i també a premiamedia.cat. I en aquest lloc web de Premià Mèdia podeu trobar els programes dels últims anys que us estan esperant. També els podeu recuperar a la plataforma ivox.com, posant el cercador Fem Rotllana i de seguida us sortiran. Acompanyats dels controls tècnics del company Carles Soler, que també us atendrà a la línia telefònica quan truqueu, i aquí saludem de nou. Bon dia, Carles. Anem, doncs, a descobrir quins missatges ens amaga la música que escoltarem a continuació. Que segur, n'hi ha algun per nosaltres de missatge. I per això comencem amb l'espai Melodies del Bar.

Tot seguit escoltarem una fantàstica habanera demanada per la nostra oient, la Maria Rosa Andreu, que la volia dedicar a la Marina, al Víctor i al Max, també als seus avis, la Montse i qui us parla. Escoltem tot seguit la habanera escrita per Antoni Mas, la part musical, i Carles Casanovas, la lletra. Ens la interpreta el grup Els Escamarlans de Palau. Es diu El Capità.

0: Doncs haurem d'escoltar el capità de lletra, amb la lletra feta per Carles Casanovas i la música d'Antoni Mas, interpretada pels Escamarlans de Palau. Una magnífica manera que hem dedicat al Max, net dels qui us parla, als seus pares i als seus avis, de part de la Maria Rosa Andreu de Premià de Mar, a qui li agraïm moltíssim la dedicatòria. Amb aquesta manera hem omplert avui l'espai Melodies del Mar. Bé, recordeu que tenim aquest telèfon del directe. Per marcar-lo podeu passar per antena i fer les vostres peticions, que és el 93-752-2544. També hi ha un WhatsApp que podeu enviar notes de text o de veu, que és el 649-198207. I anem recordant aquest 98è Aplec Pairal de Catalunya, que es fa diumenge que ve, dia 7 de juny, a Calella, al Parc del Mau de Calella, amb sessions de matí a les 10 i a la tarda a les 4, amb les cobles principal de la Bisbal, els Montgrins, la Marinada i la principal del Llobregat. És el 98è Aplec Pairal de Catalunya. I a continuació atendrem la petició de la nostra oient, la Isabel Andreu, que també felicitava a un servidor i a la família. Però abans escoltarem els nostres oients. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Hola, bon dia, digui'm.
1: Mira, volia felicitar l'Aleix.
0: Ah, ets en Joan Antoni, oi?
1: Sí, sóc en Joan.
0: Vale. Se sent una mica com de lluny. Digues.
1: No, volia felicitar l'Aleix.
0: Sí.
1: El dia 8 és el seu aniversari.
0: Sí.
1: I volia que li posessiu una sardana.
0: Molt bé. En tens alguna en especial o què et sembla?
1: Sí, mira, jo havia pensat en Dolç Record.
0: Dolç Record, perfecte.
1: Del Fèlix Martínez i Comín.
0: Doncs ho tenim apuntat i ho faríem la setmana que ve.
1: Molt bé.
0: Moltes gràcies, Joan.
1: A tu.
0: Gràcies per trucar.
1: Bon dia. Adéu.
0: Doncs tenim aquesta petició. Ja per la setmana que ve un dels nostres oients o amics oients fa el seu aniversari. Dèiem que a continuació atendrem la petició de la nostra oient, la Isabel Andreu, que també ens felicitava a un servidor de vostès i a la família per l'adquisició del Max, el net de que té tot just 15 dies. I ens va demanar per dedicar a tots els oients una sardana del compositor premianenc en Josep Fecúndez. Doncs aquí la tenim. En interpretació de la cobla Ciutat de Terrassa, escoltem tot seguit l'Aplec de Sant Mateu.

Acabem d'escoltar l'Aplec de Sant Mateu, de Josep Fecúndez Martínez, estrenada l'any 1993 i interpretada en aquesta ocasió per la cobla Ciutat de Terrassa. Demanada per la nostra oient, l'Isabel Andreu, a qui esperem hagi agradat escoltar aquesta sardana. Bé, anem recordant els telèfons. Al directe podeu marcar el 937522544, passar per antena i fer les vostres peticions. També podeu fer-ho a través d'un correu electrònic, que és femrutllana@hotmail.com. I tenim aquest dissabte, dia 6 de juny, a 6:45 de la tarda, aquest concert de sardanes i música per a cobla, amb la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, al passeig de Manuel Puigverd de Calella. Això és a 6:45 de la tarda, dèiem, de dissabte, dia 6. Bé, i una altra de les peticions que vam rebre la setmana passada va ser la de la nostra oient de Vilassar de Mar, la Montserrat, que volia dedicar una sardana a la seva neta, la Marina, i a la seva família. Doncs, de part de la besàvia, pel Max i la família, escoltem la creació musical del mestre de la Jonquera, en Martí de Prius, que ens ofereix tot seguit la cobla als Montgrins, el més petit de casa.

0: més petit de casa és la sardana que acabem d'escoltar, escrita per Martí Demprius i Rivera. Es va estrenar l'any 1944 i l'hem escoltat per la cobla Els Mongrins. Aquesta sardana va ser dedicada al seu net, al Carles. Bé, nosaltres tenim un oient que vol passar per antena. Bon dia.
1: Gràcies.
0: Hola, bon dia.
1: Leonor.
0: Leonor, sí.
1: Moltes gràcies per la sardana.
0: No, home, només faltaria.
1: L'he ballada, eh? L'he ballada.
0: Ah, molt bé. Molt bé, molt bé. I tant,
1: escolta,
0: i tant.
1: Sí? Ara te volia demanar una sardana que se'm diu Tenores Bisbalenques.
0: Tenores Bisbalenques.
1: Sí, és de la principal de la Bisbal.
0: Sí.
1: I dedicada, jo provaré per telèfon a veure si ja ho pots sentir, a la Pepita de Can Nadal.
0: A la Pepita de Can Nadal.
1: Perquè es posi boneta i pugui enviar-te.
0: Perfecte, doncs ho tenim apuntat i ho faríem la setmana que ve, això, Leonor.
1: Si pot venir aviat en el bany de les noies, que diuen.
0: Molt bé, doncs ho tenim apuntat.
1: Bueno, moltes gràcies.
0: D'acord, moltes gràcies a vostè per trucar.
1: Ai, a vostè.
0: Bueno, a tu per trucar, per seguir-nos i trucar.
1: Bueno, adéu.
0: D'acord, gràcies, bon dia.
1: Adéu.
0: Doncs tenim un altre oient que vol passar, també. Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Hola, bon dia.
2: Mira, sóc la Montse.
0: Ah, hola, què tal?
2: Hola, bé, molt bé.
0: Com va la jubilació?
2: Estupenda.
0: Sí?
2: No t'ho pots pas pensar.
0: Ja, bueno. Ja, no hi ha gaire per valorar, perquè són 3 o 4 dies encara, no?
2: És igual, però són benvinguts.
0: Ah, això sí, això sí.
2: Per tot es comença.
0: Ah, això sí. Digues.
2: Mira, jo trucava per afegir-me a la felicitació de l'Aleix,
0: sí?
2: Del Joan Antoni.
0: Sí.
2: Però com que el Jordi, el nostre fill...
0: Sí.
2: Divendres em fa un de rodó, que són 40.
0: Sí.
2: També n'hi podríem posar un altre.
0: Sí.
2: I em decanto per Galanesa.
0: Sí.
2: Que és el premi de l'audiència.
0: Exacte.
2: Els premis Preludi.
0: Sí.
2: Que es va anomenar, doncs, dissabte passat, de l'Anna Bar.
0: Molt bé.
2: Doncs per l'Aleix i el Jordi.
0: Sí.
2: En els seus diferents aniversaris.
0: Perfecte. Doncs ho tenim apuntat i ho faríem la setmana que ve.
2: D'acord, doncs.
0: Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies, una abraçada.
0: D'acord, gràcies, bon dia. Bon dia.
2: Adéu, adéu.
0: Bé, doncs ja ens van donant feina per fer durant tota aquesta setmana. Tenim aquests aniversaris i també aquestes tenores bisbalenques que les tindrem la setmana que ve. Doncs havíem acabat d'escoltar El més petit de casa, de Martí de Prius i Rivera, estrenada l'any 1944, dèiem, i interpretada per la cobla Els Mongrins. L'hem dedicat, de part de la nostra oient, Montserrat de Vilassar de Mar, a la Marina i la seva família, per l'arribada d'en Max. Bé, i també informem que a Badalona, a la plaça de Trafalgar, dissabte dia 6 de juny, a les 7 de la tarda, hi ha una ballada de sardanes per la cobla Baix Llobregat. I encara tenim 35 minuts ben bé per agafar trucades. Marqueu aquest 93-752-2544, passeu per antena i feu les vostres peticions. També tenim un correu electrònic, que és femrutllana@hotmail.com. Bé, i a continuació tindrem la petició de la nostra oient de Premià de Mar, la Rosa Dòria, que volia dedicar una sardana a la Montse Emanent, amb qui acabem de parlar fa 2 minuts, que li van donar el carnet de jubilada fa 4 dies, i també a la seva filla, la Marina, que va augmentar la família fa tot just 2 setmanes. I la Rosa ens va demanar per aquesta dedicatòria la sardana del compositor i intèrpret de flabiol, Jordi León, que ens interpreta la cobla Marinada, Ginesta Florida.

0: La Cobla Marinada ens acaba d'oferir Ginesta Florida, de Jordi León i Royo, estrenada aquí, a Premià de Mar, l'any 2010. L'hem dedicat, de part de la Rosa Dòria, a la Montse Manent i a la seva filla Marina, una per la jubilació i l'altra per l'arribada d'en Max.
1: Els dijous, Mercat, Sardanes i Arròs a Premià Mèdia.
0: Exacte, un Premià Mèdia que té un telèfon, que és el 93-752-2544. Podeu marcar-lo, passar aquí en directe per antena i fer les vostres peticions. També podeu enviar un missatge de WhatsApp, de veu o de texta, al número 649-19-8207. I tenim un altre oient que vol passar per antena, doncs. Bon dia!
2: Hola, bon dia!
0: Hola, un altre Montserrat. Què diu la Montserrat?
2: La Montserrat, vull dedicar una sardana, bueno, que posis una sardana com puguis,
0: sí,
2: pel meu net gran i pel seu amic.
0: Pel net gran i el seu amic?
2: Sí.
0: Molt bé.
2: Com se diu? I ara me'n recordo el noi d'en Pere i la Marta.
0: Ah, l'Aleix.
2: L'Aleix,
0: sí,
2: que fa els anys també aquesta setmana, no?
0: Sí, es fa els anys és el dia 8, el dia 8.
2: Bueno, pues per tots dos, l'Andalet de Premià.
0: L'Andalet, molt bé, perfecte.
2: D'acord?
0: Doncs ho tenim apuntat i ho posaríem la setmana que ve, Montserrat.
2: Molt bé, gràcies.
0: Pel net gran i per l'Aleix.
2: Exacte.
0: Gràcies.
2: Bon dia.
0: Bon dia, bon dia.
2: Bon dia.
0: Doncs continuem endavant. Estàvem parlant, també us estàvem informant d'aquesta plec a Calella, que és diumenge, però dissabte, a la vigília, a les 10 de la nit, dissabte dia 6, hi ha una doble ballada de la vigília del 98è a plec Pairal de Catalunya, amb les cobles principal del Llobregat i la principal de la Bisbal. Això es fa al passeig Puigverd, Manel Puigverd de Calella. I la següent que escoltarem és una petició de la nostra amiga oient, la Rosita. La Rosita, en la seva trucada de fa 15 dies, ens va demanar d'escoltar una sardana per dedicar a tothom, a tots els oients. I va deixar anar la frase "sardanes per tothom", va dir. Doncs hem triat una del compositor i intèrpret de tenora, l'Enric Ortí, que ens presenta tot seguit la Cobla Sant Jordi. 6 de 7.

La cobla Sant Jordi ens acaba d'oferir 6 de 7 d'Enric Ortí i Martín, estrenada el 17 de maig de l'any 2008, i la cobla era, tal com hem dit, la cobla Sant Jordi. És dedicada a l'Ignasi Pinyol, que era el 6è de 7 germans, d'aquí el títol. 6 de 7. Sardanes per tothom, una dedicatòria de la nostra oient, la Rosita, a qui saludem des de Premià Mèdia. Bé, diumenge, dia 7, tenim aquest 98è aplec de Pairal de Catalunya, amb sessions de matí a les 10 i tarda a les 4 de la tarda, amb les cobles, la principal de la Bisbal, els Montgrins, la Marinada i la Llobregat. Això es fa al Parc del Mau de Calella. I a continuació, de part de Fem Rotllana, de tots els oients i l'equip que el fem, volem felicitar una de les nostres oients. Felicitem a Montserrat Pujolà, que la setmana passada va ser guardonada amb la Medalla d'Honor de Barcelona 2026. La notícia, treta del lloc web de Som Sardana, diu el següent. Montserrat Pujolà Jiménez, al districte d'Horta-Guinardó, ha volgut destacar la trajectòria artística i cultural i el compromís amb la música catalana de la compositora, la qual descriuen com una figura destacada en el món sardanista que ha contribuït a mantenir viva la música com a cobla. Com a dona compositora, defensen, ha ajudat a obrir camí amb composicions ja datades de finals dels anys 70 i ha reivindicat el paper de les dones en la creació musical. Tanmateix, la seva tasca ha anat més enllà de la composició, amb la divulgació de la cultura catalana i amb la participació activa en la vida cultural del país. Reconeixements com la Creu de Sant Jordi i la distinció Guifré avalen una dedicació sostinguda, generosa i profundament arrelada al patrimoni musical català. Doncs a Fem Rotllana la felicitem per aquesta Medalla d'Honor de Barcelona i li dediquem una de la sardana de la seva creació, una de les seves, interpretada per la cobla Juvenívola de Sabadell, amb l'esperit vibrant. Ostres.

0: Acabem d'escoltar la sardana Amb l'esperit vibrant, de Montserrat Pujolà i Jiménez, estrenada a Ripoll el dia 22 de juliol de 1979. L'hem escoltat per la Jovenívola de Sabadell. Enhorabona a la Montserrat Pujolà per aquest guardó de la Medalla d'Honor de Barcelona. Des de Fem Rotllana li enviem les més sinceres felicitacions.
1: Fem Rotllana, les sardanes a Premià Mèdia.
0: I informem també que a Horta-Guinardó hi ha una... les festes de Sant Lluís, hi ha una ballada de sardanes diumenge dia 7 a 11:45 del migdia amb la cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona. Es fa a la plaça d'Eivissa, és a Horta-Guinardó. I la següent sardana que escoltarem la dedicarem al nostre amic l'Enric de Mollà, que sempre ens truca encara que estigui de viatge pel país veí. L'Enric, a la seva trucada, també ens va felicitar per l'arribada del nou net, i per això, i per la seva fidelitat al Fem Rotllana, li dediquem una sardana del mestre de Benigànim, Miquel Tudela, que ens presenta tot seguit la cobla salvatana, el fiscorn de l'Enric.

Acabem d'escoltar la sardana El Fiscorn de l'Enric, de Miquel Tudela i Benavent, estrenada a Sant Quirze de Besora el 5 de febrer de l'any 2006. L'hem escoltat per la Cobla Salvatana. A l'Enric Estrada de la Salvatana és dedicada aquesta sardana, El Fiscorn de l'Enric. L'hem dedicat a l'Enric de Mollà per la seva fidelitat al programa sardanista de Premià Mèdia. Moltes gràcies a l'Enric. Bé, i amb aquests minutets que ens queden encara escoltarem un parell de sardanes més. La següent la dediquem a la nostra amiga la Teresa de la Garriga, que està passant uns dies difícils. Li enviem des d'aquí, des de Premià Mèdia, des de Fem Rotllana, una forta abraçada de suport i li dediquem aquesta sardana de l'Enric Ortí, que porta per títol 1949.

d'escoltar 1949 d'Enric Cortí i Martín, estrenada el 31 d'agost de 2024 aquí mateix a Premià de Mar. L'hem escoltat per la Cobla Contemporània i és dedicada als 75 anys dels Amics de la Sardana de Premià de Mar. Bé, amb aquests minutets que ens queden escoltarem una altra de les sardanes també dedicades aquí al nostre poble, que és Premià de Mar. En aquest cas és una sardana de la Anna Abad que porta per títol Un mar de plecs.

Doncs, després d'escoltar aquesta Un mar de plecs d'Anna Abad, ho deixem aquí perquè ja queda escassament un minut. Us donem les gràcies per la vostra atenció, per les trucades. Gràcies també a l'amic Carles per la seva feina, els controls de so i els telèfons. I quedem convocats aquí per dijous que ve a les 10 en punt aquí a Premià Mèdia, a Ràdio Premià de Mar. Moltes gràcies i molt bona setmana.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. El Papa Lleó XIV ha arribat a les 10:34 a l'aeroport de Madrid-Barajas, on ha estat rebut a peu de pista pels reis Felip VI i Letizia i pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez. El vol, que ha sortit poc després de les 8 del matí de Roma, ha traslladat el pontífex, membres del seu equip més proper i un grup de periodistes i vaticanistes que segueixen habitualment la informació papal. En el seu primer dia a la capital espanyola, el pontífex protagonitzarà una recepció al Palau Reial, on farà el seu primer discurs i visitarà un centre d'acollida de Càritas per a persones sense llar. A més, el Papa ha assegurat que farà servir la llengua catalana en algun moment de la seva visita a Catalunya, que arrencarà aquest dimarts. Així ho ha explicat a preguntes de RAC1 durant una conversa informal que ha mantingut amb els periodistes que l'han acompanyat dins l'avió. Lleó no ha especificat ni quan ni on ho farà, però ha deixat clar que serà en alguna de les intervencions públiques. Parlem ara de successos, perquè un motorista ha mort aquesta passada matinada en una sortida de via a la Ràpita, al Montsià, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. L'avís de l'accident s'ha rebut poc després d'un quart de tres. Arran del sinistre s'han activat un parell de patrulles dels Mossos d'Esquadra i tres ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. Amb aquesta víctima ja són 53 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 22 de les quals motoristes. I d'altra banda, unes 200 persones han protagonitzat una caminada reivindicativa per reclamar la reobertura del parc de Collserola, afectat per les restriccions per combatre la pesta porcina africana durant els darrers mesos. La iniciativa es deriva de la recollida de signatures al portal change.org, que ha recollit més de 5.000 suports i que no subscriu, això sí, cap entitat en concret. El col·lectiu ha passat per sota de la cinta que barrava el pas a la pista forestal i, tot i que els Mossos i la policia local han intentat identificar els integrants de la caminada, no ho han pogut fer. Parlem ara també de cultura, i és que a ritme de Pictures of You, The Love Song de Just Like Heaven o de Lullaby, The Cure ha enamorat el públic del Primavera Sound, que ha pogut assistir al retorn de la banda al festival 14 anys després de la seva darrera actuació al Parc del Fòrum. Un altre dels recitals destacats ha estat el de l'artista nord-americana Addison Rae, que ha desplegat un enèrgic i sensual espectacle davant un públic molt entregat, ballant al ritme de hits com Diet Pepsi o Fame Is a Gun. I tanquem amb els esports. En bàsquet, ahir victòria de la Penya, el segon partit de la sèrie de quarts de final del play-off de la Lliga CB. Els badalonins es van imposar al Baskonia per 82-63, i demà mateix es jugaran el pas a les semifinals, el tercer i definitiu partit a la pista dels bascos. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Vols conèixer els millors plans de la teva comarca? Saber qui són els protagonistes del moment i estar a l'última amb l'actualitat del Maresme? Ho trobaràs aquí, a l'Ona Maresme.
3: Ona Maresme, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
4: Funky Tracks Radio. Es un antídoto para luchar contra el estrés, el dolor o la pérdida de memoria. La música es nuestra mejor aliada. Una oportunidad al alcance de todos y que nos beneficia a todos. O casi.

0: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
1: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
0: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
1: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
2: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
3: Quan pensem en màgia, ens imaginem endevinant què hi ha dins d'un barret. Però hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques, a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.

0: Estàs escoltant?
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Però la primera idea surt d'una conversa que tenim amb el Marco Mezquida i que es dona la casualitat que ell es dedica doncs, més al món del jazz i jo al món clàssic, però es dona la casualitat que tots compartim una admiració per la música de Gesualdo. La música de Gesualdo parla contínuament del dolor i ens semblava que en aquest món actual en el qual estem vivint no podíem ser insensibles al dolor de totes les víctimes de la guerra de casa.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. El Papa Lleó XIV ha arribat a les 10:34 minuts a l'aeroport de Madrid-Barajas, on ha estat rebut a peu de pista pels reis Felip VI i Letícia i pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez. El vol, que ha sortit poc després de les 8 del matí de Roma, ha traslladat el Pontifex, membres del seu equip més proper i un grup de periodistes i vaticanistes que segueixen habitualment la informació papal. En el seu primer dia a la capital espanyola, el Pontifex protagonitza ara mateix una recepció al Palau Reial, on farà més el seu primer discurs i després visitarà un centre d'acollida de Càritas per a persones sense llar. A més, Lleó ha assegurat que farà servir la llengua catalana en algun moment de la seva visita a Catalunya, que arrencarà el proper dimarts. Així ho ha explicat a preguntes de RAC1 durant una conversa informal que ha mantingut amb els periodistes que l'han acompanyat dins l'avió. Lleó no ha especificat quan ni on ho farà, però ha deixat clar que serà en alguna de les intervencions públiques. I en successos, un motorista mort aquesta passada matinada en una sortida de via a la Ràpita, a la comarca del Montsià, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. L'avís de l'accident s'ha rebut poc després d'un quart de tres. Arran del sinistre, s'han activat un parell de patrulles dels Mossos d'Esquadra i tres ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques. Amb aquesta víctima ja són 53 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 22 de les quals eren motoristes. I d'altra banda, en marxa des de les 10 del matí la macroenquesta sobre el cost de la vida a 42 municipis de Catalunya. La iniciativa busca conèixer què pensen desenes de milers de catalans sobre la crisi d'habitatge, l'estancament dels salaris o la possibilitat d'una vaga general. Les respostes a l'enquesta seran informatitzades i els primers resultats es donaran a conèixer a 6:45 en l'acte final de la jornada, que es celebrarà a la plaça Can Fabra de Barcelona. I unes 200 persones han protagonitzat una caminada reivindicativa per reclamar la reobertura del parc de Collserola, afectat per les restriccions per combatre la peste porcina africana. La iniciativa es deriva de la recollida de signatures al portal change.org, que ha recollit més de 5.000 suports i que no subscriu cap entitat en concret. El col·lectiu ha passat per sota de la cinta que barrava el pas a la pista forestal i, tot i que els Mossos i la policia local han intentat identificar els integrants de la caminada, no ho han pogut fer. I tanquem amb els esports. Ahir, en bàsquet, victòria de la Penya, el segon partit de la sèrie dels quarts de final del play-off de la Lliga CB. Els badalonins es van imposar al Baskonia per 82-63 i demà es jugaran el pas a les semifinals al tercer i definitiu partit a la pista dels bascos. En aquest mateix escenari es troba el Barça, que en el seu cas juga avui a la pista de l'UCAM Múrcia. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
3: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
2: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
4: A partir d'ara, et convidem a escoltar les cançons de la banda sonora de la teva vida. Això és Cocodril Club. T'explica la pel·lícula Albert Malla.

Moltes gràcies, Gavi Alegret, Salvajes. Gràcies a tots vosaltres per estar novament en connexió. Ui! Comença un nou viatge, com sempre apassionant, per la màquina del temps. T'hi apuntes? Vine, junts ho passarem bé i tindrem els millors records.

Avui ens venia molt de gust començar el programa amb la mateixa música de la primera edició, el llunyà dissabte 16 d'octubre del 93.

0: la primera música que ens va identificar, el tema d'amor de l'orquestra de Barry White, que escoltem en directe per primera vegada per la Holland Symphony Orchestra. Perquè sentim amor per aquest ofici de la comunicació. Perquè sentim amor per la música. Què millor que començar amb el tema d'amor, el programa, que contra tot pronòstic continua endavant, malgrat els molts anys transcorreguts. I deu estar vigent, perquè els fidels oients de sempre s'hi afegeixen cada setmana nous oients que ens descobreixen com per casualitat, passejant per el dial, potser navegant per internet, potser perquè algú els hi ha recomanat, potser perquè algun amic, conegut o familiar, els hi ha dit: escolta això, que potser t'agrada. Nosaltres, com sempre, intentant fer-vos feliços, entregant el millor que hem pogut aprendre de la nostra vida professional i personal. Gràcies per tornar a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. Algú va dir: la desconfiança en el futur ens fa difícil renunciar al passat. Per això ho fem junts. La responsabilitat està bastant compartida, eh? És la teva cançó més especial? Pots posar-te en el programa mitjançant correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Però en els primers anys de programa també rebíem moltes trucades al contestador automàtic.
1: Hola, Albert. Soc la Sònia. Mira, et volia demanar a veure si em podries posar la cançó de Chicago, de If You Leave Me, Me Now, es diu, que em porta molt, molt... record d'un noi que es deia Alberto, també. D'acord? Vinga, gràcies. Adéu i felicitats pel programa, eh?

Baby, please don't go, sisplau, no te'n vagis, ara. If you leave me now, que aquí es va dir si me dejas ahora. No era l'estil habitual de Chicago, però es va convertir en el seu més gran èxit, el 1976. Perfectament, aquesta cançó podria formar part del nou espai. Quina cançó lenta t'agradaria ballar amb la persona desitjada?

Deixa volar la teva imaginació. Ah, però si fos possible aquesta circumstància, sabem que molts oients d'aquest programa ens escolten en parella, doncs pots ballar el lent preferit, escoltant la ràdio. Nosaltres som d'una generació que estàvem esperant els lents perquè era una manera, sobretot per als més tímids, de començar una conversa, una excusa per conèixer aquella persona, oi? I els DJs ho sabien i per això a les sessions de ball es posaven diverses tandes de lents. I a les festes particulars estàvem desitjant que arribessin d'hora. Digue-m'ho per correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. És fantàstic que estiguis escoltant ara mateix qualsevol de les 125 emissores que emeten aquest programa en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM i algunes d'elles també en simultani per la tele, per el canal de ràdio de la TDT. Moltes deixen a la teva disposició el programa als seus webs per escoltar-lo en diferit o per descarregar-lo. Per si no et vols perdre res, per si vols que t'acompanyem allà on vagis, els últims programes emesos els trobaràs a la plataforma iVox.com, també a YouTube, a iTunes, a Apple, entre d'altres. M'escriu en Marc Torres Piulax, que em diu: hola, Albert, et felicito pel teu programa, moltes gràcies, que ens aporta records inestimables. Aporto una contribució a la nova llista dels lanturros. La pots passar a la primera hora de programa, si plau? Doncs aquí estem. Diu: el pianista de jazz Errol Garner va compondre Misty, que podríem traduir per Boirós. És una magnífica balada que ha estat molt versionada amb lletra afegida. Look at me. Una de les millors versions, per al meu gust, la va fer un cantant que aquí va ser poc conegut, en Johnny Mathis, que m'agradaria escoltar. Per cert, la nostra Núria Feliu va fer-ne una magnífica interpretació en català. Tot és gris, és veritat. Bona memòria, Marc. Aquí està, primer, la de Johnny Mathis.

Misty. Boira. Gravació original de 1959 de Johnny Mathis. Nascut al 1935 a Texas. Però, com molt bé ens recordava l'amic Marc Torres, que ens ha demanat aquest lent per ballar de dos en dos, la nostra Núria Feliu va fer una estupenda adaptació al català.

0: Tot és gris, tot és trist, cantava la Núria. Diuen que disfrutar amb les cançons tristes, comprovar que un altre, en aquest cas el cantant, també està fotut, ens ajuda a portar-lo nostre. Coco, tu què creus, que es pot disfrutar de la tristesa? Perquè també diuen que el cervell el que busca és la comprensió. Per cert, que aquesta cançó també la va versionar Joan Manuel Serrat el 1996 en aquell àlbum d'homenatge a la nova cançó, que es va dir Banda sonora d'un temps i d'un país.
1: Tot és gris, ho és el temps.

0: tot és trist.
1: Però a la nostra estimada Núria Feliu, quina cançó li hagués agradat escriure? Li preguntàvem un dia que ens la vam dur a una discoteca, i per això disculpareu el soroll de fons.
2: Quina cançó t'hagués agradat escriure?
3: All Over the Rainbow, el Més enllà d'on hi ha l'Iris, que a més la primera versió que hi va haver-hi, que es va cantar aquí a aquest país, va ser la que jo vaig gravar l'any 72, que és allà Més enllà d'on hi ha l'Iris, lluny de tot. Està considerada la millor cançó als americans. I a més, oscaritzada, perquè té un Oscar. És una cançó que és una meravella.
2: Núria, has estat molt amable.
3: Moltes gràcies.
2: Gràcies a tu.
3: Gràcies.

0: La cançó de la pel·lícula El Mago de Oz, una famosa comèdia musical que va triomfar a Broadway, però quan van decidir portar-la al cinema, van demanar una nova cançó per adornar escenes que no sortien a l'obra teatral. I aquella cançó va ser Over the Rainbow, que va estar a punt de ser suprimida a l'hora del muntatge. Però, per sort, per Judy Garland i per als afeccionats d'arreu del món, la cançó es va quedar a la pel·lícula i també en el cor de milions d'admiradors.
1: T'acompanya l'Albert Malla.

quina cançó lenta és la teva preferida per ballar-la de dos en dos? Bueno, això que està sonant és tot un clàssic en el programa. No ha passat mai gaire temps sense que la tornéssiu a demanar. Estem escoltant en una adaptació fantàstica, instrumental, que van fer els Ventures. Però l'Alícia, des de Formentera, ens demana la versió més popular, la que Bobby Vinton va fer l'any 1972, i ja sabeu que amb el títol aquí de Sellado con un beso. Still with a kiss. Mwah.

Està cantant Bobby Binton, nascut a Pennsylvania, Estats Units, el 1935. Va fer moltes, però aquest va ser l'èxit de la seva vida. Yeah.

Sea with a Kiss. Sellado con un petonet. El lent preferit de l'Alícia, que ens escolta i escriu des de Formentera, per ballar amb aquella persona amb la que t'agradaria ballar aquesta cançó. A mi també m'agradaria que formessis part del grup de Facebook dels seguidors d'aquest programa. Agrega-t'hi al grup Cocodril Club. I de moment ho deixem amb la proposta que ens fa la Laura des de Guardiola de Berguedà. És A ti, de Joy Descent. Joy Descent va triomfar amb aquesta cançó i altres molt maques. Aquesta concretament de 1976, però va morir molt jove, d'un infart, amb només 41 anys. No devia estar molt estressat, però aquestes coses mai se sap. Ho dic perquè va morir estant de vacances a Tahití. Ell havia nascut a Nova York el 1938. Ens va deixar el 1980 a Papeete, a la Polinèsia Francesa. Diu la Laura que preferiria la versió en castellà perquè és la que una vegada li van dedicar per la ràdio i també va tenir l'ocasió de ballar-la amb la persona que estimava.

0: recuerda
1: a ti,
0: a ti.
1: Per qui fem aquest programa.
0: A lo que fuiste y lo que serás.
1: A lo que fuiste y a lo que serás. Gràcies, Laura, gràcies a tots els que ens dediqueu un temps per escriure'ns. Aquí a cocodrilclub@gmail.com.
2: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

I una cosa tan senzilla, tan antiga, però tan efectiva com dedicar una cançó per la ràdio, sempre és una bona idea. A vegades hem de tornar a allò que fèiem i que vam deixar de fer, no sabem per què. A la ràdio, em refereixo a la ràdio, però també a la vida, oi? Ho dic per aquest correu que diu: bon dia, Albert, em dic Anna Rosa i m'agradaria molt dedicar una cançó als meus pares que tenen 87 i 89 anys i que t'escolten des de Tremp, Lleida. Ells són el Josep i l'Anna Maria i voldria que els hi dediquessis la cançó de Brasil per Ray Conniff. Recordo de petita com ells sempre la posaven en vinil i començaven a ballar-la junts al mig del menjador mentre nosaltres, els fills, els miràvem. Doncs per ells, que ja són molt grans, dir-los que els estimo molt amb aquesta cançó. Moltes gràcies.

0: fantàstiques adaptacions que feia Ray Conniff d'èxits internacionals com aquest Brasil, que espero, Anna Rosa, que també avui, a l'escoltar-la per la ràdio, els teus pares, el Josep i l'Anna Maria, s'hagin posat a ballar-la al mig del menjador. Ray Conniff la va gravar el 1959 i després es va reeditar el 1963. Ray Conniff marxava a l'altra dimensió l'octubre del 2002 a una població de Califòrnia que es diu Escondido. Es va caure i es va donar un cop al cap contra un lavabo de casa seva. Havia nascut a Massachusetts el 1916 i sempre es va caracteritzar per tenir un cor acompanyant a l'orquestra que ell dirigia. On trobaràs un programa tan rar com aquest, que igual sona Ray Conniff, que Led Zeppelin, per dir alguna cosa. Ah, algú va dir... No descuidis el moment. Disfruta'l com si fos l'únic que tens. Ja saps que aquí tenim una barreja sensacional d'estils, colors i èpoques que fem junts i que ben segur ens enriqueix a tots.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

recordes el primer disc que et vas comprar? No? Doncs digue'm el primer que recordis. Estarem encantats de compartir-lo. Digue'm-ho per correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet la Conxita Salvador Arqués des de Bellver de Cerdanya, que ens diu: un dels primers discos que recordo, sempre els he comprat amb el meu marit, va ser Elton John Concert a Austràlia. Elton és el meu cantant preferit. A casa teníem una discografia molt extensa, estrangers i catalans. Bé, gràcies, Albert, per la feina que fas. Sóc una nostàlgica i amant de la música. Qualsevol. Bé, la salsa m'avorreix. Canto fins i tot en un grup de gospel. Molt bé. Doncs endavant i felicitats, Conxita Salvador, que és de Bellver de Cerdanya. Doncs, malauradament, aquest concert d'Elton John a Austràlia, bé, el segon, perquè n'havia fet un 2 anys abans, però no s'havia publicat en disc, ell no estava bé de veu. I, bueno, i així va quedar gravat. Una llàstima, perquè els que treballem amb la veu sabem que malament ho passem quan hem de fer una feina, una locució, en el meu cas, per exemple, d'un doblatge o d'un programa de ràdio, i no estàs bé de veu. Pateixes molt, perquè, a més, no és fàcil que escollin la teva veu per fer un treball, i quan no estàs bé de veu i ho has de fer aquell dia perquè no poden esperar i tal, o senzillament has de dir truqueu a un altre company perquè jo avui no estic per això. Però, és clar, jo no em puc comparar a una gira que estava fent Elton John amb una situació crítica de veu durant la seva famosa gira per Austràlia al novembre i desembre de 1986, coneguda com a Tour de Force. Encara que els concerts van ser magistrals, la seva veu estava notablement desgastada, rasposa i amb dificultats per assolir notes altes a causa d'uns nòduls o pòlips que tenia a les seves cordes vocals, producte de l'excés de treball i també de l'abús de substàncies. Aquí els detalls clau d'aquell moment, forçant-lo a cantar en un to més greu. Tot i això, es diu que la seva interpretació va tenir una intensitat emocional encara més gran. Ell va decidir continuar. Poc després de finalitzar la gira australiana, es va sotmetre a una cirurgia de gola a principis de gener del 87 per extirpar els nòduls. Tenia por de no tornar a cantar mai més, per la qual cosa va dedicar cada nota d'aquests últims concerts amb l'orquestra amb un lliurament total. Malgrat els seus problemes vocals, l'àlbum i el concert documentat Live in Australia with the Melbourne Symphony Orchestra està considerat un dels millors moments de la seva carrera.

0: Elton John en directe a Austràlia el 1986, el primer disc que es va comprar la Conxita Salvador Arqués de Bellver de Cerdanya.
1: Can I just say no to your kind request?
0: Però ara ja estem projectant a la nostra pantalla gegant de cinema.
1: Yeah.
0: Ja estem a l'espai de les bandes sonores. Digue'm la cançó de banda sonora que més t'ha agradat, o el tema instrumental, encara que no necessàriament t'hagi agradat la pel·lícula. La majoria de vegades, però, ens agraden les dues coses.

Sí, aquesta és una cançó original dels Bee Gees, que aquí es va dir «Cómo puedes arreglar un corazón destrozado». Però estem escoltant la versió que es va fer per la banda sonora de Notting Hill, perquè fa referència a l'amic Pere, que ens escriu des de Roda de Ter. Diu, tinc la banda sonora de Notting Hill i no té desperdici. Certament, Pere, l'hem posada en diverses ocasions en aquest espai. Diu, són totes molt bones. Però la meva petició ara és només instrumental. The Hurt as Pleasure First, de la pel·lícula El Piano. Ah. Salutacions i molt bon dia a tothom. Doncs moltes gràcies, perquè és una molt bona elecció. Bon gust, Pere.

Que bé que ens ha deixat aquesta música del gran Michael Nyman, un dels més grans autors de bandes sonores, en aquest cas doncs, de la pel·lícula El Piano, de 1993, que va dirigir Jane Campion, amb aquest tema The Heart Asks Pleasure First. El cor primer demana plaer. Per cert que la directora és de Nova Zelanda i recordem que almenys tenim un oient a Nova Zelanda i que tots aquells que ens escolteu lluny d'on fem el programa, que és Catalunya, Andorra o les Balears, ens agradaria molt que ens escrivíssiu, encara que només sigui per dir que estic a tal lloc i escolto el programa, per internet, és clar, en directe o en diferit. En aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock, on sempre intentem acariciar la teva memòria. Ara mateix estem projectant. I la Mireia Ruiz, des del Masnou, ens diu: hola, Albert, primer de tot felicitar-te pels meravellosos programes que fas. Moltes gràcies, Mireia. M'acompanyen quan faig el camí a casa, tornant del treball. Aquest espai de les bandes sonores m'ha agradat especialment. La meva preferida és Cry to Me, de Salomon Burke, de la pel·lícula Dirty Dancing. L'he vist mil vegades. Agraïda, Mireia Ruiz.

Cry to me, plora per mi, una cançó molt curta, com la majoria de les cançons dels anys 60, perquè aquesta és original de 1964, tot i que es va utilitzar a la pel·lícula Dirty Dancing el 1987. El seu autor, Solomon Burke, havia nascut a Filadèlfia el 1940 i va morir estant a l'aeroport d'Amsterdam el 2010. Gràcies, Mireia, de Masnou, la pel·lícula i la seva banda sonora, la de Dirty Dancing, agrada a molta gent, com també la de Pretty Woman, de la que estem escoltant un tema d'amor poc conegut, però molt maco, per donar pas a la tercera i última proposta d'aquest espai de bandes sonores.

0: música per somiar despert. I en colors. Des de Barcelona, la Mònica ens diu, en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com: Hola, Albert. M'encantaria escoltar Aquarius amb la cinquena dimensió. El nom de la pel·li d'aquesta banda sonora és Her, de 1979. Gràcies, Mònica. Doncs sí, Her va ser primer un musical de Broadway, de hippies, que es queixaven de la guerra del Vietnam i que en algunes escenes sortien despullats amb la qual cosa. Totalment despullats, o sigui, pilota picada. I això, doncs, va ser en el seu moment polèmic, oi? I 10 anys més tard d'estrenar-se el musical als teatres, el 1979, com molt bé deia l'amiga Mònica, Milos Forman va dirigir l'adaptació al cinema. No perdis la sintonia, Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Eduard París. El papa Leo XIV ha arribat aquest matí a les 10:34 minuts a l'aeroport de Madrid-Barajas, on ha estat rebut a peu de pista pels reis Felip VI i Letizia i pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez. El vol, que ha sortit poc després de les 8 del matí de Roma, ha traslladat el pontífex, membres del seu equip més proper i un grup de periodistes i vaticanistes que segueixen habitualment la informació papal. En el seu primer dia a la capital espanyola, el pontífex protagonitza ara mateix una recepció al Palau Reial, on està fent el seu primer discurs i visitarà un centre d'acollida de Càritas per a persones sense llar. A més, el papa ha assegurat que farà servir la llengua catalana en algun moment de la seva visita a Catalunya, que arrencarà aquest dimarts. Així ho ha explicat a preguntes de RAC1 durant una conversa informal que ha mantingut amb els periodistes que l'han acompanyat dins l'avió. Lleó no ha especificat ni quan ni on ho farà, però ha deixat clar que serà en alguna de les intervencions públiques. I en successos, un motorista mort aquesta passada matinada en una sortida de via a la Ràpita, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. L'avís de l'accident s'ha rebut poc després d'un quart de tres. Arran del sinistre, s'han activat un parell de patrulles dels Mossos d'Esquadra i tres ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques. Amb aquesta víctima ja són 53 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 22 de les quals motoristes. I precisament donem un cop d'ull ràpid al trànsit, perquè a hores d'ara hi ha un carril tallat i uns 11 quilòmetres de retencions a la P7, al tram de Martorell en sentit Tarragona, a causa d'un accident. També està tallada la carretera nacional 260 a Montferrer i Castellbó, a la demarcació de Lleida, a causa d'un altre accident. I en marxa des de les 10 del matí la macroenquesta sobre cost de la vida a 42 municipis de Catalunya. La iniciativa busca conèixer què pensen desenes de milers de catalans sobre la crisi de l'habitatge, l'estancament dels salaris o la possibilitat d'una futura vaga general. Les respostes a l'enquesta seran informatitzades i els primers resultats es donaran a conèixer a 6:45 d'aquesta tarda en l'acte final de la jornada, que se celebrarà a la plaça Can Fabra de Barcelona. I tenim més successos. L'incendi a la nau industrial d'Onda Santa Perpètua de Mogoda continua controlat i els bombers de la Generalitat treballen en les últimes hores per rematar el foc. Tres dotacions terrestres es mantenen a la planta de 20.000 metres quadrats del polígon Torre del Rector fent tasques de vigilància i per evitar revifades. Recordem que l'incendi es va declarar ahir divendres cap a 3:45 i va provocar una gran columna de fum i va obligar a mobilitzar fins a 32 dotacions terrestres. I en els esports, recordem que avui el Barça es juga el pas a les semifinals de la Lliga ACB a la pista de l'UCAM Múrcia. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
3: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
2: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
4: Gràcies, Montse. Gràcies, Noemí. Sí, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock, que sempre intenta fer-te costat. I fins i tot que mentre soni el programa i tu l'escoltis, puguis oblidar-te de tot allò que ara mateix et preocupa. Algú va dir: la ment ho és tot. Et converteixes amb el que penses. I amb quina cançó estàs pensant?
5: Hola, bona tarda, Albert. D'entrada, moltes gràcies. Voldria escoltar una cançó que fa molts anys que no la sento, d'una cantant italiana que es diu, o es deia Nada, i el títol de la cançó és Hace frío ya.

0: Aquesta ara feia molt de temps que no sonava aquí al programa, però va ser un èxit el 1969 en italià. Ma che freddo fa, i també en castellà, hace frío ya. La cantant, efectivament, es diu Nada, ara té 72 anys, i bueno, amb aquesta cançó va quedar cinquena al prestigiós Festival de San Remo. Ella va ser guanyadora en diverses ocasions del Festival de San Remo.
1: Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: Sí, però m'agradaria saber on està el piano, perquè em fa sentir bé. Ah, mira, ja arriba el piano. Gràcies per escoltar qualsevol de les 125 emissores que emeten aquest programa en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears, per la FM, alguns també per en simultani per la tele, per la TDT. Per al canal de... No ens veus, però és millor, perquè això és ràdio, tu. No ens agrada la ràdio amb càmeres. A més, és molt avorrit. Si acabes d'incorporar-te, ja fas una micatona tard. O sigui que si no et vols perdre res, aquí tens una segona oportunitat. És que em feu riure. Pots recuperar els últims programes emesos a les plataformes iVoox, entre d'altres, també. On està? Ah, sí, a Amazon Music, a YouTube, a iTunes, a Apple. Per escoltar-nos en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar l'arxiu i portar-nos amb tu allà on vagis. Ja saps que el mar o la muntanya, el Coco t'acompanya. I participa. Pots fer-ho per correu electrònic enviant un correu a cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet Amador Maestro, que diu: hola Albert, enhorabona pel programa, m'agrada molt l'apartat que fas de les versions. Et proposo una joia amagada del grup Blondie versionant Ring of Fire, cançó gravada especialment per a la pel·lícula Rudy de 1980, on la banda Blondie apareix interpretant-se a si mateixa. És una comèdia musical amb fracàs comercial per aquesta raó, la banda sonora. Una barreja brillant i eclèctica de gèneres. Va quedar limitada i arraconada, convertint-se el doble long play en una autèntica raresa, indispensable per col·leccionistes durant molts anys. Doncs mira, nosaltres no coneixíem això, i mira que ens cau bé Debbie Harry, la cantant del grup Blondie, la que va ser conilleta Playboy, però realment aquesta no va ser una versió afortunada.
2: Thanks. Bye-bye.

L'amic oient amador maestro ens ha descobert aquesta raresa, aquesta versió del Ring of Fire per al grup Blondie. Es veu que es va fer només o expressament per la pel·lícula Rowdy de 1980, on la banda apareix interpretant-se a si mateixa. Però ja el mateix Amador diu que és una comèdia musical que va tenir un gran fracàs comercial precisament per la seva banda sonora. No, David Harry no tenia el seu dia quan va gravar això. Ring of Fire, Anell de Foc, va tenir moltes versions. La més popular va ser la que el 1963 va fer Johnny Cash.

per cert, si t'agraden les pel·lícules biogràfiques relacionades amb intèrprets, amb cantants o amb gent de la música en general, et recomanem que recuperis, si pots, la pel·lícula que se li va dedicar a Johnny Cash, que està força bé, i que es diu En la cuerda floja. El protagonista va ser Joaquín Fénix. En la cuerda floja. I de Blondie, que escoltàvem abans versionant aquesta cançó, preferim quedar-nos amb el seu gran èxit, Head of Glass. Aquell cor de gel que ens fa ballar des de 1979.

0: Adam Glass. Aquell cor de gel. Debbie Harry, la conillet Playboy, el capdavant de Blondie, fent-nos ballar. Sí, sí, encara, encara omple la pista a les nostres sessions. Que, per sort, seguim celebrant les tardes de diumenges des de les 6 en punt i fins a les 10 a la discoteca Barrocos de Barcelona, carrer Adibau 242. Portem més de 14 anys. Encara no has vingut ni una vegada? Doncs no t'ho pensis gaire, que ja tenim una edat i no sé quant de temps podem aguantar això. També aprofito per recordar-te que m'agradaria saber quina cançó t'ha fet ballar. Una, dels anys 60, 70, 80, 90, 2000. Ah, i de pas em dius quina era la teva discoteca preferida. És per la secció última d'aquesta hora de programa, la que diem els més ballats de la història.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.
0: Compartint emocions. Recuperant il·lusions. Amb moltes cançons que et diuen més cosetes al cor que al cap. Algunes de les quals encara poden provocar-te com una mena de pessigolles a les neurones. I altres s'han convertit en autèntics himnes. Digue'm quina és la teva, quina tens desitjos de compartir. Envia'm un correu a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet des de Barcelona la Esther Cross Carulla, que em diu: hola, Albert. En un programa anterior, una oient et va demanar Te amo, d'Humberto Tozzi. Sí, fa poc. Diu, junt amb Glòria, són els seus èxits més representatius. Però hi ha una que es diu Claridad, que em porta bons records i que m'agrada molt. Un petó, Albert. Doncs tens raó, és de 1980.

claridad. 1980. Humberto Tozzi. La cançó de l'amiga Esther Cross de Barcelona. Sí, el seu primer èxit l'escoltàvem l'altre dia perquè ens ho va demanar una altra amiga oient. Va ser Te Amo, però el més internacional, sens dubte, va ser Glòria, que ara mateix podríem escoltar, però en una versió realment espectacular. En directe.

Versió de luxe, versió més llarga i, a més, versió diferent, enregistrada en directe al prestigiós Royal Albert Hall de Londres el 1988. Mentre l'escoltava, m'estaven arribant unes bones vibracions i he pensat que també seria una bona cançó, una bona proposta per l'espai del bon rotllo. El gran èxit d'Humberto Tozzi, que curiosament es va fer més

vida. Va morir molt jove. Era dels Estats Units, havia nascut el 1952 i va morir el 2004. Aquesta va ser la seva cançó insígnia, Gloria, que va aconseguir el certificat de platí el 1982, quan s'hi va estar 36 setmanes a la prestigiosa llista Billboard Hot 100 dels Estats Units. En el seu moment va ser tot un rècord per una artista femenina i va arribar fins al número 2. Un record dels Cocos per Laura. I ara la meva especial, que avui dia no seria tan especial, però que ho va ser entre d'altres coses, perquè em van robar el disc. Sí. Un disc de 1971. I jo sabia qui me l'havia robat, eh? Una cançó poc coneguda, però que espero i desitjo que t'agradi molt. When You Are a King, quan ets un rei, del grup White Plains. Bueno, el disc és del 71, però a mi em va desaparèixer el 1989, i en aquell temps, si un disc estava descatalogat i, a més, en aquest cas va ser poc conegut, no el podies trobar enlloc, ni als mercadillos d'ocasió. Ai. Aquesta persona que me'l va pispar se'n va anar a viure a uns 1.000 quilòmetres d'on era jo, però un dia, per casualitat, el vaig poder recuperar amb uns quants més. Jo trobava a faltar aquest, però resulta que me'n faltaven bastants més. I hasta aquí puedo leer, que deia l'enyorat Jordi Estadella quan presentava l'1, 2, 3 a televisió. Ho dic perquè després també el recordarem a ell. Ara, de moment, aquest grup, White Plains, eren britànics, van durar molt poc, només van fer 5 discos singles.

0: such a thing.
1: When you are a king.
0: When you are a king.
1: Ara l'estava escoltant i encara m'estava emocionant una mica, eh? M'he posat tontet. White Plains, 1971. Algú va dir, els llibres, les ments i els paraigües només serveixen

0: s'obren.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club.
3: Oh, se está bien con la radio.
2: Cocodril Club, amb Albert Malla.

0: Què tal? Com estàs? Tranquil, tranquil·la. Estàs a la ràdio. I al seu màgic món de sensacions. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent, però aquí, a més, és la teva música, la música de la teva generació. I posats a imaginar, tu ja hi eres als anys 80? És que la cinta de casset va formar part de les nostres vides. Durant més de 30 anys va ser l'únic format d'àudio domèstic per enregistrar so i per reproduir-lo. I, a més, va ser universal. Vull dir que tothom, gairebé tothom, i arreu del món tenia un aparell per gravar o reproduir cintes de casset. Ara hi ha molts formats, moltes maneres, però llavors, tot i que majorment s'utilitzaven els cassets per gravar cançons, i especialment cançons de la ràdio, quan no es tenia butxaca per comprar tots els discos que t'agradaven, no era només per música. Gràcies a les cintes de casset hem conservat i ara podem escoltar veus de persones estimades que ja no estan entre nosaltres. Recordo també quan ens reuníem tots els de la colla per gravar-li com una mena de programa de ràdio a un altre amic que potser per feina o per estudis havia marxat lluny. I fèiem bromes i li dedicàvem coses, per exemple, per al seu aniversari. Li enviàvem per correu i ens imaginàvem que al rebre'l valoraria molt més aquest regal que qualsevol objecte que es pogués comprar a les botigues. Si estiguéssim a final dels anys 80 i estiguessis preparant un viatge en cotxe, a més de les camises, les mudes, etc., imagina't que estàs preparant una cinta de casset que la vols gravar per endur-te-la al viatge, perquè t'acompanyi, perquè el viatge sigui més maco. I després, quan passin els anys, cada cançó d'aquella cinta et recordarà el viatge. Imaginem que va ser feliç. Posats a imaginar, oi? Quina cançó posaries a la cinta? Hi ha oients que se les estan apuntant totes i volen gravar aquesta cinta de veritat. Des de València, l'amic Juanjo Monpou diu: ei, per la cinta de casset, què tal Chiquilla de Seguridad Social? Un grup molt roquer i, a més, valencià.
1: És veritat, Chiquilla!

Ai, Chiquilla va ser un gran èxit del grup de València en Seguridad Social, un grup referent del pop espanyol format per José Manuel Casany. I va ser èxit el 1991. Una cançó que sovint posem en els bolos quan adaptem aquest programa en directe cara al públic i adaptat a sessió de ball, sobretot en temps de festes majors. I saps, Juanjo, que ens has proposat aquesta cançó per la cinta? No tan sols la coneix la gent, és que la gent la canta. Se sap la lletra de Chiquilla de memòria. Però aquesta cinta està resultant, com el programa, força variat. Això ens enriqueix a tots, eh? En Carles Serra, des de Llavaneres, s'han recordat una cara B. Normalment, en els singles, ja sabeu que les cares B estaven per farcir, no? Però que no acostumaven a ser bones. Les bones se les guardaven perquè fossin cares A de diferents singles. Però hi havia excepcions, com aquesta que ens demana en Carles, de Simon & Garfunkel. Aquí va ser la cara B de Cecilia i es deia El único muchacho que vive en Nueva York.

The Only Living Boy in New York, que aquí es va dir el único muchacho que vive en Nueva York, i que Espanya va ser cara B de l'èxit Cecilia en single el 1970. És una edició molt reconeguda i difícil de trobar pels col·leccionistes. El format single, eh? Perquè en long play la cançó forma part d'un àlbum sense desperdici, absolutament mític, absolutament històric. L'àlbum que portava com a títol genèric el d'una de les grans obres de Paul Simon i el Garfunkel. Puente sobre aguas turbulentas.

0: Gràcies per la teva proposta. Des de Llavaneres, amic Carles Serra, prenem nota per la fantàstica cinta de casset que estem gravant entre tots. Per anar de viatge, potser de dia, potser de nit, potser aquí al costat, potser molt lluny. Hem d'anar més lluny que cantava el llac. Potser per autopista. Potser per acompanyar-nos en una cua d'aquelles interminables. O potser per carreteres solitàries. I de moment, deixem aquesta secció amb la proposta d'en Miquel, que diu que ens escolta des d'Osona. No ens diu exactament des de quina població, però en fi. Diu, Albert, jo incluiria la cançó de Gino Vanelli, Felizia. Tinc bons records de la mateixa. La vaig escoltar per primera vegada a la teva discoteca de Barcelona, el Cocodrilo Club. Cap a l'any 96. Ah, doncs Felizia és de 1974. Gino Vanelli, el seu autor intèrpret, ara té 73 anys, havia nascut a Montreal, a Canadà. I aquesta és la cançó que ens va demanar quan vam tenir de convidat aquí a l'estimat i enyorat company radiofonista, televisiu, persona, gran persona. Padrí, padrí de la festa del 15è aniversari en antena d'aquest programa, que ara ja en té 32, Jordi Estadilla. Jordi, em podries destacar de totes les cançons que formen part de la teva banda sonora personal intransferible una i explicar-me el motiu d'aquesta elecció?
1: Mira, la resposta és no, perquè n'hi han tantes que, evidentment, és molt difícil, no? I cauríem en tòpics com Imagine o tòpics com My Way, etc. Ara, l'altre dia vaig descobrir un disc, un vinil, per favor, i el vaig posar. I era Felice de Gino Vanelli, dels anys 70 i pocs. I quina és l'anècdota d'aquest disc? Bé, l'anècdota d'aquest disc és que al Mil por Mil, nosaltres els divendres, fèiem una mena de concurs entre el Comellas, el Ballador i jo.
0: Us picàveu.
1: Ens picàvem i defeníem tres discos cada un. I aleshores anava pujant allò per votacions dels oients i un quedava Disco Mil. I jo vaig guanyar amb Felice. I va ser l'únic país del món on l'àlbum de Gino Vanelli, que era un long play, es va extreure amb single Felice. I, a més, amb el segell de Disco Mil. Ostres, això per mi va ser un esclat d'alegria, al mateix temps un cop de prestigi davant dels mestres, com eren el Pallardo i tal. Me colgué una medalla.

0: Felice. Quina elegància, quin bon gust el del company Jordi Estadella i també el de l'amic que ens ha proposat aquesta cançó per al nostre caset, l'amic Miquel des d'Osona, on sabem que tenim molts amics. Aquí al Coco ja ho veus. Música de bon gust.
1: Felice.
0: Música per sentir-te a gust. Per reconfortar-te.
1: Oh, my Felice.
0: Ai, és que quan m'agrada una cançó la poso 7 vegades seguides, però, esclar, a vegades no me'n recordo que no estic sol. Suposo que no estic sol. Suposo que hi ha algú escoltant el programa. I també suposo, posats a suposar, que alguna vegada has ballat una cançó en una discoteca. Sí o no? Digue'm quina, que la compartirem. Vinga, anima't. No ets gaire bailongo, tu? O bailonga? Fes memòria. I m'envies un correu. Cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. Els més ballats de la història.

0: I aprofita per dir-me quina era la teva discoteca preferida, que segurament ja no existeix, però que al anomenar-la, al recordar-la, també la recordaran molts altres oients. Espero el teu correu aquí a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet des de Manresa l'Eduard, que ens diu: a mi cap al 84 m'agradava molt ballar Rock and Roll is King de la ELO. Ah, la Electric Light Orchestra. Sí, va ser un dels seus brillants temes. I diu l'Eduard: la meva disco preferida era el Memphis de Manresa. Bueno, sempre s'havia dit Memphis de Manresa, però estava a Sant Fruitós de Bages, eh? Per cert, que aquesta discoteca, Eduard, no sé si ho saps, s'ha mantingut activa des del 79, que es va inaugurar, fins ara, fins al 2026. Bueno, ara no es diu Memphis, es diu Villa Martini, però ha anunciat el seu tancament a finals d'aquest estiu. Però bueno, déu-n'hi-do, eh? Ha funcionat del 79 al 26. I fins aquí ha funcionat el nostre programa, que espero i desitjo que t'hagi més o menys agradat. Ah, i un últim favor. Procura ser feliç, Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Many.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El pavelló 14 ja es troba de visita oficial a Madrid, on s'estarà fins dilluns, abans de venir a Barcelona.
2: En el seu primer discurs ha agraït i lloat la tasca del govern espanyol en defensa dels països que volen la pau i que transmeten missatges d'acollida a immigrants i refugiats.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada de Iatella. Bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: En plana política, Esquerra Republicana reclama al govern reprendre les negociacions amb els sindicats educatius per resoldre el conflicte dels mestres.
2: Així ho ha manifestat la secretària general del partit Elisenda Alemany durant el Consell Nacional que la formació fa a Banyoles.
0: I en successos, un motorista mort aquesta passada matinada després d'una sortida de via a la Ràpita a la comarca del Montsià.
2: L'avís de l'accident s'ha rebut poc després d'un quart de tres. Amb aquesta víctima ja són 53 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 22 de les quals motoristes.
0: I en marxa des de les 10 del matí la macroenquesta sobre cost de la vida a 42 municipis de Catalunya.
2: La iniciativa busca conèixer què pensen desenes de milers de catalans sobre la crisi d'habitatge, l'estancament dels salaris o la possibilitat d'una vaga general. Els primers resultats es donaran a conèixer a 6:45 en l'acte final de la jornada que se celebrarà a la plaça Can Fabra de Barcelona.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte amb un ambient fresc al conjunt de Catalunya i amb uns ruixats que han tingut lloc sobretot a la Costa Daurada. No ens han deixat grans quantitats ni de bon tros, i és que amb prou feines hem arribat als 2 litres a Miami Platja o al litre a la mateixa ciutat de Tarragona. Amb un matí que ha estat el cel variable, sobretot a comarques de Tarragona, Barcelona i també del Pirineu. I a aquestes hores tenim el creixement ja molt més abundant de nuvolades al Pirineu i Prepirineu, que seran les causants de les precipitacions que tindran lloc a les immediates hores. Haurem d'estar pendents a comarques com la l'Urgell, el Solsonès, Cerdanya, Berguedà, Ripollès i també el Lluçanès. Seran ruixats aïllats que puntualment inclús ho podran fer-ho amb intensitat. I ja ben entrada a tardar, aquests ruixats podrien acabar afectant a punts del Bages, Moianès o també a la zona propera del Montseny. I amb unes temperatures que aquestes hores ja són una miqueta més altes i esperem assolir ja una altra vegada la barrera dels 30 graus. Quan anirem seguint aquí la xarxa, que tingueu bona tarda.
0: I en els esports, en futbol, el Sabadell jugarà la final del play-off d'ascens per ascendir a segona divisió.
2: Els vallesans van ser capaços de capgirar l'eliminatòria davant el filial del Real Madrid a la nova Creu Alta.
0: I en tenis, el català Marcel Granollers s'ha imposat per segon any consecutiu al torneig de dobles de Roland Garros. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Tella i jo mateix, Eduard París. El pavelló 14, com diem, ja és de visita oficial a Madrid, on s'estarà fins dilluns, abans de venir a Barcelona.
2: En el seu primer discurs ha agraït i lloat la tasca del govern espanyol en defensa dels països que volen la pau i que transmeten missatges d'acollida a immigrants i refugiats. Tota una declaració de sintonia a la seva primera visita com a sant pare a l'estat espanyol. Tota la informació, Norma Lebrero.
4: El seu vol ha arribat a l'aeroport de Barajas, provinent de Roma, 20 minuts abans. L'esperava tot un dispositiu de seguiment que ha retransmès en directe tots els seus moviments. A Madrid hi ha més de 2.200 periodistes d'arreu del món acreditats. Tot just posar un peu a terra, ha tingut una rebuda institucional amb el rei d'Espanya i el president del govern, Pedro Sánchez. D'allà l'han traslladat en cotxe fins al Palau Reial, al centre de la capital, on ha tingut una rebuda exterior amb himne i salves de canons inclosos. Davant de 250 convidats, entre ells el president de la Generalitat, Salvador Illa, picada d'ulleta a Espanya en el seu primer discurs.
5: Expreso mi agradecimiento a vuestro país por su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo, que se traduce en un compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos, a armonizar las demandas de autonomía y de unidad, y a impulsar el proceso de unión europea, no en oposición a otras potencias, sino como un don para toda la familia humana. Que Dios bendiga a España.
4: El rei Felip VI ha agraït la gestió que ha fet dels casos d'abusos sexuals per part de membres de l'Església.
6: No puede haber mayor contraste con todo ello que el dolor causado por los casos de abuso, que ni son ni pueden ser representativos de la inmensa comunidad eclesial. Vuestra claridad y firmeza, que también quiero reconocer, son esenciales en el proceso sanador y de reparación del daño infligido. Lo son para las víctimas, para los fieles, para la Iglesia y para la sociedad en su conjunto.
4: Tot seguit, el papa s'ha passejat pels carrers de Madrid amb un dels papamòbils que l'acompanyaran aquests dies. A les 6 de la tarda hi ha prevista una visita al projecte social al Centre d'Informació i Acollida i a 8:45 del vespre una pregària amb joves a la plaça Lima de Madrid.
0: Obrim plana política amb Esquerra Republicana, que reclama al govern reprendre les negociacions amb els sindicats educatius per resoldre així el conflicte dels mestres.
2: Ho ha dit la secretària general del partit, Elisenda Alemany, durant el Consell Nacional que la formació fa a Banyoles, al Pla de l'Estany.
7: Demanem al govern de la Generalitat que continuï assegut negociant amb els sindicats per trobar una solució a l'altura del país. Però alhora també diem que aquest conflicte supera mandats, governs i sindicats. Que han passat molts anys sense grans acords nacionals de país respecte a l'escola. Que la nostra escola ha canviat molt els darrers anys. El retrocés de l'ús social del català, la necessitat de recursos, d'atendre les necessitats educatives especials i la diversitat. I necessitem una escola que respongui a la societat que tenim avui.
2: El Consell Nacional té el focus posat en les eleccions municipals del 2027, en el compte enrere pels comicis. Alemanya ha aprofitat per carregar contra Aliança Catalana, Junts i el PSC.
7: Malauradament, els partits d'extrema dreta aprofiten aquest moment identitari en el que vivim per seguir generant frustració i malestar. Perquè tenim una extrema dreta que dona la culpa als de baix per no haver de parlar dels de dalt. Aquells que no saben on són, com Junts, indesxifrable. No sabem on són ni on van, però també el problema és el projecte polític que representa el Partit Socialista, que diu que pot ser català passant de puntetes pel nostre país, que no cal respectar la llengua, que no cal integrar-te en la comunitat que tens al teu voltant.
2: Alemany insta els candidats a treballar perquè Esquerra es converteixi en la primera força del país en les pròximes municipals.
0: Parlem ara de successos perquè un motorista ha mort aquesta passada matinada en un accident a la Ràpita, a la comarca del Montsià, sortint de la carretera. L'avís s'ha rebut poc després d'un quart de tres.
2: Arran del sinistre s'han activat dues patrulles dels Mossos d'Esquadra i tres ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques. Amb aquesta víctima ja són 53 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 22 de les quals motoristes.
0: Seguim amb successos. L'incendi a la nau industrial d'Onda a Santa Perpètua de Mogoda al Vallès Occidental continua controlat i els bombers de la Generalitat treballen en les últimes hores per rematar el foc.
2: Tres dotacions terrestres es mantenen a la planta de 20.000 metres quadrats del polígon Torre del Rector fent tasques de vigilància i per evitar revifades. El cap d'intervenció de l'incendi, Eduard Martínez, explica les darreres actuacions que s'han fet per controlar la columna de fum que s'havia generat.
8: Altra de les preocupacions que teníem era l'afectació de la columna de fum a la població. També hem establert com a objectiu tàctic monitoritzar en tot moment quina era l'evolució d'aquesta columna, quin era el plomall de la columna i quina podia ser l'evolució o l'afectació a la població. I en aquest sentit s'han establert dues mesures. L'evacuació de les indústries més properes a la nau. També hem valorat l'afectació en el medi, és un altre dels objectius tàctics que s'han plantejat. A priori no preveiem afectació en el medi, de tota manera ho estem monitoritzant doncs, contínuament.
2: L'incendi es va declarar ahir divendres cap a 3:45, va provocar aquesta gran columna de fum i va obligar a mobilitzar fins a 32 dotacions dels bombers.
0: I més successos. Els Mossos d'Esquadra han desmantellat al Montsià, un dels centres logístics més grans de xix a Catalunya, després de localitzar 9 tones de droga amagada dins de caixes de ferro en una nau industrial d'Ulldecona.
2: Aquest mètode inèdit d'ocultació tenia la finalitat de dificultar els controls policials. De retruc, l'operatiu ha permès desarticular un grup criminal dedicat al tràfic d'haixix que operava des de diferents punts del territori català i mantenia connexions actives amb organitzacions criminals d'Andalusia.
0: I parlem d'un nou dispositiu campai contra la multireincidència, en aquest cas a la xarxa de transport públic al Camp de Tarragona, que s'ha saldat amb 3 detinguts i 52 denunciats per possessió de drogues o tinència d'armes prohibides.
2: L'operatiu conjunt de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana de Tarragona, Policia Local del Vendrell, Policia Nacional i Personal de Seguretat Privada es va produir ahir divendres a la tarda i també va identificar 269 persones que acumulaven prop de 700 antecedents. Els tres arrestats són per una requisatòria judicial vigent, una requisatòria policial i un delicte de falsificació de document públic.
0: I està en marxa des de les 10 d'aquest matí la macroenquesta sobre cost de la vida a 42 municipis de Catalunya. La iniciativa busca conèixer què pensen desenes de milers de catalans sobre la crisi de l'habitatge, l'estancament dels salaris o una possible vaga general.
2: Terrassa és un dels municipis on s'està desenvolupant l'enquesta. Voluntaris han sortit al carrer per recollir l'opinió dels veïns sobre habitatge, salaris i economia domèstica amb aquest objectiu de radiografiar l'impacte real de l'augment del cost de la vida. Des de Ràdio Municipal de Terrassa, Martí Paola.
9: Diferents voluntaris s'han sumat aquest dissabte a Terrassa a una macroenquesta que pretén analitzar qüestions com l'accés a l'habitatge, els salaris, les despeses bàsiques o les dificultats per arribar a final de mes. Un qüestionari que busca posar dades i xifres a una realitat cada vegada més estesa, l'augment del cost de la vida i la creixent pressió econòmica que pateixen moltes famílies. I després, amb aquesta informació, pretenen prendre mesures. Ens ho explica en Roger, el responsable de la iniciativa a la ciutat.
10: A veure com a la gent li ressona la idea de poder fer mobilitzacions, de caminar cap a una vaga general, que és l'objectiu doncs, de la campanya Viure ens costa la vida i de la plataforma per una feina i una casa dignes, que és començar a caminar això cap a una vaga general pròxima, també una mica referenciant-nos amb les diferents mobilitzacions que ja està havent ja ara mateix al país amb altres sectors, com el sector dels docents i companyia.
9: Una fotografia social que els promotors de la campanya consideren imprescindible per impulsar noves demandes i reivindicacions en defensa dels drets socials.
0: I també a Manlleu una desena de voluntaris han recorregut la plaça Fra Bernadí, el mercat setmanal i el passeig del Ter per recollir opinions, aquestes sobre habitatge, feina i cost de la vida. Des de Ràdio Manlleu ens ho explica Eloi Rubio.
11: Una cinquantena de persones han participat aquest dissabte a Manlleu en la macroenquesta impulsada per la plataforma Viure ens costa la vida. Una desena de voluntaris s'han repartit entre la plaça Fra Bernadí, el mercat setmanal i el passeig del Ter per recollir opinions sobre l'habitatge, les condicions laborals i l'encariment del cost de la vida. L'acció s'ha fet simultàniament a diversos municipis catalans i busca conèixer la predisposició de la ciutadania a participar en una futura vaga general. Ferran Domènech, un dels voluntaris de la campanya, valora positivament la resposta obtinguda a Manlleu.
12: Doncs la valoració és molt positiva, ja que totes les persones que hem entrevistat, que hem enquestat, han estat molt receptives. També, doncs, una de les preguntes era si estarien disposats a fer una vaga general. La gran majoria de la gent està disposada a avançar cap a aquesta vaga general.
11: Els resultats de Manlleu se sumen als de la resta de municipis participants per elaborar una radiografia de la situació social i econòmica a Catalunya.
2: L'enquesta s'està duent a terme a punts repartits per tot el territori, com l'Hospitalet de Llobregat, Granollers, Sabadell, Tarragona, Reus, Lleida o Olot, entre altres. Les respostes a l'enquesta seran informatitzades i els primers resultats es donaran a conèixer a 6:45 en l'acte final de la jornada que se celebrarà a la plaça Can Fabra de Barcelona.
0: Parlem ara de manifestacions. La primera, una protesta aquest matí per reobrir Collserola, que ha desafiat, com diem, el tancament del parc natural.
2: Recordem que la zona verda està afectada per les restriccions per la pesta porcina africana des de fa 6 mesos. Des de Cugat Mèdia, Sergio Morales.
13: Unes 200 persones han protagonitzat aquest dissabte una marxa per Collserola per reclamar la reobertura del parc natural afectat des de fa més de mig any per les restriccions per la pesta porcina africana. Mobilitzats per la campanya Reobrim Collserola, s'han trobat al parc de la Riera de Cerdanyola, des d'on s'han saltat el precinte i han caminat fins a Can Coll. Cristina Alier és una de les impulsores de la iniciativa.
14: Reivindiquem que ens reobrin Collserola, perquè fa més de 6 mesos ja que estem tancats a fora d'un lloc natural, d'un lloc lliure. Reivindiquem també que les coses potser se podien haver fet millor, com per exemple perímetre les granges i no tant la muntanya. Per exemple, camí que nosaltres volem fer, no hi ha ninguna granja.
13: Els Mossos d'Esquadra han intentat frenar la marxa, tot advertint que podria comportar sancions, i també han intentat identificar els impulsors, però finalment els manifestants han proseguit el seu pas sense incidents.
0: I una altra manifestació, en aquest cas la de centenars de treballadors de Nissan, que ho han fet aquest matí a Barcelona en contra de l'expedient de regulació d'ocupació que podria deixar 211 persones sense feina.
2: La protesta ha recorregut la Via Laietana des d'Urquinaona fins a la plaça Sant Jaume. Els sindicats denuncien que l'ERO suposa el desmantellament de l'activitat de la multinacional japonesa a Catalunya. La marxa ha estat encapçalada per una gran pancarta amb el lema Nissan ens enganya, 211 famílies al carrer, no a l'ERO. I els manifestants han corejat consignes com ni un pas enrere o aquí no sobra ningú. Escoltem Raül Ocon, delegat de Comissions Obreres a Nissan, i a Joan Carles Yepes, delegat sindical d'UGT a Nissan.
15: Des que va començar el tancament de fàbrica, és un desmantellament de Nissan a Catalunya. Que l'àrea tècnica de Zona Franca, encara que ara no sigui un tancament, en un o dos anys acabaran tancant, ho tenim claríssim.
16: No volem parlar de diners, no volem posar preu als caps dels acomiadaments. El que volem és que l'administració apreti a l'empresa, que té un pes social, que no només es té que dedicar a guanyar diners, sinó que també té una responsabilitat social.
2: A la mobilització també s'hi han sumat treballadors afectats per expedients de regulació d'altres empreses, com Serra Soldadura, Quality Expresso i Ego.
0: Anem ara amb les notícies de proximitat. El far de Torredembarra estarà obert al públic durant una quarantena de dies aquesta temporada. Les entrades ja s'han posat a la venda.
2: El far d'aquest municipi tarragoní és l'únic de Catalunya inclòs a la ruta europea de fars, des d'on a la Torre Ana Plaza.
17: Aquesta construcció singular la va dissenyar l'arquitecte Josep Llinàs i es va inaugurar l'1 de gener de l'any 2000, coincidint amb el canvi de mil·lenni. El far de Torredembarra és l'últim construït a l'estat espanyol i també el més alt de Catalunya. La seva torre s'eleva 58 metres sobre el nivell del mar. A més, per segon any consecutiu, l'han inclòs a la Ruta Cultural Europea de Fars. Les entrades per visitar-lo ja es poden reservar. Jovita Baltasar és la regidora de Turisme de Torredembarra.
18: Que aquest any el far de Torredembarra, doncs, per segon any consecutiu, forma part d'aquesta ruta i, per tant, doncs, això també és important perquè a nivell internacional, doncs, també és important. Al final sí que és una ruta europea, però se'n parla a tothom, i per tant...
17: Les visites al far de Torredembarra es fan en grups de 7 persones i per arribar al mirador s'han de pujar 189 escales. Aquest estiu estarà obert una quarantena de dies. La regidoria de Turisme espera que se superin les 20.000 visites acumulades des que va obrir al públic fa 11 anys.
0: I obrim ja el bloc cultural i ho fem, com no podia ser d'una altra manera, parlant de la Patum, que no s'atura.
2: L'himne sonava aquest migdia a l'exterior de l'Ajuntament mentre a dins es lliuraven els títols de patumaires i dels cartells d'aquest any. L'alcalde Ivan Sánchez assegura que la festa tira endavant malgrat l'amenaça de pluja, novament aquest vespre.
19: Bàsicament, és la vostra constància, és la vostra devoció i estima que fan possible la Patum. Per tant, moltíssimes gràcies i moltíssimes felicitats. I res més, descanseu el que pugueu a la tarda, que al vespre hi tornem amb la incertesa de nou de la pluja, però, com sempre, ens adaptarem i seguirem endavant. Moltíssimes gràcies.
2: Aquest vespre es farà la sortida de la passada de dissabte, que podreu seguir en directe a través de la plataforma La Xarxa Més.
0: Canviem de tema, seguim amb cultura, això sí, parlem de música. Era un dels caps de cartell més rotunds de l'edició d'enguany del Primavera Sound i, com no podia ser d'altra manera, no ha decebut. Estem parlant de The Cure.
2: A ritme de Pictures of You, Love Song, de Just Like Heaven o de Lullaby, The Cure ha enamorat el públic del Primavera Sound que ha pogut assistir al retorn de la banda al festival 14 anys després de la seva darrera actuació al Parc del Fòrum. Un altre dels recitals destacats ha sigut el de l'artista nord-americana Addison Rae, que ha desplegat un enèrgic i sensual espectacle davant un públic molt entregat, ballant a ritme de hits com Diet Pepsi o Famous Gun. Amarai i Jade són altres noms destacats d'aquest divendres que acollirà durant la franja més nocturna les actuacions de Skrillex, Mohamed Reza i Pink Panthers.
0: Parlem ara de cinema a Roda de Barà al Tarragonès, que inaugura aquest vespre la 18a edició del Festival Internacional de Cinema en Català, el FICAT.
2: A més de les projeccions, fins al proper dissabte s'hi han organitzat activitats com la matinal infantil, el fòrum, cinema i educació o el pitch de projectes en llengua catalana. L'entrada a les projeccions és lliure, excepte la inauguració i la cloenda, que requereixen invitació. Des de Roda de Barà Ràdio, Sònia Camí.
20: El FICCAT viurà avui una de les cites més esperades d'aquesta edició. A les 7 de la tarda tindrà lloc la inauguració oficial del Festival Internacional de Cinema en Català, que servirà també per estrenar la pel·lícula Burundanga, dirigida per José Corbacho. La gala comptarà amb la presència del mateix director, així com de diverses actrius i actors que formen part del repartiment del film. També hi assistirà l'autor de l'obra teatral original, Jordi Galceran, en què es basa aquesta adaptació cinematogràfica. En parla Antoni Pinel i Cris Gambín, codirectors del festival.
21: Us podem confirmar que vindrà José Corbacho, que tindrem per aquí el Francesc Ferrer, que tindrem per aquí la Carol Rovira, que vindrà el David Fernández. I també tindrem el Jordi Galceran.
20: L'estrena de Burundanga donarà el tret de sortida a una programació que durant els pròxims dies convertirà el festival en el punt de trobada del cinema en català. Cal recordar que el FICCAT va arrencar ahir amb l'acte de reconeixement a la Filmoteca de Catalunya i la projecció de La ciutat cremada d'Antoni Ribas, en una jornada dedicada a posar en valor la memòria i el patrimoni cinematogràfic del país.
0: I seguim al Tarragonès perquè Altafulla celebra avui el Festival de Microteatre El Faustina a diversos espais patrimonials del municipi.
2: Es tracta de la cinquena edició i compta amb una programació plena de novetats. Des d'Altafulla Ràdio ens ho explica l'Eduard Virgili.
22: El Faustina es consolida enguany com una de les cites culturals destacades del calendari altafullenc. El certamen omple diferents eres i espais de la vila amb cinc propostes teatrals de petit format i la participació de noms coneguts de l'escena catalana com Mònica Pérez, Fermí Fernández o Jordi Ríos. La directora artística del festival, Mònica Pérez, assegura que l'esdeveniment ha anat guanyant prestigi any rere any, tant entre el públic com entre les companyies participants.
23: En el poble ens pregunten on ho fareu, què fareu, estan com durant tot l'any preguntant-nos i per les peticions que rebem, que cada cop hi ha més peticions de companyies que volen participar, de gent que ens escriu, ens demana que els hi reservem entrades i que cada cop també trobem que hi ha més gent coneguda del panorama professional que volen participar.
22: La jornada també compta amb el Faustineta, dedicat al públic familiar, i el nou vermut emergent, reservat a companyies amateurs. Aquest 2026, a més, es fa un homenatge a la rapsoda Joana Badia. El festival culminarà amb un sopar de germanor, música en directe, màgia i ball a l'aire lliure.
0: Les 2:22, moment de parlar d'esports.
1: Notícies en xarxa. Esports.
0: I comencem parlant de futbol perquè el Sabadell és a només dos partits d'ascendir a segona divisió.
2: Els vallesans van ser capaços de capgirar l'eliminatòria davant el filial del Real Madrid a la nova Creu Alta. La crònica del partit des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
24: Victòria èpica del Centre d'Esport Sabadell davant d'una nova Creu Alta que va presentar la seva millor entrada des d'aquest aforament amb gairebé 12.000 persones que van creure ahir en la remuntada des d'un primer moment i que ho van demostrar ja en la prèvia, en la rebuda de l'equip, i durant aquest alè extra havia d'aixecar dos gols en contra l'equip de Ferran Costa i ho va fer prou ràpid a la mitja hora de joc amb dues fuetades consecutives en qüestió d'un minut i mig. Primer un lliure en directe que va materialitzar Joel Priego i després, insisteixo, en qüestió de no arribar un parell de minuts, David Estals va igualar l'eliminatòria amb el 2-0. Aquest marcador portava la sèrie a la pròrroga i si conservava aquest avantatge al Sabadell, no hi havia penals perquè per millor classificació a la Lliga regular passava l'equip de Ferran Costa, però no va caldre perquè al minut 90 de nou Joel Priego va desfermar l'eufòria arlequinada amb el 3-0 definitiu contra el filial del Real Madrid. Ara només falta esperar demà si el rival és el Zamora o qui sembla el Villarreal B, que com el Castilla també porta un 2-0 del partit d'anada.
0: I un parell de categories per sota. Demà diumenge a 6:45 de la tarda, Badalona i Cornellà disputen el partit de tornada de la final catalana per l'ascens a segona federació amb el 4-1 favorable de l'anada pel Cornellà. Baixem encara una categoria més perquè avui es juga l'eliminatòria definitiva entre el Sant Mauro i la Pobla de Benfumet per ascendir precisament a la tercera federació.
2: El primer assalt al partit d'anada es disputarà a l'estadi municipal de Santa Margarida de Montbui aquesta tarda, on els pobletans voldran treure un bon resultat per la tornada. El filial del Nàstic ja sap el que és guanyar en aquell estadi, però davant té un Sant Mauro que també va agafar la mida a la Pobla en el partit de Lliga. Des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
3: La Pobla de Mafumet afronta el camí decisiu per l'ascens a tercera federació. Davant, però, tindrà una eliminatòria complicada davant la Unió Deportiva Sant Mauro, que va superar agònicament els penals i amb polèmica inclosa davant el Prat. El filigrana arriba a la cita, també després de superar de forma èpica la Unió Esportiva Rubí, amb pròrroga inclosa i amb una remuntada d'un 0-2 en contra al descans. El primer assalt serà el municipal de Santa Margarida de Montbui, on els poblatans buscaran treure un bon resultat per la tornada. Així valorava el rival, el tècnic de la Pobla de Mafumet, Xavi Vilagut.
4: I per tant bé, crec que requerirà un partit de la nostra millor versió i de ser molt intel·ligents i com deia abans, doncs, saber gestionar els diferents moments del partit de la manera que millor ens interessi, no?
3: Una Pobla que a priori parteix com a favorita, però que en els duels directes els dos equips ja saben el que és batre's entre ells. En el partit de Lliga, la Pobla va emportar-se el partit in extremis per 1-2, mentre que el Sant Mauro guanyaria 0-1 a la Pobla. El primer assalt cap a la tercera federació entre el Sant Mauro i la Pobla de Mafumet es jugarà aquest dissabte a les 7 de la tarda.
0: I en tennis, el català Marcel Granollers, fent parella amb l'argentí Horacio Ceballos, s'han proclamat campions del torneig de dobles de Roland Garros per segon any consecutiu.
2: Ho han fet després de superar a la final per 6-4 i 6-2 a la parella formada pel finlandès Harri Eliovaara i el britànic Henry Patten.
0: Parlem ara d'handbol, i és que el Barça juga a les 5 de la tarda les semifinals de la Copa del Rei d'handbol contra el Nava.
2: L'equip blaugrana va superar quarts al Valladolid per 38-24 i és el principal favorit per guanyar la 13a Copa del Rei consecutiva.
0: En hoquei patins, a l'hoquei lliga masculina, victòries ahir del Barça i del Calafell a les semifinals del play-off.
2: L'equip blaugrana torna a agafar avantatge davant l'Igualada després de guanyar per 1-2 a les Comes, mentre que els del Penedès van evitar el cau després de superar el Liceo per 4-1.
0: I el partit de tornada per pujar a l'hoquei lliga masculina entre el Vilafranca i el Manlleu, que s'havia de disputar demà, queda suspès.
2: El Tribunal Administratiu de l'Esport ha concedit la mesura cautelar sol·licitada pel club manlleuenc després que guanyessin la Lliga i celebressin l'ascens, però una impugnació de Lloret contra el Mataró va canviar la classificació i va ser l'equip gironí qui va acabar pujant.
0: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Adrià Tella, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Doncs aquests armaris refrigerats és un recurs de la Diputació de Barcelona i que tenen com a objectiu doncs, de dinamitzar i promoure el mercat municipal i les compres de producte fresc, no? I, sobretot, adaptar-se a aquests hàbits que estan canviant, aquests hàbits de compra.
4: De facilitat de poder venir a qualsevol hora que els hi vagi bé a ells a buscar-ho.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
5: Hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques a vxl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs.

0: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El Papa Lleó XIV ja és de visita oficial a Madrid, on s'estarà fins dilluns abans de venir a Barcelona.
2: En el seu primer discurs ha agraït i lloat la tasca del govern espanyol en defensa dels països que volen la pau i que transmeten missatges d'acollida a immigrants i refugiats.
0: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Tella, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: En política, Esquerra Republicana reclama al govern reprendre les negociacions amb els sindicats educatius per resoldre el conflicte dels mestres.
2: Així ho ha manifestat la secretària general del partit, Elisenda Alemany, durant el Consell Nacional que la formació fa a Banyoles.
0: I en successos, un motorista mort aquesta passada matinada després d'una sortida de via a la Ràpita.
2: L'avís de l'accident s'ha rebut poc després d'un quart de tres. Amb aquesta víctima ja són 53 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 22 de les quals motoristes.
0: I en marxa des de les 10 del matí la macroenquesta.

0: a Miami Platja o a Litra, a la mateixa ciutat de Tarragona. Amb un matí que ha estat el cel variable, sobretot a comarques de Tarragona, Barcelona i també del Pirineu. I a aquestes hores tenim el creixement ja molt més abundant de nuvolades al Pirineu i Prepirineu, que seran les causants de les precipitacions que tindran lloc a les immediates hores. Haurem d'estar pendents a comarques com la l'Urgell, el Solsonès, Cerdanya, Berguedà, Ripollès i també el Lluçanès. Seran ruixats aïllats que puntualment inclús ho podran fer-ho amb intensitat. I ja ben entrada a tardar, aquests ruixats podrien acabar afectant a punts del Bages, Moianès o també a la zona propera del Montseny. I amb unes temperatures que aquestes hores ja són una miqueta més altes i esperem assolir ja una altra vegada la barrera dels 30 graus. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona tarda.
1: I en els esports, en futbol, el Sabadell jugarà la final del play-off d'ascens a segona divisió.
2: Els vallesans van ser capaços de capgirar l'eliminatòria davant el filial del Real Madrid a la nova Creu Alta.
1: I en tenis, el català Marcel Granollers ha guanyat per segon any consecutiu el torneig de dobles de Roland Garros fent parella amb l'argentí Horacio Ceballos. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Tella i jo mateix, Eduard París. El Papa Lleó XIV ja es troba de visita oficial a Madrid, on s'estarà fins dilluns, abans de venir cap a Barcelona.
2: En el seu primer discurs ha agraït i lloat la tasca del govern espanyol en defensa dels països que volen la pau i que transmeten missatges d'acollida a immigrants i refugiats. Tota una declaració de sintonia en la seva primera visita com a Sant Pare a l'Estat espanyol. Tota la informació, Norma Lebrero.
3: El seu vol ha arribat a l'aeroport de Barajas, provinent de Roma, 20 minuts abans. L'esperava tot un dispositiu de seguiment que ha retransmès en directe tots els seus moviments. A Madrid hi ha més de 2.200 periodistes d'arreu del món acreditats. Tot just posar un peu a terra, ha tingut una rebuda institucional amb el rei d'Espanya i el president del govern, Pedro Sánchez. D'allà l'han traslladat en cotxe fins al Palau Reial, al centre de la capital, on ha tingut una rebuda exterior amb himne i salves de canons inclosos. Davant de 250 convidats, entre ells el president de la Generalitat, Salvador Illa, picada d'ulleta a Espanya en el seu primer discurs.
4: Expreso mi agradecimiento a vuestro país por su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo, que se traduce en un compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos, a armonizar las demandas de autonomía y de unidad, y a impulsar el proceso de Unión Europea, no en oposición a otras potencias, sino como un don para toda la familia humana. Que Dios bendiga a España.
3: El rei Felip VI ha agraït la gestió que ha fet dels casos d'abusos sexuals per part de membres de l'Església.
5: No puede haber mayor contraste con todo ello que el dolor causado por los casos de abuso, que ni son ni pueden ser representativos de la inmensa comunidad eclesial. Vuestra claridad y firmeza, que también quiero reconocer, son esenciales en el proceso sanador y de reparación del daño infligido. Lo son para las víctimas, para los fieles, para la Iglesia y para la sociedad en su conjunto.
3: Tot seguit, el papa s'ha passejat pels carrers de Madrid amb un dels papamòbils que l'acompanyaran aquests dies. A les 6 de la tarda hi ha prevista una visita al projecte social al Centre d'Informació i Acollida i a 8:45 del vespre una pregària amb joves a la plaça Lima de Madrid.
1: Parlem ja de política. Esquerra Republicana reclama al govern reprendre les negociacions amb els sindicats educatius per resoldre el conflicte dels mestres.
2: Ho ha dit la secretària general del partit, Elisenda Alemany, durant el Consell Nacional que la formació fa a Banyoles, al Pla de l'Estany.
6: Demanem al govern de la Generalitat que continuï assegut negociant amb els sindicats per trobar una solució a l'altura del país. Però alhora també diem que aquest conflicte supera mandats, governs i sindicats. Que han passat molts anys sense grans acords nacionals de país respecte a l'escola. Que la nostra escola ha canviat molt els darrers anys. El retrocés de l'ús social del català, la necessitat de recursos, d'atendre les necessitats educatives especials i la diversitat. I necessitem una escola que respongui a la societat que tenim avui.
2: El Consell Nacional té el focus posat en les eleccions municipals del 2027 en el compte enrere dels comicis. Alemanya ha aprofitat per carregar contra Aliança Catalana, Junts...

0: i el PSC.
1: Malauradament, els partits d'extrema dreta aprofiten aquest moment identitari en el que vivim per seguir generant frustració i malestar. Perquè tenim una extrema dreta que dona la culpa als de baix per no haver de parlar dels de dalt. Aquells que no saben on són, com Junts, indesxifrable, no sabem on són ni on van, però també el problema és el projecte polític que representa el Partit Socialista, que diu que pot ser català passant de puntetes pel nostre país, que no cal respectar la llengua, que no cal integrar-te en la comunitat que tens al teu voltant.
0: Alemany insta els candidats a treballar perquè Esquerra es converteixi en la primera força del país en les pròximes municipals.
2: Obrim plana de successos. Un motorista mort aquesta passada matinada en un accident a la Ràpita, a la comarca del Montsià, després d'una sortida de la carretera. L'avís s'ha rebut poc després d'un quart de tres.
0: Arran del sinistre s'han activat dues patrulles dels Mossos d'Esquadra i tres ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques. Amb aquesta víctima ja són 53 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 22 de les quals motoristes.
2: I d'altra banda, l'incendi a la nau industrial d'Onda a Santa Perpètua de Mogoda del Vallès Occidental continua controlat i els bombers treballen en les últimes hores per rematar el foc.
0: Tres dotacions terrestres es mantenen a la planta de 20.000 metres quadrats del polígon Torre del Rector fent tasques de vigilància per evitar revifades. El cap d'intervenció de l'incendi, Eduard Martínez, explica les darreres actuacions que s'han fet per controlar la columna de fum que s'havia generat.
3: Altra de les preocupacions que teníem era l'afectació de la columna de fum a la població. També hem establert com a objectiu tàctic monitoritzar en tot moment quina era l'evolució d'aquesta columna, quin era el problema de la columna i quina podia ser l'evolució o l'afectació a la població. I en aquest sentit s'han establert dues mesures. L'evacuació de les indústries més properes a la nau. També hem valorat l'afectació en el medi, és un altre dels objectius tàctics que s'han plantejat. A priori no preveiem afectació en el medi, de tota manera ho estem monitoritzant contínuament.
0: L'incendi es va declarar ahir divendres cap a 3:45, va provocar aquesta gran columna de fum i va obligar a mobilitzar fins a 32 dotacions dels bombers.
2: I tornem ara al Montsià, perquè els Mossos d'Esquadra han desmantellat allà un dels centres logístics més grans de xix a Catalunya, després de localitzar 9 tones de droga amagada dins de caixes de ferro en una nau industrial d'Ull de Cona.
0: Aquest mètode inèdit d'ocultació tenia la finalitat de dificultar els controls policials. De retruc, l'operatiu ha permès desarticular un grup criminal dedicat al tràfic de xix que operava des de diferents punts del territori català i mantenia connexions actives amb organitzacions criminals d'Andalusia.
2: I es troba en marxa des de les 10 d'aquest matí la macroenquesta sobre el cost de la vida a fins a 42 municipis de Catalunya. La iniciativa busca conèixer què pensen desenes de milers de catalans sobre la crisi de l'habitatge, l'estancament dels salaris o la possibilitat d'una vaga general.
0: Terrassa és un dels municipis on s'està desenvolupant aquesta enquesta. Voluntaris han sortit al carrer per recollir aquestes opinions dels veïns sobre habitatge, salaris i economia domèstica amb l'objectiu de radiografiar l'impacte real de l'augment del cost de la vida. Des de Ràdio Municipal de Terrassa, Martí Paola.
4: Diferents voluntaris s'han sumat aquest dissabte a Terrassa a una macroenquesta que pretén analitzar qüestions com l'accés a l'habitatge, els salaris, les despeses bàsiques o les dificultats per arribar a final de mes. Un qüestionari que busca posar dades i xifres a una realitat cada vegada més estesa, l'augment del cost de la vida i la creixent pressió econòmica que pateixen moltes famílies. I després, amb aquesta informació, pretenen prendre mesures. Ens ho explica en Roger, el responsable de la iniciativa a la ciutat.
5: A veure com a la gent li ressona la idea de poder fer mobilitzacions, de caminar cap a una vaga general, que és l'objectiu de la campanya Viure ens costa la vida i de la plataforma per una feina i una casa dignes, que és començar a caminar això cap a una vaga general pròxima, també una mica referenciant-nos amb les diferents mobilitzacions que ja està havent ja ara mateix al país amb altres sectors, com el sector dels docents i companyia.
4: Una fotografia social que els promotors de la campanya consideren imprescindible per impulsar noves demandes i reivindicacions en defensa dels drets socials.
0: L'enquesta s'està duent a terme a punt repartits per tot el territori, com l'Hospitalet de Llobregat, Granollers, Sabadell, Tarragona, Reus, Lleida o Olot, entre altres. Les respostes a l'enquesta seran informatitzades i els primers resultats es donaran a conèixer a 6:45 en l'acte final de la jornada, que se celebrarà a la plaça Can Fabra de Barcelona.
2: I avui hem de parlar també d'un parell de manifestacions. La primera, una protesta per reobrir Collserola, que ha desafiat aquest matí el tancament del parc natural.
0: Recordem que la zona verda està afectada per les restriccions per la pesta porcina africana des de fa ja 6 mesos. Des de Cugat Mèdia, Sergio Morales.
6: Unes 200 persones han protagonitzat aquest dissabte una marxa per Collserola per reclamar la reobertura del parc natural afectat des de fa més de mig any per les restriccions per la pesta porcina africana. Mobilitzats per la campanya Reobrim Collserola, s'han trobat al parc de la Riera de Cerdanyola, des d'on s'han saltat el precinte i han caminat fins a Can Coll. Cristina Alier és una de les impulsores de la iniciativa.
7: Reivindiquem que ens reobrin Collserola, perquè fa més de 6 mesos ja que estem tancats. Tancats a fora d'un lloc natural, d'un lloc lliure. Reivindiquem també que les coses potser se podien haver fet millor, com per exemple perimetre les granges i no tant la muntanya. Per exemple, que a mi que nosaltres volem fer no hi ha ninguna granja.
6: Els Mossos d'Esquadra han intentat frenar la marxa, tot advertint que podria comportar sancions, i també han intentat identificar els impulsors, però finalment els manifestants han proseguit el seu pas sense incidents.
2: I una altra reivindicació, en aquest cas la de centenars de treballadors de Nissan que s'han manifestat aquest matí a Barcelona en contra de l'expedient de regulació d'ocupació que podria deixar 211 persones sense feina.
0: La protesta ha recorregut la Via Laietana des d'Urquinaona fins a la plaça Sant Jaume. Els sindicats denuncien que l'ERO suposa el desmantellament de l'activitat de la multinacional japonesa a Catalunya. La marxa ha estat encapçalada per una gran pancarta amb el lema Nissan ens enganya, 211 famílies al carrer, no a l'ERO. I els manifestants han corejat consignes com ni un pas enrere o aquí no sobra ningú. Escoltem Raül Ocon, delegat de Comissions Obreres a Nissan, i Joan Carles Yepes, delegat sindical d'UGT a Nissan.
8: Des que va començar el tancament de fàbrica és un desmantellament de Nissan a Catalunya, que l'àrea tècnica de Zona Franca, encara que ara no sigui un tancament, en 1 o 2 anys s'acabaran tancant, ho tenim claríssim.
9: No volem parlar de diners, no volem posar preu als caps dels acomiadaments. El que volem és que l'administració apreti a l'empresa, que té un pes social, que no només es té que dedicar a guanyar diners, sinó que també té una responsabilitat social.
0: A la mobilització també s'hi han sumat treballadors afectats per expedients de regulació d'altres empreses, com Serra Soldadura, Quality Expresso i Ego.
2: Parlem ara de videojocs. Què tenen en comú els Dragon Gamings, els TLS, els Família Iogur o els Dementals? Doncs efectivament, un videojoc, parlem del League of Legends amb seguidors arreu del món.
0: Ells, però, són els 4 millors equips catalans i avui es disputen la corona de campió al Tecnocampus de Mataró. Ho ha seguit des de Mataró Ràdio el Josep Maria Espà.
10: Els 4 millors equips catalans del League of Legends, el videojoc que mou milions de persones arreu del món, s'estan enfrontant aquest dissabte per decidir qui és el millor de Catalunya. Entre ells, un representant de Barcelona, un de Tarragona i 2 de Girona. Víctor Trebejo, de l'equip gironí dels Dementals, ens explica què suposa per ell participar d'aquesta jornada que segueixen milers de persones online.
11: Segueixo aquesta lliga ja des de fa un parell d'anys i sempre m'ha impressionat tota la feina que hi ha al darrere, tot el que fan per al català, per al League of Legends, i al final doncs, classificar-me per primer cop al presencial ha sigut com un somni fet realitat.
10: Dementals, la sorpresa del campionat, no ha pogut superar l'equip tarragoní del TLS en la primera de les semifinals del dia, d'una competició on el català és el gran protagonista. Escoltem en Josep, un dels CEOs de l'equip tarragoní.
12: Està molt bé, perquè bàsicament li donen reconeixement a la llengua i és molt, com diu, sempre en castellà, però que aposti el català per això, bàsicament, per a mi està molt bé. Però ja que som de Catalunya, és una competició catalana, està molt bé que estigui el català per al mig.
10: La gran final està prevista per les 5 de la tarda. Durant el dia, el públic assistent també s'ha pogut divertir i mostrar les seves habilitats a la zona eGames, un espai d'accés lliure on s'estan celebrant tornejos express d'altres videojocs com Just Dance, Mario Kart, un simulador de Fórmula 1 o el FIFA de futbol.
2: Obrim ja el bloc cultural i ho fem parlant d'una patum que no s'atura.
0: L'himne sonava aquest migdia a l'exterior de l'Ajuntament mentre a dins es lliuraven els títols de Potomaires i els cartells d'aquest any. L'alcalde Ivan Sánchez assegura que la festa tira endavant malgrat l'amenaça de pluja novament aquest vespre.
13: Bàsicament, és la vostra constància, és la vostra devoció i estima que fan possible la Patum. Per tant, moltíssimes gràcies i moltíssimes felicitats. I res més, descanseu el que pugueu a la tarda, que al vespre hi tornem amb la incertesa de nou de la pluja, però, com sempre, ens adaptarem i seguirem endavant. Moltíssimes gràcies.
0: Aquest vespre es farà la sortida de la passada de dissabte, que podreu seguir en directe a través de la plataforma La Xarxa Més.
2: Marxem ara fins al Tarragonès, concretament a Roda de Barà, que inaugura aquest vespre la 18a edició del Festival Internacional de Cinema en Català, el FICAT.
0: A més de les projeccions, fins al proper dissabte s'hi han organitzat activitats com la matinal infantil, el Fòrum Cinema i Educació o el pitch de projectes en llengua catalana. L'entrada a les projeccions és lliure, excepte la inauguració i la cloenda, que requereixen invitació. Des de Roda de Barà Ràdio, Sònia Camí.
14: El FICAT viurà avui una de les cites més esperades d'aquesta edició. A les 7 de la tarda tindrà lloc la inauguració oficial del Festival Internacional de Cinema en Català, que servirà també per estrenar la pel·lícula Burundanga, dirigida per José Corbacho. La gala comptarà amb la presència del mateix director, així com de diverses actrius i actors que formen part del repartiment del film. També hi assistirà l'autor de l'obra teatral original, Jordi Galceran, en què es basa aquesta adaptació cinematogràfica. En parla Antoni Pinel i Cris Gambín, codirectors del festival.
15: Us podem confirmar que vindrà José Corbacho, que tindrem per aquí el Francesc Ferrer, que tindrem per aquí la Carol Rovira, que vindrà el David Fernández. I també tindrem el Jordi Galceran.
14: L'estrena de Burundanga donarà el tret de sortida a una programació que durant els pròxims dies convertirà el festival en el punt de trobada del cinema en català. Cal recordar que el FICAT va arrencar ahir amb l'acte de reconeixement a la Filmoteca de Catalunya i la projecció de La ciutat cremada d'Antoni Ribas, en una jornada dedicada a posar en valor la memòria i el patrimoni cinematogràfic del país.
2: I no ens movem del Tarragonès perquè Altafulla celebra també avui el Festival de Microteatre El Faustina a diversos espais patrimonials del municipi.
0: Es tracta de la 5a edició i compta amb una programació plena de novetats. Des d'Altafulla Ràdio ens ho explica l'Eduard Virgili.
16: El Faustina es consolida enguany com una de les cites culturals destacades del calendari altafullenc. El certamen omple diferents eres i espais de la vila amb 5 propostes teatrals de petit format i la participació de noms coneguts de l'escena catalana com Mònica Pérez, Fermí Fernández o Jordi Ríos. La directora artística del festival, Mònica Pérez, assegura que l'esdeveniment ha anat guanyant prestigi any rere any, tant entre el públic com entre les companyies participants.
17: En el poble ens pregunten on ho fareu, què fareu, estan com durant tot l'any preguntant-nos i per les peticions que rebem, que cada cop hi ha més peticions de companyies que volen participar, de gent que ens demana, que ens escriu, ens demana que els hi reservem entrades i que cada cop també trobem que hi ha més gent coneguda del panorama professional que volen participar.
16: La jornada també compta amb el Faustineta, dedicat al públic familiar, i el nou vermut emergent, reservat a companyies amateurs. Aquest 2026, a més, es fa un homenatge a la rapsoda Joana Badia. El festival culminarà amb un sopar de germanor, música en directe, màgia i ball a l'aire lliure.
2: Són les 2:50, moment de parlar d'esports.
18: Notícies en xarxa. Esports.
2: Comencem parlant de futbol perquè el Sabadell disputarà la final del play-off d'ascens a segona divisió.
0: Els vallesans van ser capaços de capgirar l'eliminatòria davant el filial del Real Madrid a la nova Creu Alta. La crònica del partit des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
19: Victòria èpica del Centre d'Esports Sabadell davant d'una nova Creu Alta que va presentar la seva millor entrada des d'aquest aforament amb gairebé 12.000 persones que van creure ahir en la remuntada des d'un primer moment i que ho van demostrar ja en la prèvia, en la rebuda de l'equip, i durant aquest alè extra havia d'aixecar 2 gols en contra l'equip de Ferran Costa i ho va fer prou ràpid a la mitja hora de joc amb 2 fuetades consecutives en qüestió d'un minut i mig. Primer un lliure en directe que va materialitzar Joel Priego i després, insisteixo, en qüestió de no arribar un parell de minuts, David Estals va igualar l'eliminatòria amb el 2-0. Aquest marcador portava la sèrie a la pròrroga i si conservava aquest avantatge al Sabadell, no hi havia penals perquè per millor classificació a la Lliga regular passava l'equip de Ferran Costa, però no va caldre perquè al minut 90 de nou Joel Priego va desfermar l'eufòria arlequinada amb el 3-0 definitiu contra el filial del Real Madrid. Ara només falta esperar demà si el rival és el Zamora o qui sembla el Villarreal B, que com el Castilla també porta un 2-0 de partit d'anada.
2: També en futbol, demà diumenge, a partir d'un quart de set de la tarda, Badalona i Cornellà disputen el partit de tornada de la final catalana per l'ascens a segona federació amb el resultat de 4-1, favorable pel Cornellà al partit d'anada. Seguim encara amb més futbol, una categoria per sota. Avui arranca l'eliminatòria definitiva entre el Sant Mauro i la Pobla de Mafumet per ascendir a tercera federació.
0: El primer assalt, el partit d'anada, es disputarà a l'estadi municipal de Santa Margarida de Montbui aquesta tarda, on els pobletans voldran treure un bon resultat per la tornada. El filial del Nàstic ja sap el que és guanyar en aquell estadi, però davant tindrà un Sant Mauro que també va agafar la mida a la Pobla en el partit de Lliga. Des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
20: La Pobla de Mafumet afronta el camí decisiu per l'ascens a tercera federació. Davant, però, tindrà una eliminatòria complicada davant la Unió Deportiva Sant Mauro, que va superar agònicament els penals i amb polèmica inclosa davant el Prat. El filigrana arriba a la cita, també després de superar de forma èpica la Unió Esportiva Rubí, amb pròrroga inclosa i amb una remuntada d'un 0-2 en contra al descans. El primer assalt serà el municipal de Santa Margarida de Montbui, on els pobletans buscaran treure un bon resultat per la tornada. Així valorava el rival, el tècnic de la Pobla de Mafumet, Xavi Vilagut.
21: I per tant bé, crec que requerirà un partit de la nostra millor versió i de ser molt intel·ligents i com deia abans, doncs sàpiguer gestionar els diferents moments del partit de la manera que millor ens interessi, no?
20: Una Pobla que a priori parteix com a favorita, però que en els duels directes els dos equips ja saben el que és batre's entre ells. En el partit de Lliga, la Pobla va emportar-se el partit in extremis per 1-2, mentre que el Sant Mauro guanyaria 0-1 a la Pobla. El primer assalt cap a la tercera federació entre el Sant Mauro i la Pobla de Mafumet es jugarà aquest dissabte a les 7 de la tarda.
2: Passem ara al tennis, perquè el català Marcel Granollers, fent parella amb l'argentí Horacio Ceballos, s'han proclamat campions del torneig de dobles de Roland Garros per segon any consecutiu.
0: Ho han fet després de superar la final per 6-4 i 6-2 a la parella formada pel finlandès Harri Eliovaara i el britànic Henry Patten.
2: Parlem ara de bàsquet. Victòria de la Penya, el segon partit de la sèrie de quarts de final del play-off de la Lliga ACB.
0: Els badalonins es van imposar al Baskonia per 82-63 i demà es jugaran el pas a les semifinals al tercer i definitiu partit a Vitòria. La crònica des de Ràdio Ciutat de Badalona, Albert Guerra.
22: L'Olímpic empenya el Joventut cap al tercer partit contra el Baskonia. 82-63 va ser el marcador a l'Olímpic en un partidàs dels de Dani Miret. Va ser amb un recital del tirador nord-americà Cameron Hunt. Va acabar amb 6 triples i 27 punts per liderar la penya a forçar el desempat. També va ser amb una gran defensa el conjunt de Dani Miret i un Ricky Rubio extramotivat amb 10 punts va col·laborar. 25-14 al primer quart, un marcador que ja va ser pràcticament definitiu i que va encarregar el partit contra un Baskonia que es va quedar sense cap tipus de resposta. El desempat serà demà, diumenge, a la pista basconista al West Arena a les 7 de la tarda. Qui guanyi tindrà un passi cap a semifinals.
2: Demà, com diem, és el torn, serà el torn del Joventut i avui, però, serà el torn del Barça, que es juga a les 9 de la nit, ser precisament també a les semifinals del play-off. En el seu cas, juga a la pista de l'UCAM Múrcia.
0: L'equip blaugrana va guanyar el primer partit amb una exhibició a Múrcia, però dijous va perdre el Palau per 3 punts en una final amb polèmica arbitral.
2: I encara un altre apunt de bàsquet, perquè Guillem Ferrando no continuarà a Fontajau.
0: El Bàsquet Girona ho ha anunciat en un comunicat en què agraeix el treball del base valencià, que ha jugat al club gironí durant dues temporades.
2: En handbol, el Barça juga a les 5 de la tarda les semifinals de la Copa del Rei contra el Nava.
0: L'equip blaugrana va superar a quarts el Valladolid per 38-24 i és el principal favorit per guanyar la 13a Copa del Rei consecutiva.
2: Canviem d'esport en hoquei patins a l'hoquei Lliga Masculina, victòria del Barça i també del Calafell a les semifinals del play-off.
0: L'equip blaugrana torna a agafar avantatge davant l'Igualada després de guanyar per 1-2 a les Comes, mentre que els del Penedès van evitar el cau després de superar el Liceo per 4-1.
2: I més hoquei, el partit de tornada per pujar a l'hoquei Lliga Masculina, precisament entre el Vilafranca i el Manlleu, que s'havia de disputar demà, queda suspès.
0: El Tribunal Administratiu de l'Esport ha concedit la mesura cautelar sol·licitada pel club manlleuenc després que guanyessin la Lliga i celebressin l'ascens, però una impugnació del Lloret contra el Mataró va canviar la classificació i va ser l'equip gironí qui va acabar pujant.
2: També tenim waterpolo. Avui es decideix l'equip que puja a la divisió d'honor femenina.
0: A 1:15, el Club Natació Rubí rep el Club Natació Barcelona en un partit que veurem a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. les rubinenques tenen 3 gols d'avantatge del partit d'anada.
2: I acabem amb futbol sala. El Barça comença aquesta nit a partir de les 9 la semifinal del play-off pel títol contra l'Inter Movistar al Palau Blaugrana.
0: La sèrie es juga al millor de 3 partits, mentre que l'altra semifinal la disputen el Pozo de Múrcia i el Palma Futsal.
2: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Tella i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.
1: La xarxa de comunicació local.
3: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
5: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
23: Jo, el tema de la pasta, els espaguetis, quan els treus i els tires contra la paret, si es queden enganxats a la paret, és que estan al seu punt perfecte.
24: Ho he escoltat, aquest truc, sí. L'he escoltat, però clar, després deixes la paret veure, una mica al revés.
25: Vull dir, tu agafes els espaguetis.
26: Manel,
25: vols dir un espagueti o tota l'olla sencera?
23: A veure, veig que s'estan obrint, ara el Danilo també participa. No és el saber vivir de la cuina, això, eh?
26: Tenim un crac a l'entrevista del dia.
23: Doncs mira, ara li preguntarem. Fora d'entrevista, fora carta, mai millor dit, et fem aquesta pregunta, Cisco. Té algun tipus de base o això és una cosa que m'he inventat jo?
27: En teoria és cert, és a dir, que és una cosa certa.
23: Clar, entenc, Cisco, que en el teu cas un xef de la teva reputació no va tirant els espaguetis contra la paret.
27: Crim, això, hi ha un crim. Alguna vegada quan fem el dinar del personal i això, sí que jo per fer la gracieta, doncs... Veus un espagueti encrestat contra la rajola i dius, ja estem jugant al joc de l'espagueti.
23: Molt bé, Dani, tot teu, va.
3: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
28: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través del món de les músiques d'arreu sense prejudici.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Tella. El Papalleu 14 ja és de visita oficial a Madrid, on s'estarà fins dilluns abans de venir a Barcelona. En el seu primer discurs ha agraït i lloat la tasca del govern espanyol en defensa dels països que volen la pau i que transmeten missatges d'acollida a immigrants i refugiats, tota una declaració de sintonia a la seva primera visita com a Sant Pare a l'Estat espanyol. El pontífex ha protagonitzat una recepció al Palau Reial i visitarà un centre d'acollida de Càritas per persones sense llar. A més, el papa ha assegurat que farà servir la llengua catalana en algun moment de la seva visita a Catalunya, que arrencarà dimarts. Així ho ha explicat el pontífex a diverses preguntes de periodistes amb qui ha coincidit i compartit el viatge en avió. Lleó no ha especificat quan ni on ho farà, però ha deixat clar que serà en alguna de les intervencions públiques. Esquerra Republicana de Catalunya reclama al govern reprendre les negociacions amb els sindicats educatius per resoldre el conflicte dels mestres. Ho ha dit la secretària general del partit, Elisenda Alemany, durant el Consell Nacional que la formació està donant a terme a Banyoles, al Pla de l'Estany. El Consell té el focus posat en les eleccions municipals del 2027, en el compte enrere pels comicis. De fet, Alemany ha aprofitat per carregar durament contra Aliança Catalana, contra Junts i també contra el Partit Socialista, a la vegada que ha instat els candidats d'Esquerra a treballar perquè el partit es converteixi en la primera força del país en les pròximes municipals. D'altra banda, en marxa des de les 10 del matí la macroenquesta sobre el cost de la vida a 42 municipis de Catalunya. La iniciativa busca conèixer què pensen desenes de milers de catalans sobre la crisi d'habitatge, l'estancament dels salaris o la possibilitat d'una vaga general. L'enquesta s'està donant a terme a punts repartits per tot el territori, com l'Hospitalet de Llobregat, Granollers, Sabadell, Tarragona, Reus, Lleida o Olot, entre molts altres. En plana cultural, la Patum no s'atura. L'himne sonava aquest migdia a l'exterior de l'Ajuntament, mentre a dins es lliuraven els títols de patumaires i dels cartells. D'aquest any, l'alcalde Ivan Sánchez ha assegurat que la festa tira endavant malgrat l'amenaça de pluja, novament de cara a aquest vespre. De fet, aquest mateix vespre es farà la sortida de la passada de dissabte, que podreu seguir en directe a través de la plataforma La Xarxa Més. D'altra banda, Roda de Barà, el tarragonès inaugura aquest vespre la 18a edició del Festival Internacional del Cinema en Català, el FICCAT. A més de les projeccions, fins al proper dissabte s'hi han organitzat activitats com la matinal infantil, el Fòrum Cinema i Educació o el pitch de projectes en llengua catalana. En plana esportiva, el Sabadell jugarà la final del play-off d'ascens a segona divisió. Els vallesans van ser capaços de capgirar ahir al vespre l'eliminatòria davant el filial del Madrid a la Nova Creu Alta, mentre que aquesta tarda i en directe per La Xarxa Més arrenca l'eliminatòria definitiva entre el Sant Maura i la Pobla de Mafumet per ascendir a tercera federació. El partit, a partir de les 7 de la tarda, es podrà seguir en directe també a la plataforma La Xarxa Més. És tot, fins aquí, les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
2: Si fóssiu molt rics, què contractaríeu?
3: Jo una persona que em cuinés, et diria. Perquè reconec que quan em toca a mi menjar sempre tires per fer-lo fàcil.
4: Un dietista bueno. Torracollons, no? Val, molt
3: sí, una mica, sí, dit
2: escolta'm,
3: així.
2: Escolta'm, no sé si la Maria Àngels ens està escoltant, però jo crec que s'ofendrà, Martí, si tu dius que vols contractar.
3: La Maria Àngels és la meva mare, per qui ens està escoltant, sí.
2: I tapa uns tàpers de 10.
3: És veritat.
2: I Dani?
4: Jo contractaria un xofer particular. De dir, ei, porti'm on jo li digui i estar tranquil i anar fotent la xerrada amb amics, companys i saludats. No?
2: Doncs mira, és bona
3: idea. Jo, segons quin preu s'estableixi, puc oferir jo el candidat,
0: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local. Cocodril Club.
5: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Premià Mèdia els vespres de divendres de 8 a 10, els migdies de dissabtes de 12 a 2 i les nits de diumenges de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, Premià Mèdia, 95.2 FM.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Tella. El Papa Lleó XIV ja és de visita oficial a Madrid, on s'estarà fins dilluns abans de venir a Barcelona. En el seu primer discurs ha agraït i lloat la tasca del govern espanyol en defensa dels països que volen la pau i que transmeten missatges d'acollida a immigrants i refugiats. Tota una declaració de sintonia a la seva primera visita com a Sant Pare a l'estat espanyol i davant de 250 convidats, entre ells el president de la Generalitat, Salvador Illa. Escoltem el Papa.
2: Expreso mi agradecimiento a vuestro país por su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo, que se traduce en un compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos, a armonizar las demandas de autonomía y de unidad, y a impulsar el proceso de unión europea, no en oposición a otras potencias, sino como un don para toda la familia humana. Que Dios bendiga a España.
1: El Papa ha estat rebut al Palau Reial amb himne i salves de cànons inclosos. Després dels discurs ha passejat pels carrers de Madrid amb un dels papamòbils que l'acompanyaran aquests dies. A les 6 de la tarda hi ha prevista una visita al projecte social al Centre d'Informació i Acollida i a 8:45 del vespre una pregària amb joves a la plaça Lima de Madrid. Dissabte de mobilitzacions també a Catalunya. Centenars de treballadors de Nissan s'han manifestat a Barcelona en contra de l'expedient de regulació d'ocupació que podria deixar 211 persones sense feina. La protesta ha recorregut la Via Laietana des d'Urquinaona fins a la plaça Sant Jaume. Els sindicats denuncien que l'ERO suposa el desmantellament de l'activitat de la multinacional japonesa a Catalunya. D'altra banda, els bombers han donat per extingir l'incendi a la nau industrial d'Onda Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental. Tres dotacions dels bombers han treballat en les últimes hores per acabar de remullar la planta de 20.000 metres quadrats, evitar revifalles i rematar el foc. Protecció Civil ja ha tancat la prealerta del pla Procicat. I també en successos, la Policia Nacional ha detingut dos homes a Barcelona com a presumptes autors d'un robatori amb violència per sostreure un rellotge d'alta gamma valorat en 50.000 euros a un turista a Palma. Els fets van passar al voltant de les 3 del migdia de diumenge de la setmana passada al barri Esmolinar. La investigació continua oberta i la policia no descarta més detencions. D'altra banda, està en marxa des de les 10 del matí la macroenquesta sobre el cost de la vida a 42 municipis de Catalunya. La iniciativa busca conèixer què pensen desenes de milers de catalans sobre la crisi de l'habitatge, l'estancament dels salaris o la possibilitat d'una vaga general. L'enquesta s'està donant a terme a punts repartits per tot el territori. I en plana cultural, la Batum no s'atura. L'himne sonava aquest migdia a l'exterior de l'Ajuntament mentre a dins es lliuraven els títols de batumaires. Tot apunta que la possible pluja no aturarà la festa d'aquesta nit. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
3: Som Terra, la ràdio quilòmetre zero amb Pili García.
4: Engeguem el Som Terra amb la directora Rosa Cortés, que ens obre les portes de l'Escola Agrària d'Alfarràs durant tot aquest curs per descobrir que el futur també es sembra.
5: Bon dia. Avui volem felicitar els alumnes guanyadors de l'Escola d'Hoteleria i Turisme de Lleida pels Premis Talent Jove OTS, que reconeix projectes impulsats en relació al territori, la innovació i la sostenibilitat. El projecte que han reconegut és Recuperem la cultura alimentària del camp a la taula. I és que a principis de curs, els alumnes de l'Escola Agrària d'Alfarràs i els alumnes d'hoteleria van iniciar un projecte innovador de recuperació al camp i a la cuina de 43 pomes ancestrals de la Ribagorça. Així, mentre alumnes i professorat d'Alfarràs ensenyaven als futurs hostalers varietats de poma que tenien els nostres avis i que a poc a poc s'han anat recuperant, els estudiants de cuiners van finalitzar un projecte amb un menú degustació. La nostra escola destina una parcel·la a una col·lecció de varietats tradicionals i autòctones, de pera, de poma i de pressic, que s'han anat recollint al llarg de 8 anys. Aquestes varietats s'han caracteritzat i des de l'escola intentem fer difusió d'aquest reservori tan important. A més, l'alumnat de fruticultura treballa durant el curs en la regeneració del sòl d'aquesta parcel·la i fa pràctiques de maneig per millorar i conservar la seva agrodiversitat. Els alumnes d'hoteleria van visitar l'escola d'Alfarràs el dia 15 d'octubre i van tenir l'oportunitat de conèixer de la veu dels alumnes de fruticultura les varietats tradicionals de pomes com morruda, bellesa de Roma, morro de llebre, unes varietats de pomes amb qualitats organolèptiques diferents, amb diferent textura, amb diferents formes, colors i sabors. Com per exemple, una varietat anomenada casalera que té un gust a maduixa sorprenent. A l'Escola d'Hostaleria de Lleida van preparar un dinar tast on algunes d'aquestes varietats, com la salvatgina o la brindilla o caumasses, van protagonitzar elaboracions molt creatives i molt saboroses. I a més, es van impartir uns tallers de tècniques gastronòmiques amb diferents aplicacions d'aquestes pomes. Aplicacions a cocteleria, a pastisseria, a decoració i serveis i elaboracions davant dels clients que ens van meravellar. Així també ens van agradar molt les elaboracions amb sidra, amb vinagre i amb aiguardent a partir d'aquestes pomes. Moltes felicitats de nou per aquest premi.
3: Som Terra, el programa del sector primari amb valor afegit a la teva ràdio local. La teva ràdio local és territori. Som Terra, som territori.
4: Avui al Som Terra saludem el Ramon Sarroca, el president de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, la FACAC. Ramon Sarroca, benvingut. Què tal? Com anem?
6: Gràcies, bon dia. Molt bé.
4: Doncs avui volíem parlar amb vostè, amb tu, deixa'm que tutegi, sobre aquesta Assemblea General que heu fet i amb doncs, aquests bons resultats, perquè les cooperatives augmenten facturació i concentren, atenció, el 50% de la producció agrícola i un terç de la ramadera, des del cooperativisme, no? Des del cooperativisme català, que és tan genuí.
6: Sí, sí, sí. Bueno, doncs ahir vam fer l'Assemblea General allà a la cooperativa Serral, una cooperativa d'aquestes catedrals del vi, una cooperativa d'influència a tot que és la Conca. I, bueno, l'anuari, els resultats, és l'anuari de l'any passat, és... anem creixent en facturació i cada vegada més el cooperativisme es posiciona en una via de sortida per a solucionar problemes del sector agrari i ramader. I això se va deixant constància perquè cada vegada més se va apuntant cooperatives dintre de la federació, les cooperatives anem creixent també en volum i, en definitiva, els resultats són bons, però no hem de deixar de banda pues, que hi ha sectors també, i això ho vam repassar a la mateixa assemblea, sectors que estan pateixen i veurem a veure quina mena de política se pot aplicar per apaivagar una mica la situació d'aquests sectors, com poden ser el ramader en tot lo de la PPA, que s'està controlant i s'està controlant bé, el sector de l'arròs, pues que aquestes, depèn d'aquestes massives importacions que s'estan fent a nivell europeu de països asiàtics i la Comissió Europea no està reaccionant en aquestes clàusules de salvaguarda que ens diuen que es poden aplicar a l'hora de tractats bilaterals, no s'estan aplicant. I, entre d'altres, pues, també el sector del vi. El sector del vi que està patint. Està patint el vi negre, està patint el vi base cava i estem a les portes d'una propera collita. Bueno, vam fer una mica un repàs de tot, notícies bones, notícies positives, un repàs de sector d'actualitat amb preocupacions per alguns sectors. Va ser el resum de l'Assemblea General d'ahir.
4: Hem posat el focus una mica en totes aquelles coses que no van del tot bé, però hi ha altres coses, com per exemple, que ja també ho has mig explicat, que guanyen les cooperatives guanyen dimensió
7: i també genereu 5.000 llocs de treball.
6: Sí, això és important. Les cooperatives han guanyat. Nosaltres, i així també ho vam deixar constància, hi havia, ens va acompanyar a l'acte de clausura la secretària general, la Cristina Massot, i així ho vam compartir i vam deixar constància. Les cooperatives tenim una eina molt important, que és una eina entre federació i departament, que és aquest pla impuls.cop, que és el que et dona la possibilitat de poder fer les inversions necessàries per a que les cooperatives guanyin musculatura. Estem, diverses cooperatives estan en processos de fusió i això també ajuda a que en determinats sectors les cooperatives guanyin musculatura, guanyin mercat i es puguen posicionar cada vegada millor en aquesta cadena alimentària. Aleshores, aquestes són notícies positives, tant així com també estem creixent i a veure si acabem de desenvolupar tot el que és el projecte de les agrobotigues. Cada vegada s'apunta més cooperatives en aquest projecte. Uh-huh. Hem de ser sincers, vull dir, el projecte no servia de res si no puja la facturació de venda. I amb això també hem de tocar de peus a terra, però treballem perquè això sigui així, el nombre de cooperatives puja i el que hem de guanyar ara és cota de mercat en un mercat que és selvàtic. No, aquí som tots i aquí hi ha gent molt professional a l'hora de tindre l'últim contacte amb el consumidor.
7: Cota de mercat a on? Global? Local?
6: Cota de mercat en el que és el projecte d'agrobotigues.com.
7: Ahà.
6: És cota de mercat online. Uh-huh. I les agrobotigues, el lloc on estan situades físicament, ja fan el seu paper d'una porta oberta al consumidor final, perquè pràcticament tot és consum rural, tot és consum, estan situades als pobles on hi ha la cooperativa física. Però aquest projecte vol anar més enllà i vol entrar a dintre de tota la línia online. I aquí està funcionant, però l'hem d'acabar de concretar i l'hem d'acabar d'empènyer perquè funcione més. Però bueno, és un projecte que va començar amb 10 cooperatives, avui són 30 i algo. En nombre creix i també hi ha moltes expectatives perquè creixi en facturació. Perquè hi ha coses que es van fent, se va guanyant dimensió, el soci, dependentment del sector, el soci cada vegada està aglutinant més producció, sí que cada vegada són menys, però se va aglutinant més facturació. I aquest és el desenvolupament del dia a dia nostre de cara al futur.
7: Uh-huh. No sé si en aquesta assemblea es va parlar de relleu generacional. El que sí que es va parlar, i ara també volem que ens facis l'apunt, és de les dones, no?
6: Sí. No és perquè vam fer l'assemblea que vam parlar de dones.
7: No.
6: Que ja fa molt temps...
7: Ja estem incloses, sí, ho sabem.
6: Sí. Que fa molt temps que la nostra responsable al Consell Rector de la Federació, des de fa diversos anys hi ha 3 dones, tothom està molt content. Se va fent aquesta introducció de la dona als llocs de responsabilitat, tant de les cooperatives com de les organitzacions, i ahir es va voler donar una mica de visualització a totes aquestes dones que hi són al sector agrari, que hi són al sector ramader, que estan cada vegada més als consells rectors de les cooperatives, però que de tant en quant, de cara no només a nosaltres, que també, però de cara a la societat, de cara a les administracions, s'ha de fer actes d'aquestos per realitzar que les companyes estan allí i han estat sempre... I això és un treball de cara al futur i jo crec que estem avançant moltíssim i aprofitant que es feia l'esplana, fer aquest acte com a reivindicació, però també com un dia de celebrar-ho i un dia de festa de tots i totes.
7: Déu-n'hi-do, de totes i tots, hi éreu molts, eh? Més de 200 persones vau estar en aquesta assemblea.
6: Sí, va ser l'assemblea, fèiem repàs i a vegades la memòria és curta, però fèiem una mica de repàs l'altre dia amb les companyes d'allí de Barcelona.
7: Sí.
6: I més l'assemblea que diríem que ha trencat, ha mort d'èxit perquè de màxima assistència. A nivell de socis i a nivell de cooperativa, érem 215 o 216 per socis i sòcies i una d'allò de 80 i cooperatives, aproximadament. Eh? Vull dir...
7: Per tant, Ramon, podríem dir que, sí, que la força del cooperativisme està intacta després de no sé quants anys, 120 anys ja? Quants... Quina és la cooperativa més antiga? 130?
6: La cooperativa més antiga són 128, 129. I n'hi ha dos, que ara diré una i d'aquí un rato, si ho senten, me trucarà perquè... Sempre s'estan barallant la cooperativa de Valls,
7: sí,
6: i la cooperativa de Pont d'Armentera. Diuen que som aquí perquè un paper... Però, bueno, és una anècdota més, però és veritat. Que entre el 50 i 55% aproximadament, que sí, ja tampoc tinc les dades exactes, són centenàries.
7: Sí.
6: I si mirem de l'any de fundació... cooperatives que tenen 55, 60 anys i més, doncs ja on anem en un percentatge del 70-75%.
7: D'acord. I cooperatives recents? És a dir, ara el que feu és més crear com a cooperatives de segon grau, podríem dir, o unió de cooperatives, o fusió de cooperatives, més que crear cooperatives noves?
6: Mira, crear cooperatives noves ja fa molts anys que no és l'objectiu de les cooperatives agràries o de la federació o dels territoris, perquè pràcticament en 3 de cada 4 comarques hi ha cooperatives de Catalunya. Les cooperatives agràries, el que sí estem treballant molt també amb el departament és una fase nova de la intercooperació entre les cooperatives, però entre les diferents famílies de cooperatives. Jo estic com a la Junta, al Consell Rector de la Confederació Cooperatives de Catalunya, que estem cooperatives de treball, cooperatives agràries, d'habitatge, d'ensenyament i de consum. I el que sí estem fent i li estem proposant al govern com una estratègia de país, que tant el mitjà urbà com el mitjà rural podem tindre, aplicant sistemes cooperatius, podem tindre solucions per a alguns problemes que avui en dia ens presenten igual a nivell rural que a nivell urbà. I te diré només un apunt. Vull dir, a nivell rural podria i comencem a desllorigar una mica quins efectes podria tindre l'aplicació del... posar habitatge a ús dels consumidors, per a dir-ho d'una manera, en aquesta modalitat de cessió d'ús. El sector urbà s'estan desenvolupant. Sí que és una mica un granet de sorra en tot aquest monstru de la deficiència que hi ha de vivenda. Però, bueno, i el que diem en general, el cooperativisme pot tindre solucions, tant a nivell urbà com a nivell rural, pot tindre solucions per a moltes problemàtiques que avui en dia tenim. Que creació de noves cooperatives en l'àmbit agrari i ramader? No. No, perquè tampoc és l'objectiu. L'objectiu és potenciar les que hi ha, que guanyen musculatura, que siguin competitives, que es puguen obrir cada una en la seva franja d'activitat. I les unes iran en un comerç molt més proper, perquè són d'una dimensió concreta, però altres seran en una comercialització del seu producte a nivell mundial. I per a segons quines coses, o segons per a anar buscant els mercats, per anar a posar els teus productes molt més enllà del que tu estàs, necessites tindre una musculatura, necessites tindre una certa dimensió. I això és el que està fent. Crear cooperatives noves. Des de l'àmbit agrari, no.
7: D'acord, d'acord. Al revés, eh? Fer-les grans i fer-les col·laborar.
6: Sí, el procés, exacte. El procés que ara estem fent és que algunes cooperatives que encara no estan dintre de la federació d'àmbits molt concrets, cooperatives d'aquestes que ja estan formades, que són d'inserció social, els seus treballadors, però que tenen una part d'activitat agrària, aquestes s'estan donant d'alta com a socis de la federació. I que encara hi ha de cooperatives d'aquestes que són entre l'àmbit de consum, l'àmbit de producció agrària. Bueno, i estem fent i intentant incidir en el que t'he dit, eh? És una reflexió que fem com a món cooperatiu a Catalunya, però ja fa temps que l'estem fent, a veure quin resultat pots donar. I un dels exemples clars també és d'aquesta intercooperació entre diferents famílies, pues, en tot allò que fa referència a l'energia. Tenim cada vegada fem més convenis en Som Energia, que és una cooperativa.
7: Sí.
6: Pues per a què? Pues per a desenvolupar activitat o per a desenvolupar producció d'energia, pues, al món rural, entre cooperatives, entre una empresa que és aquesta altra cooperativa que sap el que té entre mans, el món municipal, que també és un altre objectiu del cooperativisme, aquesta entesa cada dia que hem de tindre més amb els nostres ajuntaments, amb els nostres alcaldes, per tirar endavant, pues, diferents projectes que no ho poden fer sols.
7: Doncs Ramon Sarroca, gràcies per ser-hi, gràcies per explicar-nos-ho com sempre i enhorabona per tota la feina que feu des del món cooperativista, del qual hem de treure pit, i tant.
6: Pues moltes gràcies per fer-nos també d'altaveu.
7: Que passeu bon dia. Adéu-siau.
6: Igualment. Adéu, adéu.
4: L'agenda del Som Terra, on destaquem fires, jornades i activitats d'un món rural ben viu i connectat.
8: Hola, sóc la Montse, regidora de l'Ajuntament d'Almenar. Comentar-vos que aquest 13 i 14 de juny Almenar torna a celebrar el Mercat Medieval. Aquest any, però, és molt especial, ja que hem arribat a la 30a edició. Durant tot el cap de setmana hi trobareu molta animació, molta recreació medieval, amb parades de venda, mostres d'ofici i artesans i molta, molta, molta animació amb música, equilibristes, màgia, malabars, etc. A més, aquest dissabte, i com ja he dit abans, com que estem de celebració pel 30è aniversari, comptarem amb una recreació de les noces de Ramon Berenguer IV i Peronella d'Aragó, per part de l'Associació dels Moros i Cristians de Lleida, juntament amb la gent d'Almenar. Dissabte també, a la nit, podem sopar amb el ja tradicional entrepà, tot gaudint d'un gran espectacle de foc i pirotècnia. El diumenge, després d'haver-nos passejat per tot el mercat gaudint de l'animació i de les actuacions de carrer, acabarem a la tarda amb una passejada d'unes titelles gegants i molt, molt entranyables. Així que només em queda dir-vos que no hi podeu faltar.
3: La teva ràdio local és Territori. Som terra, som territori.
4: Aikus, a la vora del canal. La píndola emocional d'admiració per la natura amb la Rocío López. Som poesia, som terra.
7: Rocío López, benvinguda.
9: Hola, bon dia.
7: Bon Pili, dia, gràcies. Com estàs?
9: Bé, bé, molt bé. Sí? Acalorada.
7: I tant.
9: Però bé, sense colar el d'estiu, sense avisar.
7: Com habitualment, eh?
9: Sí, com sempre, aquí a les terres nostres.
7: Això passa així. Avui parlem de la banalització dels haikus.
9: Pues sí, senyora. Parlem d'això perquè crec que és interessant. perquè penso que, bueno, com altres històries, que el haiku ha sofert un procés de deteriorament progressiu a causa de la seva occidentalització.
7: Uh-huh.
9: El venir cap aquí, pues, clar, ens agradava molt, i el venir cap aquí ja fa molts anys d'això, pues va començar a acceptar metàfores, absència de quigo, absència de quiregi, que era aquella paraula, aquell tall, i fins i tot l'absència de la mètrica.
7: Uh-huh.
9: I també s'acceptava la utilització, bueno, i s'accepta la utilització de la rima, que ja sabeu que és millor no tenir-la, perquè ens destorbava una mica, perquè com que ja tenia aquesta musicalitat, pues, no ens feia aprofundir tant en tot això que volíem dir.
7: Uh-huh.
9: Tot això ha portat, per tant, al haiku a un nivell com a d'acudir, d'ocurrència per anuncis, de missatgers de postals d'amor, etc. I sovint se'ns parla d'evolució o de modernitat. Doncs pues aleshores ja ho hem dit molts cops. Aleshores ja és un altre tipus de
7: és una altra cosa, no?
9: Sí, i un altre tipus de poesia, no? És una altra poesia, no és un haiku. Per tant, cal recuperar l'autèntic esperit del haiku i evitar els sucedanis. Que, clar, és difícil, perquè com que sembla de fàcil execució, se fa tranquil·lament amb tres versets, però, clar, hem de procurar que tingui tot el que ha de contenir per ser realment un haiku. D'això ens parla la poetessa contemporània Montserrat Rubinat, és una senyora jove de 50 anys, que reivindica el respecte per la mètrica, perquè, clar, la mètrica ha de canviar, la mètrica en japonès és una cosa i aquí és una altra, però a cada idioma s'ha de respectar la seva. Ella diu que reivindica el respecte de la mètrica,
7: uh-huh.
9: que ja ho explicarem una mica més tard, perquè
7: vale.
9: Si no se'n farà llarg, a 4 més 1, 5 més 1, 4 més 1. Això vol dir que respectant la mètrica de 5, 7, 5, com sempre hem vingut dient. I amb aquesta essència dels haiku per no trencar en la profunditat del pensament. O sigui, és una reivindicadora contemporània de la mètrica clàssica del haiku. I amb aquesta senyora ens quedarem avui i llegirem uns quants versets seus.
7: Bueno. Però m'ha agradat molt aquesta idea que has plantejat de la banalització i que ara ja és una altra cosa, no? Que també s'ha de tenir en compte que s'ha d'anar a l'arrel, que després es converteix en una altra cosa quan ja s'ha deteriorat
9: tant. Sí, és que sempre...
7: Que no passa res convertir-les en una altra cosa.
9: Exactament, però no cal dir-li haiku, digue-li la paraula que tu vulguis. És que som així de llestos quan sabem una mica d'algo i ens pensem que som especialistes, no? Bueno, pues... De moment, encara, millor que no.
7: Va, quins haikus ens portes avui d'aquests tan preciosos que ens deixes amb la boca oberta?
9: Bueno, a veure, aquesta senyora, la Montserrat...
7: Amb el aguare.
9: Sí, amb el seu aguare, a veure què ens diu a nosaltres. Espigues d'ordi, els dies m'acaricien. L'estiu desperta.
7: Preciós.
9: Pues veus, no té rima, a més, pues, 5, 7, 5. 5 síl·labes, 7 síl·labes, 5 síl·labes. Llegirem un altre que diu així... Peus dins la sorra, entre els dits l'aigua corre. Dies feliços. Llegeixo un altre?
7: Per favor.
9: La branca forta, servil de fruits i fulles. Alberg de merles.
7: Oh!
9: Veieu tots quina bona estructura tenen,
7: que bonic.
9: Sí, són molt macos, eh?
7: Que bonics. I és de qui? De l'autora, es diu?
9: Esta és Montserrat Rubinat, ara no recordo el segon cognom, que ha escrit un llibre, uh-huh. i qual primer fa la introducció, i en la introducció habla d'aquest interès que hi ha per recuperar la mètrica. Com ho feien, el Carles Riba ho feia, i la Montserrat uh-huh. Abelló també. Eren poetes. De actuals, diguéssim, dintre de l'edat, que també respectaven aquesta mètrica.
7: Uh-huh. Sí. Doncs, Rocío, moltes gràcies.
9: Pues a tu, Pili, com sempre. Fins una altra.
3: Som Terra, la ràdio quilòmetre zero amb Pili García.
10: Dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
11: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
10: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Tella. El Papa Lleó XIV ja és de visita oficial a Madrid, on s'estarà fins dilluns abans de venir a Barcelona. En el seu primer discurs ha agraït i lloat la tasca del govern espanyol en defensa dels països que volen la pau i que transmeten missatges d'acollida a immigrants i refugiats. Tota una declaració de sintonia en la seva primera visita com a Sant Pare a l'estat espanyol.
2: Expreso mi agradecimiento a vuestro país por su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo, que se traduce en un compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos, a armonizar las demandas de autonomía y de unidad, y a impulsar el proceso de unión europea, no en oposición a otras potencias, sino como un don para toda la familia humana. Que Dios bendiga a España.
1: Després del discurs, el Papa s'ha passejat pels carrers de Madrid amb un dels papamòbils que l'acompanyaran aquests dies. D'aquí una hora, a les 6, hi ha prevista una visita al projecte social al Centre d'Informació i Acollida i a 9:15 del vespre una pregària amb joves a la plaça Lima de Madrid. D'altra banda, un home de 53 anys ha mort aquest matí en una empresa de roquetes al Baix Ebre després de quedar atrapat sota una gran estructura metàl·lica. Per causes que s'investiguen, l'operari ha quedat atrapat mentre uns treballadors reparaven un elevador mecànic hidràulic. L'home ha patit ferides greus i, tot i que ha estat traslladat d'urgència a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, els serveis mèdics no han pogut fer res per salvar-li la vida. També, darreres hores negres a les carreteres catalanes amb malaurat protagonisme pels motoristes. Una mort aquesta matinada en un accident a la Ràpita, al Montsià, sortint de la carretera, i aquest migdia un altre resultat ferit de gravetat després d'accidentar-se a l'N260 al port del Cantó. Ha estat evacuat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. En paral·lel, la sortida de via d'un cotxe a la BV-3008 a Fonollosa, a Bages, va deixar ahir divendres un balanç de 4 ferits, un dels quals greu. D'altra banda, el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha promès que el govern estarà al costat de l'empresa Montesa Onda, que ha patit les darreres hores un incendi que ha afectat la seva nau de logística. El president de la companyia, Xavier Rafecas, ha explicat que dins de la desgràcia estan contents que no hi hagi hagut danys personals i ha remarcat que ara valoraran tots els danys materials amb la intenció de tirar endavant. Canviem de nou d'assumpte. El sindicat Jupol, majoritari a la Policia Nacional, ha exigit aquest dissabte la dimissió immediata del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i del director general de la policia, Francisco Pardo Piqueras, després de les informacions publicades sobre el cas Leire. Finalment, en plana cultural, la Patum no s'atura. L'himne sonarà aquest migdia a l'exterior de l'Ajuntament, mentre dins es lliuraven els títols de Patumaires, i s'espera que aquest vespre es faci la sortida de la passada de dissabte, que es podrà seguir en directe a través de la xarxa Més, això sí, pendents de la pluja. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
4: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
3: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià.

0: És l'hora d'obrir el calaix. Aquests són els seus continguts.
1: Joves i supervivència en sèries i cinema i un cas real protagonitzen la secció d'en David Canto.
2: Abans de l'impacte mundial de la sèrie sud-coreana El juego del calamar, ja havíem visitat una illa en què hi entrava molta gent i en sortia molt poca.
1: Celebrarem els 25 anys de la publicació de La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón, i obrirem les pàgines de La chica más lista que conozco, publicada per Lumen, de Sara Barquinero, autora del gran èxit Los escorpiones.
3: Yo creo que en el contexto universitario además hay un extra en este aspecto, que es como la universidad es el espacio intermedio entre ser un niño, tener sueños, etcétera, y ser adulto de verdad, ¿no? Por ejemplo, tú en el instituto son todo posibilidades, pero aún estás lejos de cumplirlas. Pero en la universidad estás ya como en el punto de que en 2 o 3 años deberías estar haciendo las cosas que de verdad quieres hacer. Es el momento en el que quiero ser de mayor, ya eres un poco mayor, pero a la vez tienes espacio de juego, ¿no?
1: Acabarem amb Empar Moliner parlant de la vida, de l'amor, de vins i de la seva última obra, Instruccions per viure sense ella, publicada per Columna.
4: Com que els meus arguments no són arguments policíacs o amb molta intriga, etc. No, són arguments molt petits en general. M'agrada així, jo sóc dona de descripcions, d'excursos, de donar voltes en la mateixa idea, de descriure una cosa durant pàgines, però d'arguments molt minsos. Llavors m'agrada centrar-ho i llavors, per tant, quan, de vegades, ara que estem fent aquestes alegres entrevistes, això, hi ha vegades que algú et diu, algú d'un club de lectura, ai, és que no vull fer spoilers. Jo dic, fes spoilers, si no passa res, perquè llegirem igual, s'ha de llegir igual, es llegirà igual la novel·la amb spoilers, vull dir, no és una sèrie.
2: Acomodeu-vos i trobeu un lloc especial per escoltar aquesta edició de El Calaix, la número 344 de la temporada 7, capítol 39. El Calaix. Ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
1: Abans de l'impacte mundial de la sèrie sud-coreana El Juego del Calamar, ja havíem visitat una illa en què hi entrava molta gent i en sortia molt poca. Era a la pel·lícula japonesa de l'any 2000, Juego Sangriento, Battle Royale en l'original, basada en una novel·la homònima. I de què anava la pel·lícula? Doncs el govern d'un futur distòpic obligava un grup d'alumnes d'un institut japonès a competir en una lluita matant-se els uns als altres fins que només en quedés un de viu. Un dels clàssics que explica què passa quan deixes un grup de nois aïllat a un espai és El senyor de les mosques, la novel·la de William Golding dels anys 50, s'ha adaptat aquest any a la televisió, però aquí només s'ha estrenat fins ara la versió en pel·lícula de 1990. Que tenia com a frase publicitària res de pares, res de professors, res de regles, res de clemència. It doesn't matter who's in charge. We've just got to work together. A plane goes down in the middle of the ocean. There's no wreckage. Who's gonna find us? Els últims anys la televisió ha explorat aquest concepte amb propostes ben diferents, com la inacabada The Society de Netflix, en què tots els adults d'un poble desapareixien i veiem com els adolescents, incapaços de sortir-ne, s'havien d'autoorganitzar. A The Wilds, de Prime Video, un grup de noies quedava atrapada a una illa i havien de mirar de sobreviure soles amb conflictes de molts tipus. I a Yellow Jackets, un equip de futbol femení, també tenia un accident d'avió i quedaven atrapades a una selva. Aquesta segurament és la més contundent i la més intensa de totes les propostes. What do you think really happened out there? La ficció ens ha ensenyat a totes aquestes i a altres històries què passa quan deixem sola una colla de nens i joves. Però què passaria a la realitat? Doncs això és el que es va preguntar l'escriptor Roger Bregman i va trobar un cas real. Ho explicava al Late Night with Seth Meyers. It did happen in 1965. Va passar l'any 1965. Sis nois de Tonga s'avorrien a l'escola i van dir, anem d'aventures. Van agafar una barca i ja la primera nit es van trobar amb una tempesta. Van anar a la deriva durant 8 dies i finalment van naufragar a una illa on van sobreviure durant 15 mesos. Van sobreviure mantenint l'amistat i treballant plegats. És un exemple del que alguns científics anomenen la supervivència dels més amistosos. Aquest, doncs, és un cas en què la realitat supera la ficció i ens fa una mica més optimistes.
0: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix celebra una efemèride, 25 anys d'una llegenda, l'ombra de Carlos Ruiz Zafón.
2: Este lugar es un misterio, Daniel, un santuario. Cada libro, cada tomo que ves, tiene alma. El alma de quien lo escribió y el alma de quienes lo leyeron y vivieron y soñaron con él. Cada vez que un libro cambió de manos, cada vez que alguien desliza la mirada por sus páginas, su espíritu crece y se hace fuerte. Hace ya muchos años, cuando mi padre me trajo por primera vez aquí, este lugar ya era viejo. Quizá tan viejo como la misma ciudad. Nadie sabe a ciencia cierta desde cuándo existe o quiénes lo crearon. Te diré lo que mi padre me dijo a mí. Cuando una biblioteca desaparece, cuando una librería cierra sus puertas, cuando un libro se pierde en el olvido, los que conocemos este lugar, los guardianes, nos aseguramos de que llegue aquí. En este lugar, los libros que ya nadie recuerda, los libros que se han perdido en el tiempo, viven para siempre, esperando llegar algún día a las manos de un nuevo lector, un nuevo espíritu. Amb la nova edició de La sombra del viento a les mans, crec que Carlos Ruiz Zafón ha aconseguit que la seva novel·la, nascuda ara fa 25 anys, no hagi aterrat encara al cementiri dels llibres oblidats. Una edició que posa la mirada en els lectors més joves, pensada per la generació Z. I no serà l'única, perquè a finals d'any Planeta en publicarà una altra, amb pop-ups i peces tridimensionals, il·lustrada per Pedro Oyarbide.
0: Unes noces d'argent que començaven la celebració a la Fira del Llibre de Guadalajara, amb Barcelona com a ciutat convidada, recreant el cementiri dels llibres oblidats
3: on hi van poder passejar 20.000 persones i que continuaven el passat 27 de juny a l'Ateneu Barcelonès, la biblioteca real de l'imaginari del cementiri dels llibres oblidats, deia Emili Rosales, director editorial del grup Planeta, on el món del periodisme cultural va poder gaudir d'una exposició on hi trobàvem edicions especials, traduccions, audiollibres d'aquesta obra que ha venut més de 50 milions d'exemplars i que s'ha traduït a més de 50 idiomes.
2: Un autor que viu en els seus llibres, en els milers de lectors que l'han llegit, i especialment en els seus personatges. Podríem recollir milers de testimonis que ens expliquessin què van sentir a llegir L'ombra del vent, però avui us convido a llegir-lo si no ho heu fet, i a rellegir-lo, per no oblidar que els llibres són màgia, passió, un mirall i un espai íntim per compartir amb l'autor, a distància, sensacions que no sempre es poden explicar, però que Carlos va saber transmetre amb la seva literatura.
3: El Calaix celebra una efemèride, 25 anys d'una llegenda, L'ombra de Carlos Ruiz Zafón. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: a que sigui comprar els regals d'aniversari, anar a encarregar les coses... Sí, jo marit i fills no en gasto.
1: No tens...
0: Jo gasto d'altres coses.
1: Correcte, ja t'agafo. Digue'm l'edat d'aquest marit i d'aquest fill, fills.
0: Ah, doncs són més grans que jo. Són més grans que jo tots. I els he dit, com pot ser? Dic, al final seré jo la matriarca familiar aquí.
1: És que sembla mentida.
0: Sí, jo em poso... a més, soc molt germànica, ho reconec, eh? I em poso nerviosa.
1: Per força! O sigui, ningú vol ser germànic. Tothom vol ser mediterrani, però, esclar, si tots ho som...
0: No hi ha ni ordre,
1: home,
0: ni concert.
1: Clar, escolti.
0: No hi ha ni ordre ni concert. Primera pàgina ja ens ho dius tot, eh?
1: Sí.
0: O sigui, jo moro i a mi m'encanta perquè penso directa, concisa, com a cara aquesta protagonista, el que li ha de venir. O sigui, és cuidadora fins al minut zero perquè diu, no me'n puc anar, no em ve bé, perquè és que els deixaré tots sols. Com els deixo? No pensa ni com es morirà ella, sinó què faran tots els altres quan ella no hi sigui.
1: Clar, jo normalment, com que els meus arguments no són arguments policíacs o amb molta intriga, etc. No, són arguments molt petits en general. M'agrada així, jo sóc dona de descripcions, d'excursos, de donar voltes en la mateixa idea, de descriure una cosa durant pàgines, però d'arguments molt minsos. Llavors m'agrada centrar-ho i llavors, per tant, quan, de vegades, ara que estem fent aquestes alegres entrevistes, això, hi ha vegades que algú et diu, algú d'un club de lectura, ai, és que no vull fer spoilers. Jo dic, fes spoilers, si no passa res, perquè... llegirem igual, s'ha de llegir igual, es llegirà igual la novel·la amb spoilers, vull dir, no és una sèrie.
0: No
1: s'acaba bé, no s'acaba bé.
0: Ja sabem des del minut zero que no s'acaba bé.
1: Perquè la...
0: És el camí.
1: Mira, a mi moltes vegades m'ho diuen lectores, lectors, em diuen, ostres, amb aquesta novel·la m'identificaré, pregunten, de vegades. Jo dic, no, però és que no ens hem d'identificar amb tot, no? Perquè bé que llegim Moby Dick i escolta'm, algunes ens hi podrem identificar, però no del tot.
0: També és alguna.
1: El que passa és que, com que les sèries de la tele sí que es fan històries molt aspiracionals de dona que se'n surt, de personatge protagonista amb final feliç, etc, etc, doncs hi ha molt lector no habitual que s'espera una novel·la aspiracional.
0: Mira, quan vaig rebre el llibre, allò que ens diuen, heu de fer xarxes, i tu penses, jo no tinc temps.
1: Qui us ho diu, que feu xarxes?
0: No ho diré, perquè si no m'acomiaden.
1: Ah, de la ràdio.
0: De la ràdio.
1: Però xarxes dels llibres que rebeu.
0: Fes els unboxings aquests que estan ara tan criticats, i recordo que quan vaig rebre el teu, ho vaig dir. Dic, el premi, aquests premis que, clar, depèn de qui li donen el premi, tot és una crítica, perquè no, ningú mai està mai content amb els premis. Dic, però, dic benvolguda, em va agradar precisament perquè era un final no esperat. Però no per això, no real.
1: Correcte. Mira, quan em benvolguda, el jurat del premi, clar, fas la roda de premsa i encara només l'ha llegit el jurat i ningú més, és clar, cap periodista ni cap persona al teu entorn potser, i el jurat em deien la meitat, quin final perfecte, estupendo, i els altres no ho haguessis hagut de fer. Però és a dir,
0: però és així,
1: els personatges van, i sol passar que quan és dona, el personatge, es demana més un final aspiracional, igual que si fos d'una minoria ètnica. És a dir, el lector, sense voler, demana que aquell personatge se'n surti. No li demanarien això al Philip Roth, amb els seus tristos animals moribunds, no. Però a un personatge femení, ara li demanen. Per culpa de les sèries, o per culpa o per causa de les sèries. Per exemple, jo sempre poso l'exemple de Gambito de Dama. Te'n recordes? Mira,
0: sí.
1: La fórmula és dona en un món d'homes, una dona que té una habilitat, sí, sí, en un món d'homes, que en aquest cas són els escacs, hi ha una altra sèrie que l'habilitat és ser comediant dona, que no n'hi havia, amb un passat convuls. Per exemple, mare drogadicta o alcohòlica, o sigui, una culpa que

0: per la mare que pugui servir-nos perquè la protagonista se'n surti sola. Per exemple, a Sex Education, que no sé si l'has vist, aquesta...
1: Aquesta no l'he vist.
0: És una sèrie que va ser molt de moda amb els adolescents. Hi havia la protagonista, que era com guapa, empoderada, escrivia novel·les i guanyava premis literaris, tot això extraordinari, i tenia una mare drogadicta. I llavors ella vivia en una caravana, o sigui, el somni humit de tothom, vivia en una caravana, estava sola perquè tenia una mare drogadicta, i finalment el personatge, després de molts toms i lluita i aprendre pel camí, se'n sortirà i al final de tot serà redimida potser per l'amor. Aquesta és la... Com, per exemple, Erin Brockovich. És a dir, dona que lluita contra el sistema, d'acord que està basat en fets reals, però és a dir, la fórmula és dona, sola, amb els nens, no només cuida els nens i els explica contes i els fa pessigolles, sinó que, a més, estudia com fotre el sistema i ho aconsegueix i està escrivint en mitjons gruixuts de conjunt, això és important, en una habitació que mola, que també una calaixera bonica, tot càlid, etc etc, i se'n surt, i guanya.
1: I guanya. I la realitat, a mi m'agrada molt, és, a Benvolguda era la que es mirava, que intentava treure's amb les pinces, no? Sí. Intentava fer les celles, que vas amb les ulleres i dius, no, això és la realitat. Jo aquí sí que em sento identificada.
0: Aquesta potser sí, veritat.
1: Però és veritat, jo ho llegeixo i penso res. Eh?
0: Hi ha una edat, és veritat, que no et pots depilar les celles perquè si complicat, et poses les ulleres no t'arribes als pèls, però si treus les ulleres no et veus els pèls.
1: Exacte.
0: Aquesta és la gran...
1: Ho reivindiquem.
0: Il·lusió, la gran il·lusió.
1: I després, a mi m'agrada molt perquè dius una cosa molt sàvia que nosaltres sempre diem a casa. La iaia no mesura els ingredients i tot li surt bo. I quan li preguntes on està la fórmula, quina és la recepta, va, que me l'apunto. Diu, oi, has de posar això, això i això. Va, sí, però quan, en quin ordre, en quin... Ah, no ho sé, jo ja ho faig i em surt bé. Per tant, no hi ha una fórmula, no? Sí, i tot els hi surt de Déu amb aquelles iaies. Tant mira, de bo la literatura també fos així, no?
0: Mira, en la... Ara que tu parles de fórmules i de iaies, jo amb el diari ara faig una sèrie... Que, bueno, és suplicada. La vaig suplicar, aquesta sèrie, que és anar a gravar i escriure sobre iaies que cuinen. Iaies molt grans, molt grans, molt grans, que fan una recepta catalana. I és divertit perquè les metàfores de la cuina catalana... En totes les cuines n'hi ha de metàfores, però en la catalana especialment. Per exemple, a mi em fa molt riure la de que tira el peix a l'oli que quedi sobtat. Que quedi sobtat, és molt graciós. T'imagines el peix sobtat. O per amorosir, per exemple. Quan paro de remenar? Quan la cassola et digui prou. M'encanta.
1: És que és meravellós,
0: a favor,
1: això.
0: A favor. Un polsim, un pessic, un pensament. Jo coneixia un tramoia de teatre que quan pujaven i baixaven els talons deia un sospir, com dir, puja-la un sospir, molt poquet.
1: És curiós com mesurem la vida i les coses, les persones, eh?
0: Sí, però la literatura també té les seves fórmules, naturalment, clar.
1: Això ho deia moltes vegades, perquè és un llibre que parla molt, evidentment, ella s'ha de morir, ella escriu els articles, ella escriu novel·les, és una tot terreny, evidentment, com moltes dones, perquè al final acabes fent de tot, i jo, a veure, jo he identificat de nou, perquè ja ho he dit, no gasto ni marit ni fills, però sí que he vist moltes persones que conec identificades en ella, no? Amb aquest format de família. Clar, ella parla molt de literatura, i moltes vegades hi ha gent que em pregunta, no a les entrevistes, però en tertúlia, es diuen, és que, esclar, aquesta novel·la tinc molt d'èxit, quin és el secret? No sabem quin és el polsim, no?
0: Clar, i és a dir, hi ha novel·les que tenen èxit i són bones, hi ha novel·les que tenen èxit i són dolentes, hi ha novel·les que no tenen èxit i són bones, etcètera, totes les fórmules combinables. Sempre per les seves obres els coneixereu. I el que és important d'una obra literària és que no t'enganyi. És a dir, tu pots decidir que et vas a menjar una hamburguesa marranota i aquesta hamburguesa pot estar molt ben feta i no, pot tenir, i no ha de tenir la pretensió de ser estrella Michelin, però és marranota, està ben feta, la carn picada, amb cansalada al coll, picada dues vegades, bona, pa bo. Pot ser molt bona o pot ser una tifa. Un plat reinterpretat, una esferificació, pot ser una joia de dir quina bona idea, quina bellesa, que divertit, el postre làctic del celler de Can Roca, o pot ser una broma de mal gust, esclar. La qüestió és que et diguin, mira, això és nova cuina, això és una hamburguesa. No em venguis l'hamburguesa com a nova cuina ni al revés, ja està.
1: Els vins també són molt presents, com no? Com no?
0: Sí, la protagonista beu, et beu vi, és l'única de la família que beu vi, els altres no.
1: Tot cervesa.
0: Tot cervesa. Llavors, a mi m'agrada que això sigui així, perquè naturalment el vi no té res a veure. Ara hi ha una gran campanya contra l'alcohol, uh-huh. I aquesta campanya posa el vi al mateix sac que la cervesa o que l'alcohol d'alta graduació, sí, com el vodka. Això és una injustícia brutal. Però som a Tarragona avui. Acabem de veure... Jo acabo de passejar per l'amfiteatre. Fa molt pocs dies que vaig venir a gravar una cosa aquí per un programa de vins que farem, si tot va bé i si Bacus vol. I vam venir aquí a gravar perquè, és clar, aquí va arribar tot. Aquí van arribar els colonitzadors del Mediterrani amb això que es diu vi, i van colonitzar els bevedors de cervesa i els van dir, mireu que és bo això. Des de llavors fem vi. Aquesta meravellosa beguda, que és un aliment i que és l'única que et posa un tros de paisatge a la copa. Un tros de paisatge. És a dir, la cervesa que es faci aquí o a Sant Kevin de Vallfosca serà el mateix. Però el vi que es fa aquí, a Tarragona, o d'O Empordà, o el que es faci a Costers, no té res a veure. I aquesta és la màgia. Però, en fi, estem en un punt d'estupidesa gran, i això se'n va a la merda.
1: Alceu la copa, eh? No deixeu d'omplir les copes de bon vi... I el seu lacó.
0: Clar, perquè a més, quan et diuen no, és que el vi fa mal... És correcte, el vi fa mal si et passes de la mesura, com l'oli. Per cert, si et beus un litre d'oli, també acabaràs a l'hospital, i si et menges cada dia un quilo de pa, potser també. És a dir, és la mesura. El vi, que hi ha hagut un pagès que ha collit, que ha plantat, que ha fermentat. És a dir, jo he fet vi ara aquest any a casa meva, baramant a un veí, per jugar, perquè a mi m'agrada molt jugar, i sempre m'agradarà jugar. I he vist la complicació, la màgia, ostres, que hi ha al darrere d'una copa de vi, no? Llavors, la gent intel·ligent beu vi. I si es vol emborratxar, doncs, com que no és idiota del tot, s'emborratxarà amb una cosa que costi menys, perquè per emborratxar-te amb vi costaria diners, i no estem per això.
1: M'agrada escoltar-te parlar del vi i de la terra i de com es crea, perquè realment, bueno, jo, clar, a mi em perd.
0: T'agrada el vi?
1: Bueno, jo tinc vinyes.
0: Ai, que tens vinyes de què, per favor? De què? De què?
1: Xarel·lo m'acabeu.
0: D'acord, és una combinació... preciosa. El xarel·lo és una varietat que hi ha que a la DOL ell en diuen pansa blanca. Mm-hmm. És una varietat única a Catalunya. És única, la xarel·lo. No la tenen en lloc més del món. En lloc més. Només la tenim nosaltres. És una varietat amb la qual s'estan fent grans vins i que ja és una de les nostres vedets, la xarel·lo. És a dir, quan venen sommeliers de fora, jo tinc amics pel món que s'hi dediquen, i tu els hi deixes tastar xarel·lo, ploren i et diuen però què teniu aquí? La Macabeu ara està, i és un dels emblemes de la DOC Tarragona, la Macabeu, o el Macabeu, com vulgueu, si voleu, si diem la varietat o el raïm. S'estan fent coses meravelloses, no només a la DOC Tarragona. Jo, per exemple, l'altre dia tastava uns macabeus del Priorat, que em vaig morir de mas d'en Gil. Llavors, la macabeu li falta encara ser vedet. És a dir, l'estem recuperant, tractant, cuidant. Tothom diu que és molt difícil, que és com un adolescent, que l'has de tractar, no li has de deixar fer el que vol, per tenir un gran vinàs. I juntes... Són un matrimoni bonic. I ostres, són les nostres varietats, aquestes. No pot ser no pot ser que un tarragoní hagi tastat, que és meravellós, el Cabernet Sauvignon, el Merlot, que són meravellosos, la Syrah, que són meravelloses varietats internacionals, i li parlis de Xarel·lo, de Macabeu, de Picapoll, i no ho hagi tastat. O sigui, no pot ser, no pot ser, no pot ser. I ara, clar, aquí a Tarragona, com a Barcelona, hi ha la pressió dels creuers. Els creueristes baixen a Barcelona i aquests veuen llúpol. Aquests venen i veuen llúpol, els veus com ramadets, tal. A Barcelona n'hi ha més. Però els que els hi sobren allà van venint cap aquí.
1: Sí, també tenim, eh?
0: Ja en teniu. I llavors els
1: veig.
0: Costa molt de vendre i de comunicar vi amb una ciutat amb creuers, però jo he vist bars de vins avui aquí i s'està fent. I s'estan fent coses supermaques a la Déu.
1: Afortunadament. Escolta'm, hi ha una altra gran frase que m'agrada molt i la trobo tan encertada. Diu, adorava els bars on la coneixien, però odiava els bars on la reconeixien.
0: Clar, perquè no...
1: La intimitat, el saber realment qui ets, el respecte, la cura, no?
0: Anar a un bar que et coneixen, que és a dir, a les pel·lícules hem rigut molt, lo de siempre, però és tan bonic arribar a un bar que el cambrer o la cambrera et coneix i sap què vols i com ho vols. Això és tan bonic, tan bonic. Jo, per exemple, els bars del matí de cafè m'agraden amb got. A mi m'agrada el got llarg, aquell de mercat.
1: De tota la vida.
0: El Duralex.
1: El de tota la vida.
0: Sí, aquest got. I quan veig
1: el... I no queden masses, eh?
0: No. I m'han dit que plega la fàbrica, pot ser. Jo sempre que em veig, en recapto. M'agraden molt aquests gots amb el color marró del cafè amb llet.
1: Nosaltres
0: hem de
1: dir, clar, és que nosaltres som tan vintage a casa, filla, que tot ho tenim vintage.
0: Jo me'n vaig comprant quan en trobo.
1: De tota la vida.
0: Aquells Duralex de color marró.
1: Correcte. Els fondos també.
0: M'encanten, m'encanten. Són plats com per sopa.
1: Són... La sopa de farigola. En un plat Duralex, ja és autèntic, ja no pot ser això.
0: Jo sóc doctora en sopa de farigola.
1: Sí?
0: T'ho diré, sí. M'agrada molt. És una sopa que m'agrada molt, que em sembla extraordinària i que té la gràcia de ser feta amb una herba molt catalana, molt mediterrània, que és la farigola, que ara és quan floreix i quan s'ha de collir.
1: I a més, farigola del dia, que ara ja ens la podem fer. Vull dir, ja, que la plegues pel matí, arribes a casa i et prepares la sopa.
0: Aquell llauló... Que a més, era una sopa molt de pobre, que es feia amb aigua.
1: Clar, perquè posaves el pa...
0: El pa sec, l'ou...
1: La farigola i l'aigua bullint.
0: Ja està. Que també en dèiem sopes escaldades. Sopes.
1: Escolta, quin remember estem fent.
0: Ens estem posant... Però mira, el menjar... Ara estem parlant de farigola. L'olor, i de vi, l'olor és el sentit que et porta més lluny. És a dir, és el que et pot transportar. El nas, no? L'olor... Si nosaltres som una generació que tenim, per exemple, i potser les generacions futures no la tindran, l'olor de cole... integrada al nas, que és l'olor de cole, és maquineta i berenar escaldofat. És a dir, aquell pa embolicat que s'ha escaldofat, que és de pernil dolç, potser, i que és pa amb tomàquet, però que és tan bo, eh? I l'olor de fer punta. I aquesta barreja és la infantesa, no? Et porta a un món.
1: És molt curiós perquè... Moltes vegades és quan vaig a casa de la mare, que és la casa, perquè nosaltres ja és diferent, i pujo a les golfes per seure.
0: Tens unes golfes, que bonic.
1: Sí.
0: Quina sort que tens.
1: Sí. Jo penso que sóc afortunada.
0: Sí, ets molt afortunada, sí. Tens golfes. Ets tan afortunada, tant. Tens un racó.
1: El racó de tots, perquè aquí hi ha el racó de tots, dels avis, dels besavis, dels rebesavis, i te sentes allí i l'olor que fa és com... Quan hi vaig, necessito anar-hi i olorar i estar-me aquella estona.
0: Però fixa't que s'olora molt poc, se'n suma molt poc. Jo sempre, quan la meva filla era petita, sempre li deia, hem d'ensumar tres coses al dia, tres, però fixant-nos-hi, el perfum d'aquest veí, o el sabó, o una flor, però esclar, no se'n suma res ara, i per això, per tastar vi, hi ha gent que potser, jo, a vegades amb tastos, hi ha gent que li deixes tastar una d'aquestes ampolletes d'essències, que van molt bé per refrescar la memòria, i li dones el potet, i et diu, sé què és que sé què és, però no m'ho diguis, què és... Perquè no se'n recorda, no? I potser és cirera. Però, és clar, és que les cireres que comprem fan molt poca olor, perquè les comprem al súper. Error.
1: Hem deshumanitzat fins i tot el menjar.
0: Totalment. És a dir, el supermercat. És a dir, comprar... Jo, per exemple, quan diuen, ets el que menges. No. Ets el que no menges. Diuen, ets el que compres. No, ets el que no compres. Jo hi ha coses que no les vull comprar. Per exemple, un plàtan verd i retractilat. No em dóna la gana de comprar un plàtan embolicat en plàstic i amb Porexpan a sota. No vull comprar fruita i verdura amb Porexpan a sota. No em dóna la gana. No vull. No ho faré. Em sembla ridícul. Em sembla ridícul també comprar fruita fora de temporada, per molt viver que hi hagi. Una esvergínia. L'altre dia veia unes esvergínies al supermercat falsament verd. Unes esvergínies, dius, a veure, de quin hivernacle han vingut? Quin gust tenen? No tenen cap gust.
1: S'ha de menjar fruita i verdura de temporada.
0: Naturalment.
1: Punto.
0: Perquè aquesta és la gràcia, la temporalitat. És a dir, quan hi ha carbassó, que és a l'estiu, i qui tingui hort ara mateix, doncs sap que el carbassó gairebé el veus créixer. O sigui, has de ser un inútil perquè no et surtin els carbassons. Et surten i es fan grossos en 3 hores. Llavors, tu acabes, però fins als mugrons de carbassó. No pots més. No, dius, per favor, que s'acabi el carbassó i la seva temporada i qui l'ha parit. Però, per tant, has d'acabar fart de carbassó i a l'hivern fora carbassó. I fins a la temporada que ve, estimar-lo i odiar-lo, i això és tot. Per què ens agrada la tòfona? Perquè és de temporada.
1: I ara sé que ja ho podem reblar, perquè parlem de temporada, no? Són coses que arriben i marxen, com és el cas de la vida, com és el que li passa a la Clàudia Pruna. Ara marxem de la tertúlia i ja ens n'anem a la novel·la, perquè no sé si hem parlat massa de la novel·la.
0: No, però mira, és tot, igual tot perquè... Mira, quan ens convideu en els plomilles aquests que ens traieu del forat i ens porteu aquí, ens porteu a passejar una mica, doncs ja estem molt contents i molt agraïts. Venim aquí, vosaltres dieu el títol del nostre llibre, si algú té ganes de llegir-lo, doncs ho farà, ja hem explicat una mica de què tracta, algú dirà, ostres, amb aquest tema no el vull, doncs no me'l compro. O un altre dirà, doncs mira, justament sí que me'l compro. Ja està. Llavors, no, ja està.
1: No cal.
0: És potser igual d'efectiu, si tu vols, anar xerrant una mica, tot. Jo també, perquè si no, sempre dic el mateix. I sense voler, i així dius altres coses.
1: Però a mi m'agrada perquè és, jo penso que és de les poques vegades que jo pensava, la primera vegada que vaig entrevistar, que va ser per Benvolguda, pensava, mare meva, no l'he entrevistat mai, jo no sé com ho faré. I portava com a 7 o 8 anys i 300.000 entrevistes, eh?
0: Mira,
1: i el primer que vaig dir va ser això. Escolta'm, deus estar cansada. Parla'm el que vulguis.
0: No, però mira, a mi, per exemple, com que la gent m'agrada molt, m'agrada la gent, m'estimula estar amb gent, parlar, m'estimula, m'agrada, perquè també m'agrada estar molt sola. Llavors, ostres... ho trobo interessant.
1: És que l'Empar sempre és una sorpresa. Per tant, és anar amb una aventura.
0: Moltes gràcies.
2: És hora de tancar el calaix. Una setmana més ho han fet possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: 40 anys amb tu, 40 anys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Tella. El Papalló 14 ja és de visita oficial a Madrid, on s'estarà fins dilluns abans de venir a Barcelona. En el seu primer discurs ha agraït i lloat la tasca del govern espanyol en defensa dels països que volen la pau i que transmeten missatges d'acollida a immigrants i refugiats. Tota una declaració de sintonia a la seva primera visita com a Sant Pare a l'Estat espanyol.
2: Expreso mi agradecimiento a vuestro país por su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo, que se traduce en un compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos, a armonizar las demandas de autonomía y de unidad, y a impulsar el proceso de unión europea, no en oposición a otras potencias, sino como un don para toda la familia humana. Que Dios bendiga a España.
1: Després del discurs, el papa s'ha passejat pels carrers de Madrid amb un dels papamòbils que l'acompanyaran aquests dies. A aquesta hora arrenca una visita al projecte social al Centre d'Informació i Acollida i a 9:15 del vespre una pregària amb joves a la plaça Lima de Madrid. Un home de 53 anys ha mort aquest matí en una empresa de roquetes al Baix Ebre després de quedar atrapat sota una gran estructura metàl·lica. L'home ha patit ferides greus i, tot i que ha estat traslladat d'urgència a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, els serveis mèdics no han pogut fer res per salvar-li la vida. A més, darreres hores negres a les carreteres catalanes han malaurat protagonisme pels motoristes. Una mort aquesta matinada en un accident a la Ràpita, al Montsià, sortint de la carretera, i aquest migdia un altre ha resultat ferit de gravetat després d'accidentar-se a l'N260 al Port del Cantó. El que fem ara és buscar la previsió del temps per les properes hores amb ruixats en algunes zones de Catalunya. Marc Jaureguizar, bona tarda.
3: Hola, què tal? Darreres hores d'aquest dissabte que ha estat marcat per un matí amb el cel molt més variable i amb unes temperatures fredes a primeres hores del matí. Al migdia, aquestes màximes han estat una miqueta més altes respecte als últims dies. Hem sobrepassat aquesta barrera dels 30 graus a zones clàssiques com Vinebre o Seròs, i una tarda on els ruixats que esperaven que apareguessin els hi ha costat arrencar sobretot el Pirineu i Prepirineu, però que de fet ens podran acompanyar a les properes hores, afectant inclús també a la Catalunya central. Amb un diumenge al matí que es presenta molt més assolellat, amb el pas de núvols alts i prims, que podran ser més compactes sobretot a la Costa Daurada i Terres de l'Ebre, i ruixats a la tarda que quedaran restringits sobretot a l'Alt Ripollès i a l'Alta Garrotxa. Tot plegat amb unes temperatures que poques variacions tindran.
1: Gràcies, Marc. Això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
5: Sí, de fet, la novel·la és un homenatge a tota aquella gent que, vinguda des dels confins més llunyans de l'univers, perquè llavors Granada era molt lluny, van venir a aquest país buscant una vida més digna i l'han fet gran. I les germanes Jiménez, que viuen a Premià de Mar, el van fer gran com elles en sabien, que és creant una escola com l'Escola El Pilar, que fa 60 anys.
4: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
5: També hi ha una altra qüestió, que és que el port no era tan gran com és ara. El port era infinitament més enllà, on hi ha la torre del Club Nàutic, no?
6: Tony Modulation.
7: Una persona de lo más particular.
8: Recuerda hablar lo menos posible.
9: Solo hay que ver lo que sale de mi boca.
10: Premià Mèdia. 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
11: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
10: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Els Bufacanyes, el programa que parla de còmics a Mataró Ràdio.
1: Doncs seguim aquí en el Saló del Còmic, Còmic Barcelona. M'agrada dir Saló del Còmic, em dona com un toc més antiguillo, no? Més retro. Què tal, Víctor Calderón?
2: Molt bé, Pedro Vicente Roblet. Avui tenim un convidat molt especial que volíem xerrar amb ell també de fa temps, que és en Josep Homs. Hola, Homs.
3: Hola.
2: Conegut per Homs, tot i que Josep Homs porta treballant al còmic molt de temps. Has treballat pel mercat americà, pel mercat franco-belga també. Ens han arribat moltes obres traduïdes teves. També has exportat moltes obres i volíem comentar el teu últim treball, que és El Diablo y Coral, que és, si no m'equivoco, la teva primera obra com a autor complet.
3: Sí, com a obra llarga, com a obra llarga, sí. És veritat que jo ja havia escrit a vegades, doncs, no sé, petites històries per llibres col·lectius o fins i tot a l'època... el 2000, crec que va ser, que Norma va treure un especial del CIMOC, que es deia CIMOC Extra 2000, on pretenia justament renovar una mica, treballar amb joves emergents d'aquell moment, ja han passat 26 anys, i bueno, van proposar a molts autors de per aquí nacionals fer petites històries que després es poguessin convertir en àlbum i això, i allà pues, també vaig... Era un moment en què jo escrivia més. Però sí que és cert que després, un cop vaig començar a treballar d'una forma més professional al mercat americà i després a l'europeu, vaig començar a treballar amb guionistes, em vaig acomodar a la faceta just del dibuix, em vaig donar compte de la complicació que és realment escriure una bona història i mantenir un ritme i una tensió i tot això. I no vaig tornar a sentir la necessitat d'escriure. Això va ser més fruit de diverses circumstàncies que es van donar i que em vaig trobar amb la necessitat d'escriure un llibre per donar més temps. Estem encara treballant en l'últim tomo d'així. I això, justament, al ser l'últim, és un fregat una mica més complicat d'escriure, i el Cidru també estava amb molta feina. I així va sorgir una mica la idea de fer alguna cosa pel meu compte i així donar-li una mica més de temps al Cidru per escriure.
1: I què t'agrada més, treballar tu sol, treballar amb algú que et guiï?
3: Bueno,
1: com et sents més còmode?
3: He de dir que de les dues maneres, perquè és cert, hi ha autors, i tinc amics, i tinc col·legues que un cop han provat l'experiència d'escriure, no sé, igual tenen més vocació d'escriptors, i de cop i volta ja no es veuen treballant, no va dir a les ordres, però no és a les ordres, és amb un guionista,
2: amb
3: col·laboració d'un guionista, perquè senten la llibertat de creativa. El que passa és que jo, si tinc una història que em sedueix, que m'agrada, i la sort que he tingut també, sobretot amb el Cidru, així, que és que ell és molt, molt permeable a les idees o a les propostes que jo pugui fer. Per tant, no, el que hem fet amb Xi no és un treball guionista-dibuixant, sinó que és una cosa així. Exacte, llavors hi ha moltes coses que jo després refaig o faig seqüències noves, li ensenyo, a ell li agraden, les retoquem, treballem molt així. Per tant, m'hi sento còmode, també. Però és cert que per mi és més la sensació de retornar a aquell xaval que començava a dibuixar i que tens com tot el terreny per explorar, que ara amb el dibuix ja no és tan així. Sempre hi ha, sempre dic, no?, que sempre cada llibre que fas, cada pàgina que fas, progresses una mica més i et fas una mica millor. Però cada vegada el saltet és més petit, perquè és evident, tens més coneixements. Però, en canvi, amb l'escriptura ara em trobo com al principi de tot i com molt de terreny per recórrer, i la veritat és que em ve de gust.
2: Això et motiva a pensar altres històries? O...
3: Sí, de fet ja ho estic fent, ja sí, estic treballant amb altres guions.
2: Ara et preguntarem, això és la pregunta que deixem al final, no? En què estàs treballant ara? Parlant del Diablo y el Coral, que publica Norma Editorial, tenim... Nosaltres som dos a l'equip de Bufacanyes i el meu company és l'expert en sinopsis, així que li demanaré que em faci un petit resum de què es pot trobar la gent perquè sàpiga una mica de quin tipus d'història estem parlant.
1: Pues trobem una noia que treballa en un circ, treballa com de futuròloga, podríem dir, d'aquestes pitonisses. Sí, d'aquestes pitonisses amb la bola de cristall i això. I que justament ella pot veure el diable. I té una relació amb el diable molt divertida. Com si fos el seu germà gran, per dir-ho d'alguna manera. No? No un pare, però sí com el germà gran, que una mica cabron. I a partir d'aquí, tu vas descobrint per què ella veu el diable, què està passant, quin és el seu origen, perquè el seu pare és una meva assegut en una cadira de rodes, i tot el que va succeint després, arrel de que vas descobrint a poc a poc el que va passant. Això és fàcil i senzill.
2: Sí, sense molts spoilers, crec que bé, és una història molt xula, també amb uns personatges com molt icònics. I d'on va sorgir aquesta idea? No sé si és una cosa que tenies ja pensada de fa temps o...
3: No, em venia de gust... és a dir, jo, amb la meva poca experiència, jo les vegades que he escrit ho faig des de dos punts de partida. Bé sigui els personatges o bé sigui un concepte, una idea. Tens una idea d'algú que pot passar i de cop i volta doncs, busques els personatges que t'ajudaran a construir aquella història. En aquest cas és més aviat al revés. Tenia la idea d'aquests dos personatges que estan obligats, dos personatges antagonistes que estan obligats a una convivència involuntària, i a partir d'aquests dos personatges vaig començar a construir el quan, el on, els personatges secundaris i tot el que m'ajudava a construir la història i a portar-la cap allà on volia jo.
1: I per què esculls Praga?
3: Bueno, la veritat és que abans d'escollir no ho sembla tant, però un cop ho vaig decidir em sembla molt evident, perquè és una ciutat com de conte, és com de... sembla... Si has d'explicar una llegenda o no, les brumes aquestes que té, el tipus d'edificació... A més, la ciutat està molt vinculada amb el dimoni, hi ha moltes llegendes, i de fet surten en el llibre, hi havia alguna més que no m'ha capigut, però sí que vaig trobar que hi havia com... Té aquest punt misteriós que funcionava molt bé.
1: A l'hora de documentar-te amb el tema, perquè... Una mica d'espoiler. Apareix Golem, sí. El judaïsme i tal. Et vas documentar per saber com era bé la llegenda del Golem i tot això, per poder introduir a la història?
3: Sí, clar, vaig llegir. El que passa és que... si he hagut de fer trampa, l'he fet. No és un llibre històric, no estic explicant... De fet, la història és un context. El fet de que, tampoc és cap spoiler, que sigui just abans d'esclatar la Segona Guerra Mundial, no és casual. I tens un personatge que és jueu, pues això ajuda a generar una tensió... per més que no sigui una història de nazis, i que no sigui una... però ajuda a crear aquesta sensació d'inseguretat, i el fet de que el dimoni estigui a Praga també li donava cert sentit, no?, que el món estigui mig boig en aquell moment, perquè el diable està fora i d'alguna manera...
4: L'infern estigués controlat.
3: Sí, com que ja emana alguna cosa i això fa... I llavors, clar, buscava un període que em servís, que igual si l'escriguis ara podria servir perfectament a dia d'avui, no? Perquè en el moment que ho vaig escriure no estava Trump com està ni teníem tots els problemes que tenim ara.
2: Sí, de fet, bueno, Praga, jo crec... I vaig anar just l'any passat, l'estiu passat, i és com Europa antiga, no? I acompanya molt bé, crec, la història, perquè és això, és com un escenari... Això, que representa molt bé i l'ambient que crees també amb aquesta història crec que s'acompanya molt bé amb la ciutat. També, parlar una mica d'ambient, també hi ha algunes escenes que són a l'infern, no? I també volia parlar una mica, ja endinsant-nos una mica en els elements gràfics del còmic, amb el color, que em va sobtar molt també. Hi ha com aquests... com podríem dir, espurnes de color, diguéssim, hi ha com uns verds, dins de la història relacionats també amb això més esotèric, i també a les escenes de l'infern també em va agradar molt també com tractaves el color. No sé si de quina manera treballes tu amb el color, sempre ens agrada molt parlar amb coloristes perquè hi ha alguns que treballen directament amb una paleta de color concreta o que van, a mesura que avança la història, aquesta paleta va canviant.
3: Bueno, en el meu cas, el color jo crec que sempre ha sigut una faceta molt important de la meva feina. Hi ha altres col·legues o companys que s'han centrat més en el que és la part del dibuix i veuen el color com una cosa secundària o treballen amb colorista, però jo durant molt de temps també vaig fer d'il·lustrador abans de posar-me amb el còmic per qüestió alimentícia, perquè més, bueno, en aquella època hi havia, ara hi ha menys feina d'això, amb vies i coses, però en aquell moment hi havia feina, publicitat, premsa, portades, i això sí que t'obligava, la il·lustració t'obliga a narrar amb una sola imatge, i el color t'ajuda a reforçar les sensacions que tu vols transmetre al lector o a qui sigui. Aleshores, jo és una cosa que l'he tingut com sempre molt integrada. Aleshores, no sabria dir-te... No hi ha una reflexió molt bèstia. Sí que és cert que, per exemple, en l'Infern, el que a mi venia de gust és mostrar una atmosfera quasi respirable. Per això hi ha aquestes partícules que tu dius, que és com si fos dens, no? Com que sí, sí. Cansessis només d'estar allà.
2: Hi ha molts personatges, també, potser, no? És com que agobia una mica perquè...
4: És com aquesta sala de premsa, no, d'ara?
2: Sí, sí. És així amb molta gent. També relacionat amb això, no? Com és aquesta història, com, que és com a autor complet, com l'has treballat, a mi potser el color suposo que és el que es deixa per al final, però no ho sé, t'ho volia preguntar. Sí, sí. Primer, no sé si vas escriure la història sencera, has dit que vas començar una mica amb els personatges, no sé si primer vas definir els personatges a nivell gràfic i d'aquí va anar creixent la història, o vas fer més clàssic, que normalment es treballa primer el guió, il·lustració i color i entintat.
3: Sí, a veure, en aquest cas, jo com que no sóc guionista tècnic i no necessito ser-ho en el sentit de l'escriptura, parlo, no de...
2: Sí.
3: I aleshores no tenia cap sentit per mi escriure un guió on vinyeta 1, trobem els personatges, no sé què, i llavors el que vaig fer novel·lar-lo, com si fos un relat. I jo després del relat passo directament a l'storyboard perquè jo ja... Aquesta part, sí. La part d'escriure és nova, però l'altra part ja la controlo, no? Llavors sí. No necessito fer-ho. I el que sí que era important era poder escriure alguna cosa que pogués llegir la meva editora
2: ja, també.
3: Abans
2: sí,
3: de posar-me a dibuixar. Però un cop vaig fer aquesta sinopsis novel·lada, ja vaig començar com a dibuixar i acabar de matisar doncs, segons quins diàlegs, segons quines escenes, a vegades doncs, canviar un parell de pàgines, afegeixo un parell de pàgines aquí, o això ho poso abans, aquest tipus de retocs, jo vaig fer amb el dibuix. A mesura que sí. Ja vaig començar a dibuixar, ja vaig començar a trobar doncs, aquestes coses que no acabaven de funcionar en el text i que el llenguatge del còmic doncs, és diferent que el de novel·la, no? Llavors és com fer una adaptació, com si de cop i volta hagués de fer una adaptació d'una novel·la més curta, però...
1: Una de les coses que més ens ha agradat és el disseny dels dos personatges principals.
3: Sí.
1: Perquè... A mi, a més, amb aquesta portada, que és una mica com mi vecino Totoro, que podria ser així, el disseny del Diable, que és una mena com un bufón sodomasoquista, per dir-ho així, de com està dissenyat, amb aquell somriure, però en el moment, és que em sembla fascinant, en el moment que, quan parla amb Coral o es comunica amb ella, veus un punt de soc el Diable i te la fotré, però tinc complicitat amb tu, no? Això et va costar molt aconseguir-ho, arribar a aquest punt? Ja, perquè això fins i tot afecta guió i afecta a l'hora de dibuixar.
3: No, en realitat és que era quasi... Era obligatori fer-ho així. Perquè, clar, de partida un té moltes opcions de dibuixar o de dissenyar el dimoni. És un personatge prou conegut i de més. Aleshores, sí que tenia clar que volia fer un dimoni clàssic, vermell, amb banyes, cua i tot això. però no volia fer un dimoni massa terrible o pervers o grotesc o cruel, perquè llavors seria molt difícil que un personatge que jo vull que sigui llest, com és la Coral i de més, es deixés enganyar per un dimoni, perquè ella estaria sempre a la defensiva. Llavors, justament, sí, el dimoni ha de mostrar aquesta mena de complicitat, sí, aquí per fer-li baixar la guàrdia.
1: Em ve al cap la dita que sempre m'ha dit mi mare, que sabe más el diablo por viejo que por diablo, no? I ja em recordo de tot això.
3: I, bueno, a partir d'aquí el disseny, ja et dic, va ser buscar un disseny que servís una mica com de sàtir, més que de dimoni terrible.
1: Amb una mirada un punto David Bowie, fins
3: sí,
1: i tot.
3: Sí, bueno, és que, clar, després hi ha aquests aspectes que això sí que ho he trobat que com a guionista hi ha recursos narratius, com també els textos, la tipografia d'ell o la tipografia d'ella, que són diferents. Llavors, això em servia per si ell agafa en possessió a una altra cosa, llavors pots veure quan està parlant el posseït o quan està parlant el dimoni des de dintre. No sé, i això dels ulls també, perquè de cop i volta si veus un posseït que té un ull de cada color, doncs saps que és el... Llavors, són coses que de vegades, sobretot això del text o algunes explicacions que es donen, que de cop i volta faig servir un estil de dibuix com més dibuixat en blanc i negre,
2: sí,
3: com
2: sí,
3: més
2: un
3: cartoon.
2: Esbol, sí, bueno, sí.
3: Això de vegades és difícil que un guionista t'ho apliqui a una història, perquè ell no està pensant en aquests aspectes narratius, no? Això és més... Llavors, amb això sí que trobo que quan ets tu el guionista és més senzill trobar coses d'aquestes i divertir-te fent invents, una mica d'utilitzar el llenguatge del còmic en si, no?
2: Sí, no, realment fa servir com diferents recursos gràfics, a part de l'ús del color, i això que aquestes parts crec que és quan expliques sobre una possessió també, i s'explica com si fos un dibuix, com un esbós, no? Que ens va agradar molt també. Sí, com un croquis de... Com es...
3: Sí. Ja, clar.
2: Això també et volia preguntar, perquè ara estaves dient el tema de retolació també, que el tema de la tipografia, i no sé si per tu a l'hora de treballar a temps complet si has sigut molt exigent amb tu mateix, perquè realment crec que és un còmic que es veu que té molt de detall, està treballat molt al detall, i clar, nosaltres que també som artistes, tot i fem música i algunes altres coses, però quan fas un treball amb tu mateix i no comptes amb l'opinió d'algú altre, potser sí que et demanes potser massa i no saps quan acabar, no? Quan donar-ho per fet. Et va costar molt això? Has sigut molt autoexigent o més o menys ha sortit tot així de manera més natural i...
3: Pues crec que en realitat no. De fet, crec que hi ha una mena de circuit del cap a la mà que flueix més quan tu has escrit la història, perquè ja la tens, mentre que quan tu treballes amb el guió d'un altre, primer vols agradar a l'altre, que a vegades és pitjor que voler-te agradar a tu, no? I aquí a vegades pots trobar-te amb això de voler donar més. I després hi ha una mena de traducció de lo que estic llegint, pensar en lo que el guionista vol dir, i llavors pensar en la manera que jo interpretaré o representaré allò que el guionista vol dir. Són tots uns passos que t'ocupen una reflexió. I aquí no existeix això, perquè d'alguna manera, home, en alguna escena concreta li pots donar més... Però més o menys jo ja visualitzo quan vaig escrivint i em vaig fent una idea i em resulta molt més fans... I crec que la lectura també és més directa que en segons quins altres llibres que escriu una altra persona, perquè hi ha dos caps que estan treballant. Mentre que aquí només és un, i és com si tu expliques una història o si tu has d'explicar una història que t'han explicat i tu vols explicar-la bé com l'ha explicat l'altre, però potser no... Saps?
1: Sempre m'ha faltat alguna cosa.
3: Està treballant d'una manera diferent. Mentre que... I llavors, jo trobo que a nivell d'autoexigència, jo volia trobar un resultat que resultés visualment agradable.
1: I potent.
3: Que, sí, i que tingués una mica aquesta sensació de conte, de llegenda. Sí. Llavors, a diferència d'altres feines que he fet, que són més de tinta, molta massa de negre, molt de tallet i el color de fondo, diguem-ne, o darrere de la tinta, aquí el color està una mica per damunt. Més. Okay. I, bueno, és més aquí on vaig jo, no?, a trobar el resultat que a mi m'interessa, però no sóc tan puntillista de pues aquesta mà o aquest... Hi ha vegades que, bueno, passes la pàgina següent i dius, bueno, igual podia haver-me estat 20 minuts més, però també podia haver-me estat mitja hora més. No, és que també podia haver-me estat 40 minuts més i fins i tot 2 hores més. Llavors, més o menys intento saber parar.
1: I també a nivell de guió, cada capítol comença amb un títol i amb un dibuix que és com un gravat, que està molt xulo, gires la pàgina i et trobes una frase d'un autor conegut. Per què prens aquesta decisió? Per reforçar, d'alguna manera, fer un petit pròleg ja escrit de cada,
3: bueno,
1: capítol?
3: Mira, això sorgeix una mica al revés, sorgeix a posteriori. Perquè lo dels capítols no, lo dels capítols ho tenia clar, perquè m'ajudava a diferenciar. A més, hi ha com dos etapes molt clares. O sigui, fins a la meitat és ella amb flashbacks, recuperant aquella part perduda de la seva memòria i de més, i a partir que les peces ja encaixen i ella descobreix tot, el seu passat familiar, etc. A partir d'aquí la història ja només avança. Al principi tenim anades i tornades d'ella, sí, tal, i a partir d'aquí és quan comença l'aventura. Llavors, fragmentar-ho tot amb capítols em servia bastant. Però hi ha elements que sorgeixen de forma una mica casual o aleatòria. Una, per exemple, comentaves la portada. La portada, en realitat, és una il·lustració que vaig fer per presentar-li el dossier a la meva editora. Era com, bueno, en comptes d'enviar-li només el d'això, faig una il·lustració per intentar buscar ja una mica l'atmosfera i l'ambient, que ja es faci una idea, però li va agradar tant que va dir des del principi això. I jo li deia, bueno, però deixa'm, provo una altra cosa i si t'agrada aquesta... No, aquesta és la portada. I les frases aquestes també sorgeixen una mica d'una petició de la meva editora, que en moltes ocasions per a l'equip de màrqueting ens demanen, els autors, que donem referències perquè l'equip de màrqueting entengui,
2: sí,
3: per on van els tiros, no? De quin tipus de... Llavors, clar, jo vaig començar a buscar d'on podia haver sortit tot això i vaig trobar, pues, hòstia, coses que no havia pensat quan ho vaig escriure, sí, però que després dius, ostres...
2: Que curiós, sí.
3: I llavors, pues, vaig dir, mira, ja que he fet aquest treball per l'equip de màrqueting, de buscar referents que m'han servit o que jo crec que han tingut influència en això, doncs anem a aprofitar i anem a posar-ho també en els capítols.
2: És curiós perquè llegint la història sembla que sigui al revés, eh? Que primer tinguessis de les cites, diguéssim, aquestes, i després hagis desenvolupat. La portada també m'agrada molt, la il·luminació, i em recorda una mica, no sé si t'ho hauran comparat ja, amb l'obra que he fet d'Álvaro Martínez Bueno, està fent la sèrie The Nice House on the Lake, que és en castellà, que By the Sea and the Lake, i també fa servir com aquestes il·luminacions a les portades, perquè és un còmic que es publica en grapa, i m'ha recordat una mica.
3: Sí, conec el còmic de
2: sí,
3: l'Àlvaro,
2: sí,
3: molt xulo.
2: Molt diferent al que tu, sí, planteges, però el tema de la il·luminació em va quedar atenció perquè és com una il·luminació estranya, no?
3: Perquè jo crec que utilitzem el mateix recurs, que és, sí, la foto de flash,
2: sí. Sí, sí, sí,
3: en un lloc molt fosc. Foto, llavors que projecta unes
4: una
3: sombres... Sí, llavors tu, sí, si veus fotos, sobretot fotos antigues, amb els flashos, sí, aquests i no sé què, que s'il·lumina molt el que tens en primer terme i es projecten, tot queda com envoltat de les projeccions de la seva pròpia sombra. I jo crec que els dos ens vam interessar per aquest tipus d'il·luminació. En aquest cas, era perquè jo volia ja et dic, que no era la portada, era simplement una il·lustració.
2: Sí.
3: Però volia fer aquest tipus d'imatge que pots trobar-te al quarto millennium de...
2: Sí, tal qual, eh? Sí.
3: Hòstia, hem fet una foto una mica aleatòria, perquè ella...
1: Sí, perquè ella està
3: com despistada, ni siquiera és allò que està posant, sinó que és com una mica misteriós i de més, i de fondo està el dimoni sense que sigui... Ja sí, està com darrere d'un pal, sí. No sé què, i llavors la meva idea era aquesta, no? S'ha fet una foto una mica per equivocació, i a la foto hem trobat amb ella així mig sorpresa i al fondo tens el...
2: Jo crec que funciona molt bé també per això, per aquesta aura de misteri. Per anar acabant també, és això, comentàvem que has portat molts anys treballant, has treballat amb personatges de Marvel també, has treballat fent l'adaptació de Millennium, que també són unes novel·les molt conegudes. També a l'hora de plantejar-te aquest projecte diferent, treballar amb personatges que ja coneix tothom et limita una mica en comparació amb aquests. Quan has hagut de fer aquests personatges, o, per exemple, fins i tot et diria amb Xi, que és una sèrie que ara ens deies, bueno, crec que sortirà el setè volum, és l'últim. Quan ja treballes amb personatges que ja coneix la gent, això et limita quan treballes, quan pues... les has de dibuixar?
3: Pues et diria que, i parlo evidentment des del meu cas, no puc parlar per tothom que s'enfrenta a adaptacions d'aquest tipus. Però jo, en el meu cas, el que limita més és et diria el mercat.
2: Sí.
3: El tipus de mercat, perquè tu comentaves allò dels personatges de Marvel o de, sí, del mercat americà, o Millennium, que va ser per al mercat europeu.
2: Sí.
3: Llavors, jo sí que en l'americà sí que em vaig trobar una mica més... sí, que et deien no, però el cànon de proporció de personatges, per la Red Zone, ja ha de ser així, ja ha de ser així, i tenies que passar una mica per l'aro estilístic, eh? Tampoc és que m'amarguessin la vida ni res d'això, però sí que em vaig trobar que no, això s'ha de fer així. Mentre que amb el Millennium, pel contrari,
2: sí,
3: quan m'ho van demanar a mi, vaig posar dues condicions. Era jove i
2: tenia
3: més xuleria que ara igual no ho faria per... Bueno, dues condicions tontes, eh?
2: Sí.
3: Bueno, tontes, que al final sí que van ser molt útils. Una era que em deixessin crear a mi l'estil gràfic, l'univers gràfic,
2: sí,
3: a la meva manera, perquè si no ens podíem convertir amb un partit de ping-pong entre els... Si ara els que tenen els drets de les novel·les han de... La família de Larson, perquè Larson ja havia mort, la família, sí, de Larson també ha d'opinar. Els editors han d'opinar... Sí, ha d'opinar tothom.
2: Els que
3: acabarem
2: fa la
3: pel·lícula...
2: Un
3: híbrid, sí, d'una cosa sense personalitat que intenta agradar a tothom. Uh-huh. I em van dir que ok. I l'altra era que si volien que ho fes jo... Vale, que ho feia jo, però que no volia entrar en un concurs, que a vegades això ho fan per aquest tipus. Et demanen a tu unes pàgines de prova, a l'altre unes pàgines de prova.
2: Clar.
3: Llavors era com, si esteu demanant això a un munt de gent, mira, jo em baixo perquè... Bueno,
2: no, és que aquest tipus d'obres no han de ser una competició contra ningú,
3: sí,
2: no? Per treballar...
3: I a més és això, que jo crec que amb el Rumberg i tant el guionista, tant ell com jo,
2: sí,
3: teníem la visió de fer això, que era una adaptació d'un best-seller ultraconegut i tal, uh-huh, però amb l'esperit d'un llibre d'autor. És a dir, nosaltres ens ho preníem com...
2: Sí, sí,
3: jo
2: sí,
3: vaig,
2: sí,
3: a fer-ho a la meva manera, i el Silvany també, jo vaig a escriure-ho, però no vaig a traduir el que en el llibre, sinó jo vaig, sí, a crear escenes noves o canviar l'ordre temporal de segons quines, sí, coses. Jo vaig a fer el meu, i jo, uh-huh, també estava amb aquesta, i llavors... L'única discussió va ser aquesta, i em van deixar tota la llibertat.
2: Bueno, ja està bé. Això sí, ara per acabar, en què estàs treballant ara, què podem veure? No sé si t'has animat, bueno, deies que sí, que t'has motivat a l'hora d'escriure aquesta obra.

0: un altre personatge que em fa molta il·lusió perquè m'agrada molt, que és un personatge d'aquests, franquícia, tan mítics de,
1: ja està, hi podeu leer, no?
0: De la BD i de més, que m'ho estic passant molt bé fent-ho i, per tant, la primera vegada que compagino dos llibres al mateix temps, que és el She-Set i aquest altre projecte. Però és que no podia dir que no.
1: Doncs, Josep, em sembla que ja tenim tot. Mm-hmm. Moltes gràcies per venir i esperem tornar-te quan treguis l'últim xic, quan treguis el nou, quan treguis la teva obra completa, passis pel programa.
2: Així segur? Hem parlat molt poc i esperem potser trobar-nos, perquè realment és una obra que dona per mitja hora més de xerrada. Sí, sí, ja en parlarem quan surti aquest últim número. Moltes gràcies, Josep.
0: No, moltíssimes gràcies a vosaltres, un plaer.
2: Adéu-siau, que vagi bé.

hope that you can find a way to let it all go right on.

Segueix-nos al 95.2 FM i a Premià

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Adrià Tella. El pavelló 14 ja és de visita oficial a Madrid, on s'estarà fins dilluns abans de venir a Barcelona. Els veïns del barri de Lucero, de la capital espanyola, al districte de Latina, l'han rebut aquesta tarda al centre d'acollida Cedia de Càritas, que acompanya persones sense sostre. Centenars de curiosos han envoltat el recinte per intentar saludar el papa amb pancartes i banderes de diversos països, sobretot del Perú. Aquest matí, en el seu primer discurs, el papa ha agraït i lloat la tasca del govern espanyol en defensa dels països que volen la pau i que transmeten missatges d'acollida a immigrants i refugiats, tota una declaració de sintonia en la seva primera visita com a Sant Pare a l'Estat espanyol.
2: Expreso mi agradecimiento a vuestro país por su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo, que se traduce en un compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos, a armonizar las demandas de autonomía y de unidad y a impulsar el proceso de unión europea, no en oposición a otras potencias, sino como un don para toda la familia humana. Que Dios bendiga a España.
1: A 8:45 del vespre, el papa té prevista una pregària amb joves a la plaça Lima de Madrid. Un home de 53 anys ha mort aquest matí en una empresa de roquetes al Baix Ebre després de quedar atrapat sota una gran estructura metàl·lica. L'home ha patit ferides greus i, tot i que ha estat traslladat d'urgència a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, els serveis mèdics no han pogut fer res per salvar-li la vida. Tot plegat, sumat també a darreres hores negres a les carreteres catalanes, amb malaurat protagonisme pels motoristes. Un ha mort aquesta matinada en un accident a la Ràpita al Montsià, sortint de la carretera. I aquest migdia un altre ha resultat ferit de gravetat després d'accidentar-se a l'N260 al Port del Cantó. Ha estat evacuat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. En paral·lel, la sortida de via d'un cotxe a la BV-3008 a Fonollosa, al Bages, va deixar ahir divendres un balanç de 4 ferits, un dels quals greu. A tot això, un 82% dels enquestats pel sindicat de llogateres en la macroenquesta d'aquest dissabte en el marc de la campanya Viure ens costa la vida estaria disposat a fer una vaga general per a baixar els lloguers. Així es desprèn dels resultats preliminars de l'enquesta feta en 42 municipis d'arreu de Catalunya. A més, un 81% donen suport a pujar els salaris al mateix ritme que la inflació, mentre que un 89% és partidari de posar límits de preu als productes bàsics, com ara els aliments o l'energia. Així mateix, un 93% dels enquestats voldria incrementar per llei salaris i pensions al mateix ritme que la inflació. I segons el sindicat, per ara s'han fet més de 10.000 enquestes, de les quals 9.500 tenen respostes vàlides. A tot això, en plana esportiva, a aquesta hora, a les 7 de la tarda, arrenca en directe a la xarxa més eliminatòria definitiva per pujar a tercera federació entre el Sant Mauro i la Pobla de Mafumet. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Estàs escoltant?
3: Vols conèixer els millors plans de la teva comarca? Saber qui són els protagonistes del moment i estar a l'última amb l'actualitat del Maresme? Ho trobaràs aquí, a l'Ona Maresme.
4: Ona Maresme, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
5: Locos para sacarte de él. ¡Ahora!
6: ¿Qué vas a hacer?
7: Recargar.
8: ¡Torpedo!
7: Es genial tenerte de vuelta.
9: Me la sudan.
7: Están tirados.
10: Funky Radio Show.
11: ¿Qué coño es eso?
12: Funky Tracks Radio.
13: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
14: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
13: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Comencem una nova entrega de la Xova en sèrie, l'espai de sèries d'Ua Oblida Ràdio. Ivan Usson, Sergi Iu, bon dia.
1: Hola, bones.
0: Què tal?
2: Bé, sí, anem fent.
0: Actualitat, avui, què tenim?
1: A veure, mira, jo tinc una actualitat que ja la vaig apuntar fa uns dies aquí al guió, perquè ja ho vaig sentir, i s'ha anat actualitzant, han anat passant més coses. Hi ha hagut controvèrsia amb Tom Hardy, ¿vale? Perquè l'han acomiadat de Mobland. En principi, aquesta era la notícia, que havia estat acomiadat tras el rodatge de la segona temporada, bueno, per certs conflictes interns i, segons diuen, indisciplina durant el rodatge. Es veu que arribava quan li sortia de les pilotes.
0: Mira, això va passar una temporada amb el Barça fins que va arribar el Pep Guardiola.
2: molt bon exemple. Ronaldinho i companyia.
0: Perdó.
1: Bé, detalls filtrats mencionaven enfrontaments entre Hardy i els productors, així com tensions amb companys de repart, de repartiment com a Helen Mirren, qui va negar públicament qualsevol tipus de conflicte.
2: Ah, aquesta sèrie la miro jo.
1: Mobland.
2: És veritat, amb el Pierce Brosnan.
1: Claro, Tierra de Mafiosos.
2: Ah, i és sobre aquesta sèrie?
1: Sí, senyor.
2: On arriba tard?
1: Sí, bueno, senyor.
2: Ho fa molt bé, per tant, pot arribar a l'hora que vulguis.
1: Doncs això, resulta que al final no l'han acomiadat, sinó que estarien en negociacions amb Tom Hardy per veure si al final participe o no participe en la tercera temporada, que ens havien dit la setmana passada que estava totalment acomiadat i ja està.
2: És veritat que és una sèrie on Tom Hardy pot morir en qualsevol moment.
1: Llavors era una bona excusa, no?
2: Vull dir, poden tenir-ho fàcil a nivell narratiu, és veritat que és un dels protagonistes, llavors ja es dona el Tom, però és una sèrie on pot morir tothom en qualsevol moment.
1: Doncs això, tant, imagino que potser podria ser una mena de toc d'atenció cap a Tom Hardy, en plan de, bueno, estigues tranquil, perquè aquí ningú és prescindible. Resulta que al final sí que ho és. O sigui, no, perdó, prescindible, no imprescindible, no?
2: Resulta
1: que al final sí que ho és, perquè doncs això, no només no ha estat acomiadat, sinó que actualment estan en negociacions amb la producció per assegurar la seva participació a la tercera temporada.
2: Tercera temporada, però encara hem de fer la segona.
1: Clar, la segona és la que estem parlant ara, que s'ha acabat el rodatge i ha sortit tota aquesta mandanga.
2: Han fet la primera, està molt bé aquesta sèrie. Gangsters, traïcions, sang, fetge, cops de puny, drogues, pistoles, etcètera, etcètera.
1: En fi, es diu Tierra de Mafiosos en castellà, vull dir...
2: Està molt bé, està molt bé. I ho fan molt bé, tant Helen Mirren com Pierce Brosnan, com el Tom Hardy i el secundari. Està molt bé aquesta sèrie, la veritat.
0: Molt bé.
1: Pues fixa't si ho fan bé, que no es note que no es porten gens bé.
2: Això no ho diu, això.
1: Bueno, ha dit que tenien problemes amb Helen Mirren i amb Pierce Brosnan.
2: Bueno. Ah, no recordo si els tres acaben vius la primera temporada. Mira que...
1: Han sortit a la segona, els tres.
2: Ah,
1: que...
2: sí, llavors sí.
1: Potser flashbacks, com Berlín, no?
2: Però que bé.
0: Molt bé.
1: Pues re, fins aquí, pues, la meva actualitat.
0: Pues mira, jo sí... Bueno, no és actualitat.
1: Què estàs mirant?
0: Absentia, amb Stan Akatic. És una sèrie de fa anys que s'ha incorporat a la Netflix. Stan Akatic és la de Castle.
1: Sí, senyor.
0: I... uah! Déu-n'hi-do. O sigui, està molt bé.
1: Està molt bé?
0: Està molt bé. És bastant una mica així com psicològica, però xula, xula, m'agrada.
2: Molt bé.
1: Jo estic mirant Eufòria, la sèrie d'HBO, no el programa de televisió.
0: Ja, com va ser la meva resposta?
1: És que el Sergi m'ha dit el mateix.
2: Jo li vaig dir, quina
1: eufòria?
2: Quina eufòria, exacte.
1: I la veritat és que estic absolutament enlluernat per la cinematografia que té aquesta sèrie. En si, no us enganyaré, és un culebrot d'adolescents que tots els actors tenen 35 anys. Però... i amb les trames típiques, també t'he dit, d'un drama adolescent. Completament irrealistes, fantasioses...
2: Zendaya en té 29 d'anys.
1: Plenes de sexe i droga... Sí, bueno, dic 35 com una mena d'exageració.
2: Ah, no, bueno, és que Rosalía sí que els té, segurament.
1: No, la Rosalía tampoc, crec que també té 30 i pocs. Però, bueno, doncs això.
2: 33.
1: M'està agradant bastant tota la part audiovisual i, evidentment, la trama és una bogeria enganxa, perquè sí, perquè cada capítol fot 5 voltes. Llavors és inevitable seguir mirant-la, però bueno, farem el veredicte quan acabem la tercera temporada.
2: Partint d'aquesta actualitat, que és el que mirem,
0: sí.
1: Sí.
2: Jo he vist, com es diu aquesta de la Victoria Martín? De Movistar.
1: Alguien tiene que morir.
2: Se tiene que morir mucha gente. La vaig veure la setmana passada.
1: Què tal?
2: Li va agradar més amb qui la vaig veure que a mi.
1: Es veia venir.
2: Com era per veure, també perquè s'havia llegit el llibre. I hem vist els dos capítols, cada divendres hi ha un capítol nou, de Rabalear.
1: Ah, sí?
2: Uah, Que bones.
3: Sí?
2: Molt bé. Molt bé, a part el fet de que és una història real i que el director i creador és qui ha viscut aquesta història, doncs també li dona un punt de més. Enric Auqué ho fa molt bé, Maria Rodríguez ho fa molt bé.
3: No hi havia cap dubte.
2: Sergi López, que jo he dit més d'un cop que no és fruit de la meva devoció, doncs fa normal. I pinta a que serà dureta, però molt bé. La veritat és que la recomano pels que tinguin HBO, és una bona sèrie, i que això està molt bé sempre. Versió original, HBO.
3: En català.
2: Això també està molt bé, perquè recordo que automàticament i vaig confirmar que la sèrie és en català, per tant... HBO i català, fantàstic. Tot el que sigui en català en aquestes plataformes, benvingut serà.
0: I tant.
2: Molt bé, vis. Doncs això.
0: Doncs avui toque estrenes aquesta primera quinzena del mes.
2: Perdona, al seu català no li diré rabalear, li diré rabalejar.
3: Mira, li podien haver dit així des del principi.
2: Sí, crec que en català sí que se l'ha nombrat com a rabalejar.
3: Sí.
2: Per tant,
0: sí.
2: Ara ho confirmo, eh? Rabalear sí, és en català, en castellà.
3: Amb els companys d'un altre programa ho vam comentar i el guió sí que recordo que ho podem rabalejar.
2: És de la casa, l'altre programa. Se'l pot citar per
3: Raimon. Bueno, sí, aquí a l'oest.
2: rabalejar, però rabalear en castellà.
0: No he sentit mai rabalear.
2: Bueno,
3: pues de Raval,
2: és, clar,
3: no?
2: És de Raval.
3: Com el participi de Raval. No sé si
2: sí,
3: és el participi.
2: No, seria l'infinitiu.
3: L'infinitiu. És que estic molt cansat.
2: Rabalear... Rabaleant, rabaleat, no? Seria participi del gerundi. Les tres coses. Això és primer de primària. Dit això, la recomanem molt profundament. Té un 7,7 a IMDB, cosa que no s'ha fet malament. I un 3,1 a... Sense cine, pel que vaig aquí. I també et diré que aquí diu a internet que es pot veure tant a Movistar com a Amazon Prime. No es pot veure ni en un lloc ni en un altre perquè és HBO. No sé
3: però,
2: per què ho diu, això.
3: No, ho diu, imagino, perquè a Prime fan la típica de compra esta sèrie o alquila esta sèrie.
2: I a Movistar pots entrar
3: i a Movistar, de... com que estan tenen ara aquest conveni
2: no
3: amb HBO...
2: No creus que seria més fàcil que fiquessin també HBO, que és lo bàsic?
3: Que de fet és on s'emet, no? Que és els creadors de la sèrie i tal.
2: En fi.
0: Molt bé, doncs com dèiem, avui toque primera escena de la primera quinzena de juny i comencem amb una sèrie que arriba a Sky Showtime i és Trio.
4: Hej allihopa, Felix Hammar heter jag.
5: Rebecca Harper heter jag.
6: Jag heter Seth Manteus. Vi är med i Sky Showtimes nya dramaserie Trion.
4: Se trailern här.
5: Jag tror du kände mina föräldrar.
7: Hugo.
5: Jag vet.
7: Det var så länge sedan vi kände varandra. Jag vet inte hur mycket jag minns.
5: Hur fungerade den? Trion.
8: Hörrni, det här är Hugo, vår nya inneboende.
4: Ja, visst är det.
8: Det här är Tora.
4: Du är inte så romantisk av dig, va?
6: Jag tycker nog att den olyckliga kärleken är den mest romantiska.
4: Jaså? Hur då?
6: Den slutar aldrig längre.
7: Oj! Solen har det
0: quan Lugo, ja en la seva edat adulta, és abordat per la filla dels seus dos grans amors de la seva infància, es veu immediatament transportat 20 anys enrere, en l'època en la qual, a punt de començar el seu primer any d'universitat, es va mudar a Estocolm per viure amb la família Stiller. Allà va conèixer Thora Stiller i el seu company inseparable i ocasional amant, l'August, i es va veure envoltat en una dinàmica complexa i apassionada que canvia el... Què rius? Ah...
3: No, no estava rient ningú, que estàvem molt seriosos, eh?
0: Que canvia el rumb de la seva vida per sempre. Dues dècades després, Lugo continua atormentat per al passat. S'atrevirà, per fi, a recuperar tot el que va perdre?
3: Ah?
0: Una mica...
3: Doncs mireu la sèrie i ho sabreu.
0: Una mica massa condescendent, eh? Aquesta no tenim tràiler, però a AMC arriba Sherlock a ciegas. És una miniserie holandesa dramàtica que segueix el treball de la unitat d'escoltes telefòniques de la policia de Rotterdam a la que s'incorpora un nou agent, un home sec, amb una habilitat superlativa per percebre i interpretar sons. La producció, que està inspirada en fets reals, està protagonitzada per Bert, això no ho sé dir, actor que va perdre quasi el 100% de la visió quan tenia només 26 anys.
2: Kelterman's seria.
0: Kelterman's.
3: Oh, mira.
0: Molt bé. També arriba a Filmin l'orquestra.
9: Wow, tema, hamagor. Det lyder helvede til. Jeg tror, vi skal være glade for, at Beethoven har været død i 200 år. Ellers var han sgu da død en gang til.
10: Det er jo lige den vipserede, du stikker hånden i.
11: Hey, have you ever played your cello naked?
10: No. Nogle af verdens bedste musikere, men det er også hundrede erotiske narcissister, der skal underordne sig et fællesskab, og det skal du hjælpe dem med.
12: Jeg skal gøre min bedste.
13: Gør du det billede med hjemme i Gokkebogen, eller hvad?
10: Nu skal jeg altså lige igennem her.
14: Bo vil være først klarinet, så derfor han gør alt, hvad han kan for at få mig i miskredit.
15: Han har fucking brækket min mund.
16: Jeg har ikke slået dig. Du er bare et kæmpestort pikhoved.
17: I min datters klasse, der har de det, de kalder en pytkasse. Han havde simpelthen ingen respekt for mig overhovedet.
18: Bare rolig, skat. Du skal nok lære det.
0: En aquest cas és la segona temporada del gran èxit de la televisió danesa que posa contra les cordes la priori seria apacible univers de la música clàssica de primer nivell. Una tragicomèdia firmada pel creador de Borgen i plegada de crescendos alegros, però sobretot vibratos.
1: Oh, que ben portat, això.
2: Sona ben clarinets, jo,
0: A mi Borgen, reconec que em va costar. És a dir, és molt bona sèrie, però em va costar, però...
2: Ah, sí?
0: A mi em va costar.
1: Que és espessota o què?
0: Bueno, no, perquè no m'agrada... O sigui, no estem acostumats a aquest tipus de política aquí. Em va ser una superavorrida. Però
2: a mi sí m'agrada.
0: No, a veure, que la sèrie en si està bé, però bueno, falta ritme. Això ho portes a la música clàssica, tu, Ivan, que tens problemes per dormir, si això t'ho poses,
1: no.
0: Aniràs, vamos. Andamos y os t'hauràs a dormir.
1: Dormiria millor que mirant Eufòria, ja t'ho dic ara.
2: Orquestra Sinfònica de Copenhague, Molt bé.
0: Sí. Una altra sèrie, en aquest cas arriba a Disney+, Plus, No aptos para el trabajo.
19: Es mi primer día de trabajo y he decidido que hoy es mi día alfa. ¿Tú qué? Sí, ¿has visto El Lobo de Wall Street?
20: La nueva. Ven aquí.
19: Tengo que dar una buena impresión.
20: ¿Alguno de vosotros, expertos en consumo, sabe qué es Yarn Barn?
19: ¿Hace manualidades?
20: ¿Tengo pinta de que me gusten?
19: No.
20: Correcto.
19: Ahora eres la asistente de una estilista de famosos.
20: ¿Me mirabas el culo?
19: ¿Qué? No.
20: Qué pena.
19: Es por el acoso sexual. Nada de toqueteos. Vale, ahora fírmame esto o estás despedida. Muy bien.
0: És una comèdia de 3 episodis seguits de 2 nous cada setmana per completar. És a dir, no.
2: S'estrena amb 3 episodis de cop i a partir d'aquí 2 cada setmana.
0: Per completar la temporada. La història gira al voltant de 5 veinteanyeros obsessionats amb la seva feina que lluiten per arribar a l'èxit professional i els queda... I si els queda temps, la felicitat personal en el barri més glamurós de Manhattan. Ànims, bona sort.
1: Mindy Kaling, que ara li deia el Sergi, és la Kelly Kapoor de The Office.
2: He fet números. 9 capítols té aquesta temporada.
0: Perquè
2: són 3 aquesta setmana, més 2, 5, més 2, 7, més 2, el 23, 9.
0: Està bé.
1: Perfecte.
0: A veure, que pot estar... O sigui, no està mal, la trama, no està malament. Però depèn de com l'enfoques, no sé.
2: És n'ha fet diverses ja de sèries, la Mindy Kaling, aquesta.
1: No. Sí, no, però aquí l'està fent com a creadora i com a guionista.
2: N'ha creat més d'una.
1: Sí,
2: i ha sigut guionista.
1: Segurament, i de fet a The Office era guionista també amb el Vijay Novak.
2: Tots s'anaven tornant, no?
1: Bueno, no, hi havia part del cas que eren guionistes amb aquesta sèrie.
0: Molt bé.
2: Estic a punt d'acabar la temporada 7 de The Office, per cert.
1: Ai, doncs pues ja...
2: Sí, ja em vaig menjar l'espoiler. Acaba la temporada aquesta amb el Mike fora, no?
1: Sí, correcte.
2: N'hi ha 9.
0: Bueno,
2: ja està, això ja està fet.
0: Con la vall.
2: Sí.
0: És que Showtime arriba Morfeo.
21: Ojciec dzwonił. Chce, żebym przyszedł na widzenie. Mój brat nie żyje. Zabitym. Musisz sprowadzić ciało i urządzić pogrzeb. Jestem adwokatem, a nie bandytą. Wiesz, że nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Bańka to za ciało. A za stratę.
5: parte moral.
0: En aquest cas és una sèrie de 7 capítols que segueix la història de Piotr Leyer, un advocat que, després d'un gir tràgic del seu destí, es converteix en el líder d'una banda criminal. Quan assumeix el control del grup de crim organitzat que anteriorment dirigia el seu germà i abans el seu pare, aviat queda clar que el jove Leyer, per sorpresa de tothom, encaixa sorprenent ben bé en el brutal món del crim. Un marit i pare aparentment correcte, corrent, que es torna cada vegada més eficaç en el seu nou paper, creuant cada vegada més i més els límits.
2: Bueno, no estava escoltant.
0: Jo em pensava que anava per un altre lloc, lo de Morfeu, però no sé.
2: De pels somnis i la son, sí, i tal i qual.
0: Sí. Netflix, no, què és
3: que escoltàveu el sueño de Morfeu, vosaltres,
0: sí,
3: o què?
0: Sí, jo sí.
2: Però Morfeu no és el dels somnis.
3: Sí, però...
0: Hòstia, no sé. Un déu, eh?
2: Claro. No? I tu per on l'enganxaves, aquesta sèrie?
0: No ho sé, o si m'esperava alguna cosa diferent. Com és per l'amor.
2: Ah.
0: Potser estic confonent déus.
2: Morfeu, Morfeu també era el de Matrix.
3: Sí, és veritat, és veritat.
2: No, no, segur que era el del son.
3: Era el de les pastilles, no? El que oferia les pastilles.
0: Sí, sí, és el del son, és el del son.
2: Claro. Juli, fas una secció de mitologia.
0: El Benet em matarà.
3: Més sèries.
0: A Netflix, vinga, a Netflix.
2: A mi què és la mitologia, si no sèries d'aquella època?
3: Home, pues...
0: Hosti, no.
2: No és una bona comparativa?
3: No.
2: Home, jo crec que sí.
3: La literatura d'aquella època, bueno...
2: Jo crec que sí.
0: Home, a veure...
2: Partint de base que llavors no hi havia sèries ni pel·lícules...
0: No, distret, era
2: un punt d'entreteniment...
0: Sí, sí, això és veritat.
2: Era l'entreteniment de l'època posterior.
0: El que passa és que se'ls anava una mica, perquè tot era sexe o assassinats.
2: Bueno, si bueno, te'n vas a mirar animes, exacte, i coses d'aquestes, també se'n poden...
3: No cal que te'n vagis a mirar animes. Tu obres Netflix i és el que te trobes, eh?
2: Molt
3: jo
2: bé, mira, també estic mirant el generalisme de l'Ivan.
3: Però... Jo que estic mirant Eufòria no hi ha una altra cosa.
2: Però crec que la comparativa se pot entendre,
0: sí,
2: la que he
0: fet. Sí. Sí.
2: De fet, poques sèries se fan a partir de mitologia, mira què et dic.
0: És veritat.
2: Crec que cada història de la mitologia té una sèrie 100%.
0: Sí, això és veritat. Doncs a Netflix el que arriba és El Testigo.
12: I went for a walk with my mother when I was a child. And she never made it home.
22: The brutal murder of a young mother shatters the tranquility of one of London's most affluent suburbs.
23: How's Alex doing, Andre?
24: Has Alex spoken yet?
25: If Alex is the only witness, he's in danger.
26: He'll be safe here.
25: And am I supposed to just trust you?
27: We interviewed the boy, yeah?
28: Do you remember what the bad man was doing?
25: I need to take him somewhere where they don't know who he is.
0: La parella de l'assassinada Rachel Nickel intenta protegir el seu fill de 2 anys, l'únic testimoni del crim durant una investigació repleta d'errors en tota la història, en aquesta història basada en fets reals.
2: Vale.
0: Pot estar bé.
2: Però és Netflix i només hi ha sexe, segons arriben.
0: Home, jo crec que...
3: I crimen hi ha, dit assassinats, i això és l'únic testigo del crimen. Una investigació repleta d'errors. Netflix.
2: D'errores i de sexe.
3: Seguim.
0: Escolta,
3: no tanquis sèries, eh? O sigui, no tanquis portes, eh? Perquè
2: no.
3: Amb aquestes sèries detectives que es de tant en quant...
2: I menys quan es parla de sexe.
3: No, ara.
0: Vinga, va. Apple TV, arriba Cape Fear.
29: Let me ask you a question. What is your worst fear?
30: Max Cady was released from prison.
31: What does that have to do with us?
32: He's been locked up 17 years for a murder he didn't do.
33: You were his lawyer, right?

0: I had a good life once, too. Are you afraid of me?
1: Why would I be afraid of you? Is there any way Max could know about what we did?
0: Speak of the devil.
2: És una sèrie inspirada en la pel·lícula del 1991 dirigida per Martin Scorsese i produïda per Steven Spielberg, que s'aproxima a la tormenta pels advocats Anna i Tom, un matrimoni feliç, quan el Max Cady, que és el Javier Bardem, el celebra suïcidi al que ells mateixos van enviar a la presó, surt al carrer en recerca de venjança.
3: És veritat que em sona haver-la vist, d'aquesta sèrie anunciada.
4: Apple TV, eh?
2: Sí.
3: Molt bé. Sempre està bé, Apple TV.
4: Bueno, jo, quan està con el nom de la plataforma, és perquè...
2: Ah, perquè t'agrada.
4: Perquè és un segell de qualitat, en
2: aquest
4: sentit.
2: O sigui, tu consideres que Netflix no és un segell de qualitat?
4: Penso, o sigui, a veure, com definir-ho, això? Penso que el volum és molt més gran que la qualitat. Quan penso que en altres plataformes no és així. Per exemple, Apple TV prioritza la qualitat per sobre del volum. Si hi ha mesos que no d'estrena res perquè no té res, doncs no ho estrena.
3: Això no vol dir que la quantitat de Netflix també tingui coses
4: correcte,
3: de molta qualitat.
4: Només estic parlant de volum, correcte. Mm-hmm. Només estic parlant que és molt més fàcil entrar a HBO i encertar-la que entrar a Netflix i encertar-la. En aquest sentit, amb el meu gust, eh?
3: Sí, està bé.
2: Sí, sí, no, això és veritat. A Netflix, doncs, el que arriba és a Si aprenderàs.
3: Oh. Ah, no.
5: ¿Quién es usted? ¿Tú quién eres? Será mejor que me diga quién es. ¿Tú?
6: ¿Yo? Soy de la Oficina de Protección de Derechos Educativos. Mi nombre es Nahayin.
7: Enseñarles respeto. Los móviles, las drogas y hasta bandas de crimen organizado.
6: Puede estar tranquilo. La OPD siempre lo protegerá.
7: No se posiciona del lado de nadie que no sea la víctima. Con la educación no se juega. Para ello la OPD...
8: A ver, un segundo.
7: Jamás descansará.
9: Como inspector de la oficina...
2: Uns inspectors insòlits entren en escena als col·legis amb leccions dures de les quals no apareixen als llibres de text per acabar amb les reiterades faltes de respecte.
3: Vaja, no faré cap comentari al voltant de...
2: No, però què pugui passar.
3: Per això. Però me passen coses que al meu cap són divertides, però que no diré, perquè ningú s'ofengui.
2: A Movistar Plus, arriba Dear England.
10: Dear England. What I want to speak about is much bigger than football.
11: Gareth Southgate, the whole of England is with you.
12: Gareth, simple question, really. Do you think you're up to this?
13: England manager, who'd want to take on this poison chalice?
14: Everyone thinks that footballers are overconfident, arrogant. They're afraid.
15: Come help fix England with me.
16: This is Dr. Pip McGrange. She's a psychologist.
17: Awkward silence.
14: The real tragedy of being afraid isn't what it does to us. It's what it takes.
18: Press foaming at the mouth.
19: England expects.
2: A veure, aquesta va com de futbol, no? Més o menys.
4: Com de futbol,
3: Tampoc cal que la menyspreïs d'aquesta manera. Vol dir va com de futbol. Llegeix com has llegit les altres amb normalitat.
4: Que no va ni de sexe ni d'assassinats.
3: Però abans no has dit, aquesta va com d'advocats. Llegeix com has llegit les altres, macho. Vinga, llegeix. Anglaterra, què més? Llegeix-ho bé.
2: Bressol del futbol.
3: Anglaterra. Ojo. Comences dient Anglaterra, no Anglaterra.
2: Bressol del futbol. Arrastre dècades de derrotes que pesen com una llosa nacional.
3: Molt bé.
2: Quan Gareth Southgate...
3: Va ser seleccionador fa uns anys.
2: Ah, molt bé. Un home marcat per l'error més dolorós de la seva carrera assumeix el lideratge de l'equip, s'enfronta a un repte que va més enllà de la gespa, reconstruir la identitat emocional de tota una selecció. Lluny d'imposar autoritat, Southgate proposa una cosa radical en el món de l'esport d'elit. Mirar cap a dins, afrontar les pors, sanar les ferides i canviar la cultura del vestidor. Però en un país obsessionat per guanyar, hi ha espai per la vulnerabilitat. Hòstia, doncs poca broma, eh?
3: Ei! L'idea, Ivan, que no entenc... clar, no tenim quan s'ha emès o s'emet, però no entenc ara aquesta sèrie, bàsicament perquè estem a...
4: Prèvi al Mundial.
3: En el moment en què estem enregistrant aquesta secció, doncs estem a dies de que comenci el Mundial, on Gareth Southgate ja no és seleccionador d'Anglaterra, i on Anglaterra pot estar dins de les 7 millors seleccions d'aquest Mundial. Llavors no me desquadre ara aquesta sèrie, la veritat, perquè trobo que és... Bueno, entenc bueno, que no serà una imatge positiva cap a la selecció i cap a la figura o de tot el que va passar.
4: Això és el que passa, que me dona la sensació que aquesta és una d'aquelles sèries que es van fer pensant en l'actualitat. I com que les produccions a dia d'avui...
3: No, però fa temps que Gareth Southgate no és el seleccionador d'Anglaterra. O sigui que... Per això me sorprèn. Pues ara t'ho confirmaré.
4: 3-4 anys, pot ser?
3: No,
4: o...
3: menys. Però Tuchel no fa tant que és el seleccionador d'Anglaterra, però ara us ho confirmo.
4: Vale, por re. Ja t'he dit que passa molt a moltes sèries que planegen capítols perquè siguessin d'actualitat, perquè es van estar escrits quan podien ser un episodi d'actualitat, després arriba 9 mesos, un any tard, i dius, vale. Molts episodis de Covid va passar això,
3: Des del 2025 que Tuchel és el seleccionador d'Anglaterra.
2: Ah, molt bé, fa un any.
3: Fa un any.
4: Pues és possible que entres amb aquestes dates, no?
3: Clar, però no, me sorprèn emetre-la ara.
4: Si la tens en un calaix, l'has d'amortitzar d'alguna manera.
3: No, però fa un mes endarrere, però ara, ara enmig del Mundial, no m'acaba de quadrar. No passa res. No passa. Això faran els anglesos.
4: Sí, i tant. Problema seu.
2: Sí, sí. Doncs una altra sèrie, en aquest cas a 3Play, arriba 33 dies i és una sèrie de Carles Porta.
20: Yo he fracasado en todo lo que me he propuesto. La única vez que a mí me ha salido algo bien fue esa vez.
21: Oye, perdona. De puta madre, duende, de puta madre, estamos fuera.
22: Tu nuevo compañero.
23: Yo soy Mateo Calatrava.
24: Prieto cuidaba a Calatrava como si fuera su hermano gemelo.
25: O le devuelves el libro o te lo comes.
26: Tienes que aprender a defenderte.
27: A mí se me apagan la luz, tío. Yo no tengo fuerza ya.
28: Si tú tienes fuerza, yo te la doy.
29: Voy a sacarte de aquí. No tengo todo pensado.
30: ¿Juntaron a un asesino con un ladrón de poca monta?
31: Calatrava no mataría ni a una mosca.
32: Los remordimientos...
2: Juan José Prieto i Mateo Calatrava són els dos protagonistes d'una fuga trepidant que va mantenir en alerta tota la Policia Autonòmica de Catalunya durant els 33 dies que van resistir acorralats a la serra fins a la seva detenció. Dos presos fugitius que a l'octubre del 2001 van escapar de la presó de Lleida amb un pla dissenyat durant mesos que va aconseguir activar tots els cossos de seguretat de l'Estat i mantenir alerta la població. Després diuen que a Lleida no passa.
4: Per què et fas enterrar així?
3: No, que se li està acabant l'aire.
2: La sèrie recrea la fuga inspirada en la real, posant el focus en l'equip d'investigació dels Mossos i en els propis fugats als quals se'ls complica el pla i han d'improvisar.
4: Pues escolta,
3: aquí no has dit aquella de la presó.
2: Ai, per favor.
3: Això va de la tal de la presó. Claro. Home.
2: Tenim una...
3: Pell molt fina.
2: Sí.
4: És el José Manuel Poga, aquest, del que estàvem parlant, o no? Sí. M'estic confonent,
2: sí,
4: l'actor aquest que t'estava dient.
2: Sí.
3: Lo que no sé si fa no sé si fa Juan José Prieto, no sé si és ell o no, el que comentàvem.
4: José, bueno, en fin, és que és igual, és que ja no sé si dir-ho o no. Aquell boig que sortia a la Casa de Papel, que també tenia nom de ciutat, però que era policia, que era el Gandia.
3: Sí, sí, correcte, correcte.
4: Policia o militar o una cosa així, li van a l'olla.
3: Sí, sí, sí. Què tal? Tenim ganes de veure-la, aquesta? O normal?
4: Jo
3: el tràiler... Perquè parla de la de casa nostra.
4: I ens toca prop, sí. Però jo he vist el tràiler i fa bona pinta.
2: Sí?
4: Sí.
3: Jo, de moment, a hores d'ara dia d'avui, no estic motivat per...
2: Això, no descarto que... No m'agradi.
3: No descarto que en algun moment... Entenc que estava realitzada amb una ficció pura i dura, eh? O sigui, no és ni una docu-sèrie, ni...
2: No, sí, però si diu... Carles Porta, algun toc seu hi posarà.
4: Evidentment, i diu basada en la història real de fuga de dos presos, vull dir.
3: Però vull dir que hi haurà ficció. Ficció ben entesa, eh?
4: Sí,
2: sí, sí. Sí.
3: Vale, bueno, veurem la repercussió que en té.
2: Veurem. Més sèries que repassem sense tràiler. Veteranos contra el crimen, arriba a Cosmo. El vampiro, arriba... El vampiro L...
4: El vampiro l'Estat.
2: Ah, es diu així. Ah, vale. El vampiro l'Estat. Arriba a AMC+, Alice i Steve a Disney+, El juego de l'assassino a Filmin, Every Year After a Amazon vale. Prime Video, Les dos cares de la ley a Netflix, Hit Viral a Netflix, El inmortal a Movistar+.
4: Aquesta em parla molt bé, eh? És molt xula, és la tercera temporada ja.
2: Dulces Magnolias a Netflix. Aquesta també em sembla que ja porta algunes temporades. Ligas, sí. A Sky Showtime, Atasco a Amazon Prime, El Polígamo a Netflix i a Sky Med a Sky Showtime.
3: Normalet, eh?
4: Sí, aquest
3: ja
4: mes...
3: Ja passa, juny-juliol i acostumen
4: ja
3: a ser...
4: Ja arriba l'estiu, ja arriba l'estiu.
3: Juny-juliol-agost,
2: ara és quan hem de mirar sèries llargues, que així ens ocupen.
4: Clar.
3: És el bon moment, sí, és clar. Un dels bons moments.
4: Jo començo a Eufòria, que només de 25 capítols.
3: Bueno. O posar-te al dia de sèries que hi ha... Això, de què tens pendents.
4: L'Atasco?
2: Sí.
4: Van per la quarta temporada ja.
2: Molt bé.
4: Bueno, molt bé, jo no...
2: Quina tasca, eh? Com el seu Barcelona.
4: Sí, jo no, però no, crec que cada... Que, crec, diria jo, que cada temporada és una tasca, però no me... Sí. No me feu cas perquè no l'he mirat.
3: Faran una quillella d'aquí poc.
4: Però bueno, Pepe Villuera, aquesta temporada.
2: Clar, com estem?
4: Sí, em fa gràcia la...

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: et combien t'as cher.
1: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Tella. El Papalló 14 ja és de visita oficial a Madrid, on s'estarà fins dilluns abans de venir a Barcelona. Els veïns del barri de Lucero, de la capital espanyola, al districte La Latina, l'han rebut aquesta tarda al centre d'acollida Cedia de Càritas, que acompanya persones sense sostres. Centenars de curiosos han envoltat el recinte per intentar saludar el papa amb pancartes i amb banderes de diversos països, especialment del Perú. Aquest matí, en el seu primer discurs, el papa ha agraït i lloat la tasca del govern espanyol en defensa dels països que volen la pau i que transmeten missatges d'acollida a immigrants i refugiats, tota una declaració de sintonia en la seva primera visita com a Sant Pare a l'estat espanyol.
2: Expreso mi agradecimiento a vuestro país por su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo, que se traduce en un compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos, a armonizar las demandas de autonomía y de unidad, y a impulsar el proceso de unión europea no en oposición a otras potencias, sino como un don para toda la familia humana. Que Dios bendiga a España.
1: Després del discurs, el papa s'ha passejat pels carrers de Madrid amb un dels papamòbils que l'acompanyaran aquests dies. A 9:15 del vespre, d'aquí 30 minuts, té prevista una pregària amb joves a la plaça Lima de Madrid. La circulació de trens d'alta velocitat entre Girona i Barcelona ha quedat interrompuda per l'avaria d'un tren a l'altura de l'estació de la Sagrera. La incidència afecta un tren de llarga distància que cobria el trajecte entre Figueres i Madrid i que ha quedat aturat entre la bifurcació de Mollet i la Sagrera per una avaria al pantògraf o a la catenària. Adif ha indicat que la segona via es troba tallada per treballs, fet que impedeix també la circulació alternativa. I anem ara fins a Roquetes, al Baix Ebre, que està celebrant la cinquena edició de la Unicorn Sprite a les Terres de l'Ebre, una gran jornada festiva del col·lectiu LGTBIQ+. Allà hi tenim el company de Canal Terres de l'Ebre, el Daniel Cort. Daniel, molt bones.
3: Bon vespre, em trobo al Unicorn Sprite d'Ebre 2026, un festival que s'està celebrant avui a Roquetes i que compleix el seu sisè aniversari a les Terres de l'Ebre. El carrer major del municipi està ple de colors, música, alegria, amb carrosses de diverses temàtiques, però sobretot reforçant el poder de la diversitat i de l'escena LGTBIQ+. Veig un ambient vibrant, espectacles drag, DJ, i hi ha presència de diverses entitats de tota Catalunya. La veritat que la gent que veig que participa es veu amb moltes ganes de reivindicar igualtat, llibertat i respecte en el món rural.
1: Gràcies, Daniel, des de les Terres de l'Ebre. Això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
4: Funky Tracks Radio.
5: Elegido producto del año por los consumidores.

0: transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Podria dir que hi ha hagut un increment, ara sí, de compra-venda de vehicles de segona mà. Les branques que ens separen molt clarament les diferents circumstàncies és si comprem amb una empresa, un concessionari, o si comprem a un particular. Canvia bastant. Canvia bastant, sobretot, amb la garantia legal. Quan compres a un particular, són 6 mesos.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
4: Quan pensem en màgia, ens imaginem endevinant què hi ha dins d'un barret. Però hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques, a vxl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
1: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
3: Funky Tracks Radio, con Tony Modulation.
4: ¿Está aquí?
5: Claro que está aquí. Estará en el ático, jugando con su radio.
4: Tiene una aptitud muy particular con las radios.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Tella. El Papalleu 14 ha protagonitzat aquest dissabte una trobada amb joves a Madrid que ha plegat més de 500.000 fidels, alguns arribats des de Catalunya, on el Pontífex arribarà dimarts. Abans de l'inici del que s'ha plantejat com un festival de la fe, amb música i una pregària, molts dels presents reconeixien certa expectació. Prèviament, els veïns del barri de Lucero, de la capital espanyola, al districte La Latina, han rebut el Papa al centre d'acollida Cèdia de Càritas, que acompanya persones sense sostre. Centenars de curiosos han envoltat també el recinte per intentar saludar-lo amb pancartes i amb banderes de diversos països. Aquest matí, en el seu primer discurs, el Papa ha agraït i lloat la tasca del govern espanyol en defensa dels països que volen la pau i que transmeten missatges d'acollida a immigrants i refugiats. Tota una declaració de sintonia en la seva primera visita com a Sant Pare a l'Estat espanyol. La circulació de trens d'alta velocitat entre Girona i Barcelona ha quedat interrompuda per l'avaria d'un tren a l'altura de l'estació de la Sagrera des d'aproximadament les 7 de la tarda. La incidència afecta un tren de llarga distància que cobria el trajecte entre Figueres i Madrid i que ha quedat aturat entre la bifurcació de Mollet i la Sagrera per una avaria al pantògraf o a la catenària. Adif ha indicat que la segona via es troba tallada pels treballs, fet que impedeix la circulació alternativa. Això manté diversos trens de llarga i mitjana distància aturats a les estacions. Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Ferrocat i de moment no hi ha previsió de restabliment del servei. Això sí, segons Protecció Civil, Adif ja ha informat que s'estan evacuant amb l'ajuda dels bombers els passatgers del tren avariat en una zona segura a la via pública. A més, Renfe està gestionant un transport alternatiu per carretera entre aquestes estacions de Figueres, Vilafant, Girona i Barcelona, Sants. D'altra banda, el claustre de la Catedral de Tarragona s'obre aquest diumenge al públic per veure el tradicional ou com balla de Corpus. La font del claustre es guarneix amb flors i cireres per acompanyar l'ou que balla damunt un raig d'aigua. Des de Tarragona Ràdio, Ter Ortega.
2: El pati del claustre s'obrirà a les 9 del matí fins a les 2 del migdia i de 4 a 9 del vespre. Mossèn Antoni Pérez de Meniguren, responsable del patrimoni artístic de la catedral, explica que el claustre encara lluirà més amb la font guarnida amb cireres i flors. Que un ou balli sobre un rajolí d'aigua, tot un misteri.
3: Força de l'aigua, doncs, que té la seva força, fa ballar l'ou. I ara doncs, tindrem doncs, la bellesa del claustre, la bellesa de la font i la sorpresa d'un ou doncs que el fem ballar doncs gràcies a l'aigua, no? A la força de l'aigua, del sorret de l'aigua que surt de la font.
2: Al mateix claustre es vendrà la típica coca de cireres i a la tarda serà el moment de la processó de Corpus.
1: Gràcies, Tere. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc. Amb Ignasi Trapero.
4: Bona nit, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 14 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Durant aquest mes de juny, de 9 a 10 de la nit. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra, amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Roger Marc al control de so. Aquí arrenca l'Enjoc.

0: Vinga, i saludem l'Anna Freixa. Anna, com estàs? Bona tarda.
1: Bona tarda, Ignasi.
0: Repassem el més destacat de la jornada en format de titulars en bàsquet. El Barça se la juga a Múrcia.
1: Necessita una victòria si vol seguir lluitant al playoff pel títol de la Lliga Endesa. Els de Xavi Pascual havien guanyat el primer partit a la pista de l'UCAM, van perdre en el segon al Palau Blaugrana i des de les 9 juguen el tercer definitiu partit de quarts de final. Ara mateix està perdent el Barça per 5-3, però com ho diem, acaba de començar aquest partit, per tant, és l'arrencada d'aquest UCAM Barça.
0: I compte, que si el Barça guanya el seu rival la pròxima ronda, seria el Tenerife en semifinals, perquè el Tenerife s'ha carregat el Madrid a la pista del conjunt blanc. Per tant, a més, recuperaria el conjunt blaugrana el factor pista a favor. En futbol sala, també en joc ja el playoff.
1: També ha començat a les 9 el partit entre el Barça i Inter Movistar, després d'eliminar el Valdepeñas als quarts de final per la via ràpida per 2-0. Ara el Barça busca ser a la final. Aquest és el primer partit de la sèrie de semifinals que es disputa també el millor de 3 partits. Ja ha començat, com diem, a les 9 i de moment 0-0 el marcador entre Barça i Inter Movistar.
0: En hoquei patins, el Vila-sana golpeja primer.
1: S'ha adjudicat la primera victòria en el primer partit de la final del playoff al títol de l'Hockey Lliga Iberdrola davant del Fraga per 3-2, un partit que s'ha hagut de resoldre a la pròrroga després de l'empat a 1 amb què havia acabat. El segon partit serà diumenge vinent a la pista del Fraga.
0: I en futbol, el Sabadell passa eliminatòria.
1: Els arlequinats van capgirar el 2-0 de l'anada al Reial Madrid-Castilla guanyant 3-0. Ara esperen rival per disputar la següent eliminatòria. L'Europa busca seguir el camí del Sabadell. Els escapulats juguen demà a 4:45 de la tarda contra el Celta Fortuna després de l'empat a 1 de l'anada.
0: No, i sí, marxem de ronda.

0: Vinga, anem a repassar marcadors a aquesta hora de la nit, dissabte 6 de juny de 2025. I marxem cap al Palau Blaugrana, futbol sala, primera masculina, playoff pel títol, primer partit de semifinals pel Barça. Jordi Cochran, bona nit.
1: Bona nit, Ignasi. Dia de clàssic de futbol sala al Palau Blaugrana. Minut 3 de partit, Barça 0, Movistar Inter 0. Un partit que ha començat frenètic per part del Barça, que ha tingut la millor oportunitat, Pito, i per part del conjunt madrileny ha tingut un 1 contra 1 Pani, que acaba d'aturar Didac Plana. Partit, el primer de la sèrie d'aquestes semifinals, el millor de 3 partits en què qui aconsegueix aquesta classificació per la final també de retruc tindrà la classificació per la Lliga de Campions de la temporada vinent, una màxima competició europea que fa 2 temporades que el Barça no juga. Un partit, per tant, del Barça contra Inter, el gran clàssic, els blaugranes que arriben després de superar Valdepeñas en els vuitens, Movistar Inter, que va guanyar a Gimbi Cartagena en la ronda anterior i que, per tant, s'enfronten en aquest primer partit de la sèrie de semifinals.
0: Doncs, de moment, sense gols al Palau Blaugrana i en bàsquet, Lliga ACB, tercer partit i definitiu de quarts de final de playoff pel títol. Què fa el Barça?
2: Doncs ha arrencat molt ajustat aquest duel entre l'UCAM Múrcia i el Barça. Com deies, tercer partit ja de la sèrie de semifinals. Per tant, qui guanyi acabarà, doncs, a la final. De moment, aquesta igualtat que ara acaba de trencar el Barça i domina per primera vegada el marcador amb el 10 a 12.
0: I en futbol, un parell de play-off descents que tenim en joc o que han acabat ara mateix, per exemple, play-off descents a tercera federació, anada de la final i la Pobla de Mafumet, que ha colpejat primer el camp del Sant Mauro, Ràdio Ciutat de Valls. Eric Rosique, bona nit.
3: Bona nit, Ignasi. Efectivament, la Pobla que s'emporta una mínima avantatge pel partit de tornada, 1-2, el partit que començava, doncs, amb domini pilota, tot i que el Sant Mauro també ha tingut les seves opcions, però el gol arribaria al minut 35 gràcies a un gol de falta directe d'Eric Mora, que avançava els pobletans del marcador. Arribem al temps de descans amb aquesta avantatge mínima. Ja ha sigut durant la segona meitat que el Sant Mauro apretaria dalt i tindria més opcions clares per empatar el partit, i així ho faria a través de l'estratègia amb un gol de Kenneth al tram final de partit. Però tot i així, la Pobla que es tornaria a posar per endavant gràcies també a un córner des de l'esquerra, amb una jugada dividida que ha pogut caçar Àlex Llamut, i amb un xut mossegat ha pogut marcar aquest 1-2, que dona un avantatge tot per decidir a la Pobla, però que els poletans tenen aquesta mínima avantatge per la tornada que es disputarà dissabte vinent a les 7 de la tarda a l'estadi municipal de la Pobla Mafumet.
0: I el play-off d'ascens a Lliga Elit, anada també de la final, acabat ja?
2: Sí, i tot haurà de resoldre's també a la tornada, perquè en aquesta ocasió màxima igualtat, Igualada i Viladecans han acabat empatant a 0. Per tant, de moment no hi ha cap dels dos equips que dominin aquesta sèrie ja final d'aquest play-off d'ascens a la Lliga Elit.

0: joc, el programa de l'esport català, amb Ignasi Trapero.
1: Vinga, 9 i 9 minuts, som els de l'Enjoc. Ja ho sabeu, cada dissabte i diumenge al vespre a la teva ràdio local amb tota l'actualitat esportiva del cap de setmana pel que fa als equips de casa nostra. Avui comencem amb handbol. I és que el Barça continua el seu camí intractable en aquesta temporada i aquesta tarda s'ha classificat per la gran final de la Copa del Rei.
2: Sí, ha acabat guanyant el seu partit. S'enfrontava al Nava. Ja havia guanyat els quarts de final davant l'Atlètic Valladolid per 38-24. Doncs avui el Barça, novament, una classe de superioritat davant el Nava, acaba guanyant 38-27. I demà serà la final, serà a les 5 de la tarda. El Barça jugarà el títol endavant del Irún, un Irún, un Vitasoa Irún, que ha superat l'Osca fa poqueta estona per 30-37. Per tant, demà Barça-Irún en aquesta final de la Copa del Rei.
1: Doncs un dels jugadors més destacats en aquesta semifinal de Barça ha estat Dani Fernández, que tot just a acabar el partit, els companys d'Esport 3 estava ben i ben satisfet perquè avui li havia entrat pràcticament tot.
3: Bueno, es que ser professional és complicat. Al final ningú regala res, el calendari és el que és. Moltes vegades s'ha aturat. Sí, són tres partits abans de la Final Four. Toquem fusta que tothom surti bé d'aquest torneig. Ja tenim la baixa del Jorge, que tant de bo pugui recuperar-se a temps. Però bueno, al final és un torneig que volem guanyar. La Copa del Rei és molt important per nosaltres també. Està posada aquí, doncs ho afrontem com a bons professionals que som. Tenim el deure de sortir d'aquí com a campions i això ho intentarem fer.
1: Dani Fernández, que abans de pensar la Champions, que jugarà la pròxima setmana, evidentment diu que està centrat en aquesta final de demà, després de, com dèiem, avui haver fet un gran partit, haver completat un gran partit on li ha entrat tot, i per això Dani Fernández, també els companys d'Esport 3, deia que estava molt content per haver accedit a aquesta final.
3: Sí, hi ha dies que la bola sembla que entra sola, s'han d'aprofitar. Els dies que estem amb bon ritme, que les coses surten bé, doncs és moment de córrer, d'aprofitar aquest flow, que li podem dir, i tant de bo mantenir-lo molt d'estona més. Queda una setmana de competició molt important, molt dura, molt exigent. Crec que és molt important sortir d'aquí amb bones sensacions. Queda demà. Tant de bo podem emputar-nos el títol i sortir cap a Colònia amb molt positivisme i moltes ganes de la Champions també. És un torneig molt maco i molt complicat, perquè al final el ser partit cau dona més possibilitats a altres equips de donar la sorpresa. Això ens fa estar més concentrats en nosaltres. Ahir potser no vam sortir com devíem, avui hem après l'error i hem sortit concentrats. Crec que és la línia a seguir. Volem la Copa, per això estem aquí, i volem sortir amb bones sensacions, també.
1: Doncs demà a les 5 davant de l'Irún, aquesta gran final, el tècnic Carlos Ortega, que feia aquesta lectura del partit que ha fet avui el seu equip.
4: El segundo tiempo hemos estado mejor, también acuciado por el cansancio de Nava. Sí, más satisfecho, pero creo que todavía lo podemos hacer un poco mejor, ¿no? También hemos conseguido el objetivo de derrotar lo máximo para llegar lo más fresco posible al final. Creo que Nava ha hecho un partido muy serio y muy inteligente, ¿no? Sobre todo está atacando a la zona más de nuestros chavales más jóvenes ahí, buscándoles ahí las cojillas y han sacado partido en algunos casos y han jugado bastante bien, ¿no? Satisfecho por el resultado, estamos en la final.
1: Vinga, 9 i 12 minuts, parlem també de futbol. Hi ha uns quants play-offs d'ascens amb participació d'equips catalans, començant per aquest play-off d'ascens a segona divisió, on ahir el Sabadell va completar l'operació remuntada.
2: Sí, perquè havia perdut a l'anada davant del Real Madrid-Castella per 2-0. Li tocava una bona remuntada al Sabadell si volia doncs aconseguir passar a la següent eliminatòria en aquesta final ja d'aquest play-off d'ascens a segona divisió, i ho va aconseguir, va acabar guanyant per 3-0, i per tant el Sabadell, que ja està classificat doncs per aquesta final en la fase d'ascens a segona divisió.
1: Doncs espectacular ahir amb la nova Creu Alta absolutament plena, no quedava ni una entrades esgotades, un ambientàs brutal i un gran partit del Sabadell per eliminar Real Madrid-Castilla i plantar-se a la gran final, per tant a dos partits de pujar a segona divisió. Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
5: Nit històrica. Ahir a la nova Creu Alta el Sabadell va ser capaç d'aixecar-li un 2-0 a tot un filial del Real Madrid per acabar guanyant 3-0 amb un gol, diu el clàssic, el tòpic, allà on més mal fa, és a dir, en el minut 90, abans d'aquesta diana de Joel Priego, aprofitant un xut erroni del seu company Agus Costi. A la primera meitat ja havia fet el més difícil l'equip de Ferran Costa, igualant l'eliminatòria amb un rampell de 2 minuts, el que va trigar entre el primer gol, un lliure indirecte que va materialitzar el mateix Joel Priego, i després tot esperit, tot garra, el noi de la casa, David Estals, que va fer el segon de manera consecutiva amb un xut creuat. Després del partit, Ferran Costa, l'entrenador arlequinat, destacava el paper dels 12.000 gairebé arlequinats que van acompanyar ahir a l'equip a l'estadi.
6: Els arlequinats usant, i ara puc dir ens han enganyat durant molt temps. Ens han dit que sempre era una mica ploramiques, que us ficàveu al dodotis, que no creieu, que... i la realitat no és aquesta. I aquest equip el que ha fet és despertar el que és l'arlequinat de veritat. I només puc donar les gràcies, dir que el dia d'avui doncs, no penso oblidar-lo en la vida. Entre tots hem construït un dia doncs, que els més vells els hi explicaran als més joves d'aquí uns anys. I la victòria d'avui és de cada un dels que estava assegut, empantant, i d'un equip doncs, que no està disposat a donar-se per vençut. I ho vam dir nosaltres quan vam arribar a l'hotel, la nit en què vam perdre allà, vam sortir d'aquella sala sabent que estàvem preparats per donar-li la volta i amb total confiança. I estic molt orgullós de ser l'entrenador d'aquest gran club i de dirigir aquests grans jugadors.
5: La xifra, de fet, suposa el rècord d'assistència des de l'actual capacitat de l'estadi de la nova Creu Alta amb gairebé 12.000 seients des que es van fer les obres posant seients a tota la instal·lació l'any 2012. Ara toca esperar al rival, un cop ja remuntada a l'eliminatòria contra el Real Madrid-Castilla, o el Villarreal B o el Zamora seran el rival en el duel decisiu per l'ascens a segona divisió. Demà juguen al Ruta de la Plata amb victòria del filial Groguet en el primer partit per 2-0. L'anada de la final serà segur fora de casa, la tornada d'aquí a 15 dies a la nova Creu Alta.
1: Doncs demà estarem ben atents d'aquesta tornada entre Zamora i Villarreal B, que de moment el filial Groguet domina per 2-0 després del partit d'anada. Un dels grans protagonistes de la partida ahir, Joel Prieto, amb un doblet, va fer dos dels tres gols del Sabadell, a més el decisiu, el tercer, ja al minut pràcticament 90, amb un gran cop amb l'exterior del peu esquerre. Va passar també per la sala de premsa i estava molt i molt content.
7: El d'avui ha estat una locura. O sigui, personalment crec que és el millor partit que he viscut en quant a ambient, en quant a repercussió, en quant a tot. Crec que és el partit més important de la meva vida. I crec que de tots els meus companys també, i és el que s'ha notat avui al camp. Crec que et pots jugar en contra al final si no t'enfoques en el partit i perds temps mirant a l'afició i potser dediques més temps en que ells estiguin connectats que en el partit, però crec que l'equip ha estat molt madur. Hem estat donant de menjar a l'afició, que és el que necessitava, i ens han empantat des del minut 1.
1: Doncs el Sabadell, que ja ha fet la feina, és a la final. Veurem si contra Zamora o contra Villarreal B, a dos partits de pujar a segona divisió, a l'Europa, que provarà de repetir el que va fer ahir el conjunt arlequinat, en aquest cas fora de casa.
2: Sí, perquè l'Europa havia jugat el primer partit a casa, a Can Dragó, a Barcelona, havia acabat empatant a un el partit de l'anada, i per tant li tocarà remuntar, com deies, en aquest cas al camp del Celta Fortuna. Serà demà a partir d'un quart de cinc de la tarda. Si l'Europa acabés superant aquesta eliminatòria, ja coneix el que seria el seu possible rival, seria la Ponferradina, que ha eliminat a la seva eliminatòria a l'Atlético Madrileño.
1: De moment, dos filials eliminats i han passat Sabadell per una banda del quadre, el Ponferradina per l'altra. Demà l'Europa provarà de ser el rival de la Ponferradina amb aquest 1-1 al conjunt escapulat, al conjunt de la Vila de Gràcia, que ha viatjat avui en avió fins a Porto per desplaçar-se després en autocar fins a Vigo, on dormirà ja aquesta nit per estar, evidentment, més descansats de cara a aquest partit transcendental de demà. En l'aeroport del Prat, abans de sortir, els companys de BTV parlàvem amb el capità Àlex Cano i amb el seu germà i golejador Jordi Cano.
8: Ja estima doncs, el resultat d'anada, que se'ns va escapar la victòria a l'últim minut, però bé, l'equip arriba molt confiat en les nostres possibilitats, sabem que serà difícil, però aquest Europa ha fet coses molt bones fora de casa i per què no fer-ho allà a Vigo?
9: La importància que té aquest partit, doncs, era important fer un bon viatge, descansar bé, i bueno, continuar analitzant el rival, que bueno, serà un rival molt dur.
1: Un rival molt dur al Celta Fortuna, i més a Balaïdos, a l'estadi del Celta, del primer equip, on jugarà demà l'Europa. El tècnic en roda de premsa prèvia al partit, Adai Benítez, doncs que deia que continua confiant com ho feia a principi de temporada.
10: Pues home, pues sincerament, te tornaria a dir el mateix que t'he dit aquí. Crec que tenia molt clar que el meu objectiu sempre és... Sempre he dit el mateix, guanyar cada partit sabent que no guanyaràs cada partit. Això és una realitat i crec que s'ha de saber. Si t'hagués dit aquí que faríem play-off, ja sí que hagués sigut brutal, però dintre del meu cap la il·lusió la tenia i crec que ostres, que no m'arrepenteixo de cap paraula que em vaig dir perquè ho sentia i pot passar al contrari, sí, però t'assegueixo dient el mateix.

0: L'actualitat i la realitat de l'esport català a En Joc, amb Ignasi Trapet.
1: Vinga, 9 i 20 minuts, parlem de més play-offs d'ascens. En aquest cas, play-offs d'ascens a segona federació. Demà jugar la tornada de la segona eliminatòria, el que seria la final catalana. Encara faltarà una altra eliminatòria contra un equip gallec. En aquest cas, la jugarà l'equip dels dos catalans que s'enfronten demà a Badalona i Cornellà, de moment, amb clar avantatge per als verds.
2: Sí, sembla que té bastant avantatge aquí el Cornellà, perquè va, podríem dir, intentar doncs, encarrilar l'eliminatòria en el partit de l'anada, perquè va acabar guanyant el Cornellà per 4-1. Demà, però, a partir d'un quart de set de la tarda, el duel es trasllada a Badalona, al municipal de Badalona, on Badalona i Cornellà s'enfrontaran doncs, en aquesta tornada. Un partit que es podrà seguir en directe a través de les xarxes, a través de les televisions locals, a la xarxa Més i al programa En Joc, en directe, a partir d'un quart de set de la tarda, com dèiem.
1: Doncs partidars, eh? A més, tothom que visqui a Badalona té l'entrada gratuïta, per tant, s'espera un ambientàs a Badalona per intentar fer la remuntada dificilíssima davant d'aquest 4-1 que va aconseguir el Cornellà a l'anada, però no impossible, segons diu un dels jugadors més importants del conjunt escapolat, com és Sergio Bermúdez. Bermúdez.

0: Doncs escoltem ara sí a Sergio Bermúdez Bermú, el jugador del Badalona, dient que l'equip creu a la remuntada.
1: Nosotros es muy, muy importante que el campo esté lleno el domingo, o sea, muy, muy importante llamar a la gente a que venga al estadio, porque de verdad le digo a la gente que crean, porque nosotros creemos y mucho, que podemos remontar porque sabemos de nuestras capacidades y sabemos que lo podemos hacer. Por eso es muy importante para nosotros que la gente venga al estadio y ver ese campo lleno para el tema emocional también para nosotros, ¿no? Que de ver un campo lleno y de tener esas ganas que ya tenemos.
0: Doncs a Badalona confiant en la remuntada i a Cornellà, evidentment, confiant en mantenir els 3 gols de marge que tenen. Això diu el tècnic Ignasi Sanabra.
2: Es importante pasar página. El otro día estuvo muy bien, pero creo que si no somos capaces de dejar lo que pasó al margen y centrarnos en el partido del domingo, nos equivocamos. El miércoles lo dijimos, que al final cuando tiene este resultado dentro del mismo vestuario pueden haber diferentes ideas. Un equipo piensa que hacer un partido normal y atacar, que es muy difícil perder 4-1. Otro equipo piensa que es mejor cerrarte y que pasen pocas cosas. Entonces era muy importante que el miércoles unificáramos la idea. Lo hicimos, hemos trabajado en base a ella. Y creo que llegamos todos con un mismo pensamiento y vamos sin miedo a pasar la eliminatoria en Badalona, que es lo que tenemos que hacer. Hemos de ser humildes, hemos de tener la conciencia de que cada uno lo vive de una forma distinta. Es muy importante que nosotros, lo que depende de nosotros, demos el 100%.
0: Vinga, 9 i 23 minuts, més futbol, més play-offs d'ascens. En aquest cas, dèiem play-offs d'ascens a tercera divisió. A l'anada de la final, de moment, la Pobla ha sorprès el Sant Mauro.
3: Sí, ha acabat imposant-se la Pobla de Mafumet al camp del Sant Mauro per 1-2. Per tant, la Pobla que comença aquesta eliminatòria doncs amb aquesta victòria i, a més, tindrà el partit de tornada a casa, al camp de la Pobla de Mafumet.
0: Doncs aquest play-off d'ascens és per pujar a tercera. En el play-off d'ascens immediatament inferior, per pujar a Lliga Elite, també s'ha jugat avui l'anada de la gran final.
3: I aquí queden les coses molt més obertes, perquè Igualada i Viladecans han acabat empatant a 0 en aquest partit, en aquesta anada. Per tant, el desenllaç la setmana vinent a Viladecans amb aquest 0-0, com dèiem, tot molt més obert en aquesta eliminatòria, en aquest play-off d'ascens a la Lliga Elite, en aquesta final ja.
0: I just acabat el partit, a la transmissió que han fet doncs, els companys de la Federació Catalana de Futbol a través de les seves xarxes, escoltàvem a un dels jugadors destacats del partit de la banda de l'Igualada, Carlos Barrios.
4: Sí, nosaltres volíem treure un resultat a favor, perquè sempre al nostre camp és important marcar. Encara així, el resultat 0-0 sense encaixar, anem a Viladecans amb ganes, de cara al partit, que som l'equip més golejador dels tres grups, així que marcarem segur, però bueno, no em preocupa i amb moltes ganes d'anar a Viladecans.
0: I per cert, dos apunts més de futbol. D'una banda, el Badalona Women ha anunciat avui 6 baixes de jugadores que acaben contracte. Ana González, Lise Chamorro, Estefania Benini, Sara Jankowska, Sophie Jun i Loreta Kulashi. I d'altra banda, després de passar ahir pel Primavera Sound, Pep Guardiola ha inaugurat aquest dissabte la Cruyff Court, que porta el seu nom a Manresa, al camp que és a l'escola a La Salle, on va estudiar Guardiola dels 5 als 12 anys fins que va ingressar a la Masia del Barça. Guardiola, que s'ha referit als possibles fitxatges pel Barça de dos jugadors que va tenir al Manchester City, com són Bernardo Silva i Julián Álvarez.
5: Bernardo s'adapta a qualsevol equip, s'adaptaria a qualsevol equip. És massa bo, també és molt bo. Sí, sí, els sitios fets tots molt bons. La Champions destrossa projectes, espero que no sigui el cas. La Lliga és la que et dona la consistència. La Champions d'arribar bé al final, sense lesionats, la influència dels àrbitres és grandiosa en aquesta competició. Soc molt fan del Hansi, de com ho fan, i per molts anys.
0: Doncs per molts anys. Vinga, passem per la Blaugrana per veure com va el partit entre Barça i Inter en el playoff pel títol de Lliga. Jordi Cochran.
6: Es manté l'empat a 0 en el marcador. Això sí, moltes oportunitats per tots dos equips. De fet, acaba de xutar el pal Mamadou Touré pel Barça, però de moment que es manté aquest empat a 0. En un partit que a poc va fent xup-xup al Palau Blaugrana, que fa patxoc amb una gran entrada, i també un partit que a poc es van escalfant. De fet, fins i tot, tres jugadors de Movistar Inter han estat amonestats amb una jugada per protestes. Gran aturada ara mateix de Didac Plana. De moment, minut 12 de partit de la primera meitat. Barça 0, Movistar Inter 0.
0: I a tot això, el Barça de bàsquet guanyant de nou de moment a Múrcia. Vinga, 3 minuts i continuem aquí a l'enjoc.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
2: Premià Mèdia ha superat per primera vegada les 100.000 visites a premiamedia.cat al llarg d'un mes.
3: La crisi de Rodalies, els temporals de vent o de pluja o l'incendi del carrer Núria han servit perquè ens escolliu per informar-vos.
4: Però les visites web no són l'únic indicador que confirma la tendència a l'alça dels canals digitals de Premià Mèdia.
5: Hem renovat el web perquè puguis trobar els nostres continguts de manera més fàcil i visual.
6: Apostem per nous espais de podcast i noves seccions amb entitats. I millorem registres a Spotify i a iVoox.
7: A TikTok doblem els seguidors. A Instagram superem els 5.000 seguidors i els nostres vídeos acumulen ja més de 600.000 reproduccions.
8: A YouTube s'han fet més de 3.800 reproduccions aquest mes, sumant 355 hores de visualitzacions.
9: Gràcies per escollir-nos.
10: I fer entre tots més gran Premià Mèdia.

0: No sabia que t'agradessin els musicals.
1: Des que escolta La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar, que s'ha aficionat.
2: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
0: Aquest no ets tu.
3: No, és el Gene Kelly.
1: La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.

0: en joc. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo... Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local. Amb Ignasi Trapero.
1: Dos quarts de deu, darrere mitja hora de l'enjoc. Vinga, passant pel Palau Blaugrana. Alguna novetat, algun fet ressenyable, Jordi?
2: Queden aproximadament 5 minuts perquè acabi aquesta primera meitat. Es manté l'empat a 0 en el marcador entre Barça i Inter. L'acaba de tenir el conjunt madrileny. Gran aturada de Didac Plana, un xut de Ryan, un 1 contra 1 en un ràpid contracop del conjunt de Torrejón de Ardoz. En tot cas, empat a 0 en el marcador. El partit que està sent molt vibrant, però que de moment les defenses que s'estan imposant en aquest partit, menys de 5 minuts pel final, empat a 0.
1: I què fa el Barça de bàsquet, Anna?
3: Doncs està guanyant de 6 punts de diferència, 30 a 36. Ara ja es troba al segon període aquest partit. Per tant, el Barça de moment que va per davant al marcador.
1: I us dèiem ara fa una estona que el play-off d'ascens a tercera divisió, la Pobla havia guanyat el camp del Sant Mauro, i l'Eric Rosique de Ràdio Ciutat de Valls, que ens demana pas amb el protagonistes, Eric.
4: Doncs estem aquí amb Eric Mora, un dels protagonistes del partit, central de la Pobla Mafumet. Eric, una mica, explica'ns una mica el partit, les sensacions d'aquest partit d'anada i que l'equip ha guanyat de moment 1-2 al Sant Mauro.
5: Ya, sacamos un buen resultado con lo difícil que era este campo, el ambiente, el partido, la final que era para ellos. Para ellos es históricamente subir a tercera red, para ellos es algo espectacular, porque nunca lo han hecho, pero bueno, nosotros hemos venido a hacer nuestro partido, hemos jugado a nuestro juego de cada año, y nada, muy contento con el equipo, con el trabajo que hemos hecho defensivamente.
4: Sobre todo, ¿cómo ha aguantado el equipo, no, Eric? Porque al final sabíamos que el San Mauro era un equipo poderoso arriba, y el equipo ha podido venirse arriba.
5: Bueno, en estadística ya se ha visto, en la liga éramos el equipo menos goleado, por algo será. Nada, muy contento con todos, desde delanteros hasta defensas, por el trabajo defensivo que han hecho todos.
4: Y supongo que, bueno, este resultado, aún queda mucho para la vuelta, pero el mensaje un poco, ¿no? Que aún queda ese partido de vuelta y que en la Pobla, pues, se tiene que acabar de hacer con la afición.
5: Bueno, sí, tampoco hay que confiarse, quedan 90 minutos o 180, y nada, solo pedir a la Pobla la semana que viene todos a animar para ese ascenso que queremos, que teníamos deseando todo este año.
1: 9:33, vinga, anem a repassar amb més detall l'actualitat del bàsquet, Lliga ACB, play-off pel títol, tercer partit de quarts de final. Què fa el Barça?
3: Doncs segueix guanyant el Barça, però va veient com li retalla distàncies el Camp Múrcia. Fa un moment que dèiem que guanyava de 6, ara ja guanya de 4 amb el 32-36.
1: Doncs de moment guanyant el Barça, recordem que si es classifiqués s'enfrontaria a semifinals a Laguna Tenerife, que ha guanyat a Madrid novament i ha eliminat contra tot pronòstic el conjunt blanc, el conjunt dels 55 milions d'euros de pressupost. Ahir, en aquest play-off pel títol, la penya va forçar el tercer partit.
3: Sí, havia, recordem, fem una mica de retrospectiva, havia perdut en el primer partit 85-71 a la pista de la Baskonia. Doncs ahir a l'Olímpic de Badalona es va imposar a la penya 82-63 i, per tant, força el tercer partit, que serà demà de diumenge a partir de les 9 del vespre.
1: A veure si la penya aconsegueix superar el Baskonia i plantar-se a semis davant del València, que seria la rival, però en qualsevol cas d'ahir, de moment, va forçar aquest tercer partit. Ràdio Ciutat de Badalona, Albert Guerra.
6: La penya força el tercer partit a Vitòria, després d'un triomf coral des del primer minut contra el Baskonia per 19 punts de diferència, 82-63. L'artífex darrere d'aquesta gran victòria va ser Cameron Hunt, amb 6 triples. Es va quedar només un d'igualar el seu topall personal, 27 punts en 31 minuts per ell, amb una penya que ja al primer quart guanyava d'11 punts de diferència. El Baskonia va quedar noquejat i és per això que va acabar recorrent a algunes accions antiesportives, com ara una falta molt dura de Kurux, que sens dubte va marcar el partit. El tècnic de la penya, Dani Miret, estava molt enfadat al postpartit.
7: Moltíssim mèrit. Hem defensat increïble. Hem defensat molt bé. Hem deixat el Baskonia amb 63 punts. I resulta que un entrenador que mai parla dels àrbitres avui diu que hem guanyat per la permissivitat arbitral. Em sembla una vergonya. Sembla una vergonya perquè el que ha passat és que en el segon quart els han reflotat perquè hi havia una gran diferència en el marcador. Això és el que ha passat. I després del que ha passat, que espero que tingui les conseqüències que es mereixen, és que hi ha hagut un acte de violència i una amenaça. I s'ha sancionat amb una antiesportiva. Això és el que realment ha passat d'un jugador que està ja preparant el partit del diumenge. I si això són uns play-off i mai parlem dels àrbitres, però com ens agrada molt competir i jugar amb aquests factors, ho fem tots.

0: Sergi Curto com a segon entrenador. I estàvem ben pendents també de la fase d'ascens a Lliga Femenina 2, on dos equips catalans aspiraven a aquests respectius ascensos, però no podrà ser, Anna.
1: No podrà ser, ni Igualada ni Castelldefels han passat a l'eliminatòria en aquestes tres jornades que han disputat. Avui, en l'últim partit, l'Igualada acaba guanyant 89-60, però acaba tercer i, per tant, eliminat, i en el cas del Castelldefels ha perdut 55-64 davant del Cartagena, l'Igualada davant del Pozuelo, el Castelldefels davant del Cartagena. Per tant, una doble aquesta derrota del Castelldefels, doncs, que fa que els dos equips es quedin, doncs, sense l'ascens, Igualada i Castelldefels.
0: Vinga, 9 i gairebé 37 minuts, parlem d'hoquei patins, i és que ha començat la gran final del play-off pel títol de l'hoquei Lliga Femenina. Primer partit al millor de 3 i, de moment, el Vilassana, que s'avança a la sèrie.
1: Ha fet bo el factor pista el Vilassana, s'ha acabat emportant la victòria davant del Fraga per 3-2, això sí, amb forces dificultats. De fet, ha necessitat la pròrroga per acabar-se emportant el triomf, ja que el temps reglamentari havia quedat acabat amb empat a 1 al partit. Per tant, el Vilassana, que de moment s'imposa, suma la primera victòria. El segon partit serà diumenge vinent a les 12 del migdia, al Sotet, a la pista del Fraga.
0: Si guanya, seria ja campiones de Lliga, si no, l'altra setmana a casa ho podrien intentar rematar. En qualsevol cas, un partit al que s'ha desplaçat precisament l'Anna, i després ha parlat amb una de les grans protagonistes del dia.
1: El Vilassana, que aconsegueix imposar-se en el primer partit després de necessitar una pròrroga, ha guanyat el Fraga per 3-2 i fa un passeig ja per acabar aconseguint el títol al segon partit diumenge vinent a la pista del Fraga. I estem amb Maria Porta, que avui ha estat un partit important per ella, perquè podria ser l'últim de la seva carrera aquí al municipal de Vilassana, si el Vilassana fa la feina i aconsegueix, doncs, la segona victòria en el segon partit. Maria, un partit especial, emotiu, perquè, com diem, podria ser el teu últim aquí a Vilassana.
2: Bueno, sí, la veritat és que sí, que ha sigut un partit especial, i al final, bueno, doncs, últim partit a casa, si tot va bé, on em poso els patins. I, bueno, pues, inconscientment, doncs, tenia una mica de nervis i, bueno, pues, ha sigut una muntanya russa d'emocions, però, bueno, i el partit crec que també ha sigut un partit d'infart, perquè partit, pròrroga, i... Però, bueno, al final ha caigut del nostre costat. Estic contenta i espero, doncs, que la setmana que ve puguem rematar la feina.
1: Abans de parlar del partit, Maria, has estat una peça vital, un pilar per aquest Vilassana. Sense tu això no seria possible, no s'hagués construït tot el que s'ha construït i enviat el Vilassana a ser un dels millors equips a nivell mundial. Suposo que mires endarrere i veus tot el que heu aconseguit i has vist que a banda de títols, tot el que genera tot això, tot el que és el Vilassana avui en dia.
2: Bueno, és que més enllà dels èxits esportius, que al final també estic molt contenta, però més enllà d'això estic molt feliç i molt orgullosa, doncs, del que va començar un dia no sent res i, doncs, bueno, amb tot el que ha acabat sent, amb un projecte, pues, bueno, doncs, on molta gent hi confia, on no només és el primer equip, sinó que també hi ha una base molt potent, una base molt, on hi ha molt femení, on els equips femenins també ens estan triomfant, perquè ja fa 2 o 3 anys que estan guanyant campionats de Catalunya, campionats d'Espanya, i, bueno, al final, quan tots, pues, remen en la mateixa direcció, jo crec que és innegociable, i al final, doncs, és gent de casa o gent d'aquí al revoltant, i, bueno, doncs, jo crec que encara ho fa tot més bonic i més especial.
1: Primer partit de la final, com ha costat guanyar el Fraga? Ja suposo que era una miqueta el guió previst, perquè no serà un rival gens fàcil. Us heu avançat, ha arribat l'empat, però fins a la pròrroga no hi ha alguna manera de trencar el partit. Llavors sí que hi ha un cop desencallat, la cosa ja l'heu pogut controlar.
2: Bueno, el Fraga és un gran equip, també, i té una gran portera, i al final sabíem que seria això, ens hem enfrontat moltes vegades, i sabíem qui teníem a davant, i, bueno, sí, ens hem adelantat, però ells també
1: i ara segon petit, tu garàs resoldre l'eliminatòria a Fraga per intentar evitar el que deies en el teu discurs de comiat, tornar novament a jugar aquí al municipal de Vilassana.
2: Sí, al final la setmana que venem a la pista del Fraga, i també és una pista que és molt difícil, que ens costarà molt, aquest any no hem guanyat allà, també tenen una afició, doncs, caprete, i, bueno, sabem que serà difícil, però nosaltres al final anem allà a guanyar i confiar des de la feina feta al final al llarg de la temporada, que crec que durant la temporada ja hem demostrat que som l'equip més regular i, bueno, doncs, crec que falta un partit per rematar-ho i anirem a per això.
1: Doncs felicitats per la victòria.
3: felicitats per la teva...

0: la trajectòria, per haver estat una bona capitana pel Vila-sana, ho deia amb aquesta empenta, amb aquesta energia que tant t'ha caracteritzat, i felicitats per tu, Maria. Moltes gràcies a vosaltres.
1: I qui està intentant pujar a l'hoquei Lliga Femenina són Mataró i Caldes. De moment, avui, el primer partit de la final s'ha decantat clarament.
2: Sí, un Mataró que acaba guanyant el Caldes per 8-1. Recordem que la fase regular ja havia dominat amb contundència el Mataró. També va ja superar la semifinal sense cap mena de problemes. I ara el Mataró, doncs, és el clar candidat a aconseguir novament el retorn a l'hoquei Lliga Iberdrola. L'any passat va perdre la categoria i aquest any, doncs, amb la intenció ja d'aconseguir, doncs, recuperar-la. De moment, aquest 8-1. Dissabte serà el segon partit a la pista d'Alcaldes.
1: De seguida escoltem més detalls d'aquest partit, però ràpidament passem pel Palau Blaugrana, Jordi Cochran, perquè hi ha novetats.
3: I és que acaba de marcar el Barça, ha marcat Luciano Gauna, l'argentí molt burri, que ha recuperat la pilota, ja que amb rival i en l'1 contra 1 ha superat a Jesús Herrero, tot i que el porter madrileny ha arribat a tocar la pilota, aquesta finalment ha arribat al fons de la xarxa. El Palau que anima, i és que el Barça estava tenint els pitjors minuts, amb fins i tot un Movistar Inter que havia impactat el pal en fins a dues ocasions, però qui ha aconseguit la primera escomesa ha estat Luciano Gauna pel Barça, quan queden menys de 10 segons pel final d'aquesta primera meitat. El Barça, que guanya per 1-0 en aquest primer partit de les semifinals, quan tot just en aquest moment acaba la primera meitat. Barça 1, Movistar Inter 0.
1: Doncs boníssimes notícies des de Palau Blaugrana, just abans doncs, d'arribar al descans. El Barça que s'avança. I com dèiem, el Mataró que ha golejat el Caldes en el primer partit, el millor de 3 de la final per pujar a hoquei Lliga Femenina. Un partit que ha dominat clarament el conjunt local. Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
4: El Club Hoquei Mataró és a una sola victòria per poder retornar a l'hoquei Lliga Femenina després de derrotar aquest dissabte el Club Hoquei Caldes en el primer partit de la final del play-off d'ascens a la màxima categoria de l'hoquei patins estatal. L'equip d'Albert Larrea ha dominat amb certa solvència la primera part gràcies a una eficaç pressió en tota la pista que materialment ha amordaçat el conjunt ballesà. Les mataronines s'han avançat gràcies a un gol de Joana Pont i haurien pogut eixamplar el seu avantatge en els minuts següents si no fos per una més que notable actuació de la seva portera, Judit López. Quan semblava que la primera part acabaria amb un mínim avantatge del conjunt local, el Mataró ha posat la directa. A 5 minuts del descans, Marc Parés marcava el segon del Mataró. 2 minuts després, Nina Almirall anotava el 3-0. Enmig de tot això, Aina Lleonar ha tingut la seva i hauria pogut escurçar diferències per a l'Alcaldes. No ha afluixat el Mataró. Nina Almirall tornava a marcar. Era el 4-0. El cinquè de les mataronines hauria pogut arribar aleshores en l'últim minut, quan Olga Joanola ha estavellat una pilota al travesser. A la represa, el partit no ha canviat bàsicament d'argument i el Mataró ha continuat dominant de manera clara, segurament per deixar ben greixada la maquinària en vista del segon partit i d'aquesta manera sentenciar la final com més aviat millor. En els primers 11 minuts d'aquest segon període, el Mataró ha acabat reblant el clau. Gols de Farners Prat, de Marc Parés i de Sara Rodríguez que servien per fer pujar el 7-0 en el marcador. Judit López ha evitat que el seu equip encaixés un altre gol aturant una falta directa llançada per Olga Joanola. Faltaven més de 8 minuts per a la conclusió i els dos equips han aixecat el peu de l'accelerador. El marcador no s'ha mogut fins als dos últims minuts. Laia Balart marcava el gol de l'honor de les ballesanes, cosa que ha semblat reactivar les ambicions de l'equip mataroní. A 36 segons del final del partit, Nina Almirall marcava el tercer gol del seu compte particular per arrodonir el 8-1 definitiu. El proper dissabte, dia 13, a partir de 7:45, segon partit al pavelló de la Torre Roja de Caldes de Montbui.
1: Doncs vinga, més hoquei patins a l'hoquei Lliga Masculina, semifinals de la play-off pel títol. Així estan les coses.
2: Sí, no poden estar més emocionants perquè les coses estan força igualades, perquè el Barça domina la seva sèrie per 2-1 davant l'Igualada i el Liceo per 2-1 davant del Calafell. Per tant, veurem si acaben sentenciant els dos equips, però de moment li estan complicant Igualada i Calafell. El Barça havia guanyat ahir a l'Igualada a les Comes per 1-2 i el Calafell es va imposar a la Liceo per 4-1. Això era ahir divendres i demà diumenge a 1:45 del migdia hi hauran els dos partits, Igualada-Barça i Calafell-Liceo. Un Calafell i una Igualada intentant doncs, forçar el quart al cinquè partit.
1: Doncs el Barça que va sorprendre a l'Igualada a la seva pista, això dèiem després del partit, el tècnic blaugrana, o el tècnic del Barça en aquest cas, Ricard Ares, i el jugador Ferran Forn.
5: Bueno, ells practiquen el seu model de joc ja des d'inici de temporada. Hem de seguir corregint coses i crec que hem de trobar alguna situació per crear-los més mal a l'atac. Però, sobretot, tornar a estar concentrats. Hem vist clarament on intentaven ells fer-nos mal, corregir aquesta situació i, sobretot, entrar al 300% en la intensitat, en l'ambició, amb les ganes de ser-hi a la final. I això és el que més hem de demostrar diumenge.
6: I diumenge, pues, tornar a fer un partit sèrio, estar concentrats com hem estat en defensa, intentar fer un pas més en atac i emportar-nos el partit i poder estar al final. Controlar bé el que ells juguen, que ho sabem perfectament, ja portem diversos partits contra ells, ser pacients i fer el nostre partit, que si juguem com sabem segur que podem guanyar el partit.
1: Doncs demà a 1:15 aquest Igualada-Barça i també aquest Calafell-Liceu, el quart partit, després del gran triomf ahir del conjunt de Calafell davant dels gallecs. Això deien després del partit, de fet, ens ho han dit aquesta tarda a la redacció de l'enjoc, dos dels jugadors del Calafell, Carles Domènech i Aleix Marimon.
7: Bueno, doncs la veritat és que no tenim molt temps per assimilar el partit d'ahir, perquè demà ja tenim una altra final que és a vida o mort. Si perdem ja s'acaba la temporada i la veritat és que ahir crec que ens vam sentir molt bé, tot l'equip. Va haver-hi moments de tot, va haver-hi moments que vam estar bé, va haver-hi moments que no vam estar molt acertats, que vam deixar molts espais en defensa. Però la dinàmica és positiva, l'ambient és positiu i afrontem amb moltíssimes forces el partit de demà. Sabem que és una final, que pot ser l'últim, que pot ser l'espai del Gepi Selva i anirem a per totes per aconseguir forçar aquest cinquè partit el dimarts a Corunya.
8: L'equip està bé, tenim ganes d'intentar forçar el cinquè partit i tornar a portar la sèrie a Corunya, així que això ho buscarem, no? Sabem que la gent respondrà, que demà l'Hortolla estarà ple a rebentar, així que esperem que ens ajudin per aconseguir el nostre objectiu.
1: Doncs demà 1:15 aquest Calafell-Liceu. I demà s'havia de jugar la tornada de l'eliminatòria d'ascens a l'hoquei lliga masculina entre Vilafranca i Manlleu. L'havíem de veure, de fet, a les 4:10 a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, però el partit s'ha suspès. Què ha passat, Ràdio Manlleu, Guillem Puig?
9: El partit de la tornada del play-off d'ascens entre el Club Patí Vilafranca i el Club Patí Manlleu ha quedat suspès després de que el Tribunal Administratiu de l'Esport hagi concedit la suspensió cautelar sol·licitada pel Club Osonenc. La mesura arriba arran del recurs presentat pel Club Patí Manlleu contra el procediment disciplinari derivat del partit entre el Club Patí Mataró i el Club Patí Lloret. Com a conseqüència directa d'aquesta resolució, la Reial Federació Espanyola de Patinatge ha anunciat la suspensió del duel de la tornada del play-off, previst per aquest diumenge 7 de juny, a l'espera que resolgui definitivament el cas. En aquesta ocasió hem pogut parlar amb el capità de l'equip, Roger Codinac, per veure una mica com estaven els ànims en el vestidor, i ens ha dit això.
10: La veritat és que l'equip ja tenia ganes d'acabar la temporada. Vam començar a entrenar a finals d'agost i la veritat és que al juny l'equip ja necessitava fer un bon partit i poder desconnectar ja després d'una temporada molt llarga, tant mentalment com físicament. I ara, després d'aquesta notícia, la veritat és que és molt difícil saber com actuar perquè no sabem si el passament del partit anirà per llarg, si haurem de jugar d'aquí 2-3 setmanes. I és una situació molt complicada de portar a nivell d'entrenaments, a nivell mental, perquè portem un mes en situacions d'aquest tipus i ningú sap gairebé com actuar.
1: 9:50 en futbol sala. El Barça, de moment, al descans, guanyant 1-0 al Movistar Inter en el primer partit de semifinals al play-off pel títol. I ja hem estat aquesta tarda ben pendents del play-off d'ascens a primera femenina, tornada de les semifinals. Un equip català passa, l'altre no.
2: Sí, teníem el Linyola i el Rubí. El Linyola havia perdut 5-3 a l'anada al camp de la pista del San Fernando i el Rubí havia perdut 1-2 a casa davant l'Almagro. Això feia que els dos equips necessitessin de remuntada si volien passar aquesta eliminatòria i anar a la segona eliminatòria. Doncs només ho ha aconseguit el Linyola, que ha guanyat la seva pista per 5-2. El Rubí s'ha quedat a les portes. Ha acabat empatant a 2. I això que dominava el Rubí per 0-2, però al final ha vist com l'Almagro li acabava empatant el partit i, per tant, el deixava doncs, fora ja d'aquest play-off descens a primera femenina.
1: Doncs una llàstima al Rubí i gran remuntada a Linyola amb el pavelló ple a vessar i amb un autèntic ambientàs. Això ens deia ara fa uns minutets el tècnic del Linyola, Xavi Alís.
11: El partit ha sigut espectacular. Una primera part de molt respecte, però una segona part que el Linyola ha fet un pas endavant, que hem dominat per mi totes les fases del partit, amb una pressió molt intensa i molt alta, que ens ha permès doncs fer aquests tres gols, ja que anàvem 2-2, aquests tres gols que ens ha donat l'eliminatòria. Jo crec que la segona part hem sigut amos i senyors del partit, i la veritat és que, bueno, molt bé, les dues jugadores ja han cregut, han sigut molt intenses, han estat superconcentrades, no han errat, no han regalat i bueno, hem creat per poder marcar aquests tres gols que ens ha donat el pas a la següent ronda. Estem molt contents i ja amb ganes de saber el dilluns el sorteig, els condicionants del sorteig i a veure quin equip ens tocarà.
1: Vinga, i amb waterpolo, moltes coses a comentar. Divisió d'honor femenina, el play-off per plaça europea. Avui s'ha jugat l'anada de la final.
2: Sí, s'ha acabat emportant la victòria al Barceloneta davant del Catalunya, que últimament es troben moltíssim. Doncs avui ha estat el Barceloneta qui ha acabat guanyant 14-16. Els dos ja disputaran campionat europeu la propera temporada, competició europea, però aquí estan buscant doncs, situar-se ja sense haver de disputar la primera fase i, per tant, anar directament a la fase de grups. De moment agafa avantatge l'Atlètic Barceloneta, la tornada serà dimarts.
1: I el play-out de permanència, primer partit de la final.
2: Sí, aquí doncs, ha acabat emportant-se la victòria l'Horta per 12-8 davant l'Irunya. Això és el millor de tres partits i aquest era el primer partit. Per tant, de moment l'Horta que agafa avantatge.
1: I bones notícies pel Rubí que torna pel Barcelona. S'enfrontaven en la final per pujar a divisió d'honor femenina.
2: S'enfrontaven, exacte, Rubí i Barcelona. En el partit d'anada havia guanyat el Rubí per 6-9. Doncs avui ha situat el marcador amb el 10-13. Per tant, l'eliminatòria quedava empatada, però el Rubí tenia millor classificació i, per tant, ha estat qui aconsegueix doncs, tornar a la divisió d'honor femenina. El Rubí havia perdut la categoria la temporada passada, per tant, un any després doncs, torna a recuperar-la.
1: Doncs com ha anat, Ràdio Rubí, Siscolara?
12: El Club Natació Rubí és ja equip de divisió d'honor del waterpolo femení després de superar en la final del play-off d'ascens en primera nacional al Club Natació Barcelona. En el partit de tornada i a Can Rosés, 10-13, 1-3 per a les de Barcelona. Després del menys 3 que van patir a casa amb el 6-9, passa al conjunt de Can Rosés gràcies a haver acabat primeres en la Lliga i aquest factor les permetia que en cas d'empat doncs, podrien passar la ronda. Al final, ascens i retorna una categoria que van perdre ara fa una temporada, les de Carlos Ligero, en un partit en el qual han hagut de patir potser més del que esperaven. Els nervis les han fet no estar del tot còmodes fins que, a falta de menys d'un minut, ha arribat el 9-13. Era la primera vegada que les de Barcelona aconseguien un avantatge suficient com per ser les campiones i pujar de categoria, però el 10-13 establert per el conjunt rubinenc ha fet que s'entrés en uns últims 14 segons d'infart amb possessió per a les barcelonines, un últim atac que ha acabat amb un llançament fora i l'esclat d'alegria a les graderies plenes del municipal de Can Rosés amb aquest ascens del conjunt rubinenc.
1: I més waterpolo, però en aquest cas masculí, a la divisió d'honor, play-out de permanència, final, tercer partit, el Catalunya s'ha salvat.
2: S'ha salvat el Catalunya, havia jugat i guanyat el primer, el segon l'havia perdut davant del Boadilla i en aquest tercer doncs, s'ha tornat a imposar el Catalunya per 16-10 davant del Boadilla i per tant doncs, el Catalunya que se salva i mantindrà la categoria a la divisió d'honor masculina.
1: Això deia el seu tècnic després del partit, Tomás Bruder.
13: Primero de todo, felicitaciones a mis jugadores que han mantenido concentración todo el partido desde principio hasta final. A principio del partido hemos tomado las riendas y defensivamente estábamos muy serios y muy bien.
1: I a la primera masculina, final tornada per pujar a divisió d'honor masculina, finalment l'Horta no pujarà.
2: No, puja el Canoe, i això que l'Horta havia agafat un avantatge de 2 gols en el partit d'anada, però avui ha perdut de 3, 13-10, i per tant puja el Canoe.
1: I abans d'acabar, us direm que el tenista barceloní Marcel Granollers ha revalidat el títol de campió de dobles a Roland Garros al costat de l'argentí Horacio Ceballos. Han guanyat per 6-4 i 6-2 el finès Harry Heliovara i el britànic Henry Patten. Això deia Marcel Granollers, Esport 3.
14: Molt content, no? Al final estar aquí amb un altre títol de Roland Garros és un somni, és un torneig que sempre he vist des que soc un nen, i poder aixecar el títol aquí em fa molt feliç.
1: Doncs felicitats, Marcel Granollers. Últim minut de programa, Anna. Què fa el Barça de bàsquet?
2: Doncs està guanyant de 16 punts al descans, 36-52 davant l'UQAM Múrcia.
1: Molt bones notícies, i el Barça de futbol sala a punt de començar la segona meitat guanyant 1-0 a l'Inter. No tenim temps per més. Anna, gràcies, bona nit.
2: Bona nit.
1: Fins aquí l'enjoc, el programa de l'Esport Català amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local, amb Albert García a la producció, Roger Marc al control de so. Els que us hem parlat, l'Anna Freixa i l'Ignasi Trapero i Martínez. Ens podeu escoltar cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local, i recordeu, podeu recuperar qualsevol entrevista o reportatge a la web laxarxa.cat. Gaudiu de la nit de dissabte i fins demà.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, al matinal Premià Mèdia.
3: Però la primera idea surt d'una conversa que teníem amb el Marco Mezquida i que es dona la casualitat que ell es dedica doncs, més al món del jazz i jo al món clàssic, però es dona la casualitat que tots compartim una admiració per la música de Gesualdo. La música de Gesualdo parla contínuament del dolor i ens semblava que en aquest món actual en el qual estem vivint no podíem ser insensibles al dolor de totes les víctimes de la guerra de casa.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
4: Cada setmana a les ràdios de la xarxa, reguem. Us oferim entrevistes, cròniques o reportatges a artistes de música reggae i d'arrel jamaicana. Amb Raquel Mabo, des d'Ona la Torre, reguem.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Adrià Tella. El Lleó 14 ha rebut aquest vespre el primer bany de masses del seu viatge apostòlic a l'Estat en una trobada amb joves d'entre 14 i 20 anys a la plaça de Lima de Madrid. 500.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, l'han acompanyat en una vigília d'oració en què el pontífex ha animat els joves a ser generosos i a seguir el camí de l'Evangeli davant les pobreses materials i espirituals dels nostres temps. Es preveu que demà diumenge encara assisteixi més gent a la missa i processó del Corpus Christi a la plaça de Cibeles. Recordem que el pontífex arribarà dimarts a Catalunya. Parlem de mobilitat perquè la circulació de trens d'alta velocitat entre Girona i Barcelona ha quedat interrompuda per l'avaria d'un tren a l'altura de l'estació de la Sagrera sobre les 7 de la tarda, segons ha informat Protecció Civil i Adif. La incidència afecta un tren de llarga distància que cobria el trajecte entre Figueres i Madrid i que ha quedat aturat entre la bifurcació de Mollet i la Sagrera per una avaria al pantògraf o a la catenària. Adif ha indicat que la segona via es troba també tallada per treballs, fet que impedeix la circulació alternativa. Això manté diversos trens de llarga i mitjana distància aturats a les estacions. Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Ferrocat i, de moment, encara no hi ha previsió de restabliment del servei. Això sí, segons Protecció Civil, Adif està evacuant o ha evacuat amb l'ajuda de bombers els passatgers del tren avariat a una zona segura, a la via pública. A més, Renfe està gestionant també un transport alternatiu per carretera entre les estacions de Figueres, Vilafant, Girona i Barcelona, Sants. D'altra banda, la USTEC, la CGT, la CNT, COS i la Intersindical preparen una gran manifestació a Barcelona el pròxim diumenge 14 de juny per exigir al PSC un canvi en l'educació pública. Fons de la USTEC han apuntat que la manifestació encara s'està acabant de perfilar. Això sí, pel que fa a la vaga d'aquest pròxim dimarts, coincidint amb la visita del Papa, els sindicats han acordat començar les mobilitzacions a partir de les 9 del matí per no afectar així la mobilitat dels estudiants que han de fer les proves d'accés a la universitat, que han de fer les PAU. Més informacions, hi havia molta expectació i secretisme al voltant del concert sorpresa del Primavera Sound d'aquest 2026 que té lloc avui. Finalment, el secret s'ha revelat. Olivia Rodrigo actuarà al festival d'aquí aproximadament 20-30 minuts sobre 11:15 a l'escenari Occident. El directe de la cantant guanyadora de 3 Premis Grammy serà l'avantsala del llançament del seu nou disc. El Primavera Sound d'enguany reuneix 287.000 espectadors en una edició que ha estat marcada per la pluja i les cancel·lacions de dijous. La xifra representa 6.000 assistents tens menys que l'any anterior, que en va tenir 293.000. També en plana cultural, la Patum no s'atura. Aquest migdia escoltàvem sonar l'himne a l'exterior de l'Ajuntament, a dins es lliuraven els títols de Patumaires i dels cartells d'aquest any, mentre l'alcalde assegurava que la festa tiraria endavant aquest vespre, malgrat l'amenaça de pluja, i així ha estat en marxa la passada d'aquest dissabte al vespre. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Anys connectant veus, emocions i comunitat.
3: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
2: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
4: ¿Estás listo?
5: Ya te digo.
4: En marcha.
5: En marcha.
4: Vamos allá.
6: Bueno, vamos allá.
7: Volvemos a encontrarnos.
8: Tony, empiezas tú.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
2: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
3: Anem a fer un repàs a la pregunta del dia. Sergi Ferrer, recorda'ns què preguntem avui.
4: Doncs us preguntàvem si us compraríeu unes ulleres amb intel·ligència artificial incorporada.
5: Primer, que les provin altres i quan estigui demostrat la seva... diguéssim...
3: Utilitat, no? Que funcionen.
5: Utilitat, sí. Utilitat, com funcionen, ja anirem a l'òptica o a on siguin que les venguin.
3: Sergi, tu portes jo, ulleres.
4: Primer necessitaria les ulleres pel daltonisme.
3: Clar.
4: I després les de la IA.
3: Sabem quan valen aquestes ulleres? Tenim alguna aproximació del preu que tenen?
4: 300 euros.
3: Jo pensava que més, eh?
5: Jo em pensava que molt més.
4: Són unes Ray-Ban que van amb la IA Meta, crec que és.
5: Són pijes, Ray-Ban, eh? Ray-Ban, eh? Són pijes.
2: Ona Maresma. Cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
6: Hola, em dic Joan Brugués i us proposo escoltar el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar per deixar entrar els sons més mariners.
0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.